0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: malamente.
1: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

jo escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca avui mateix els sindicats per analitzar els conflictes, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 5 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb un accident a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, on es talla un carril de circulació que ja provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també arrosseguem una avaria des d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara doncs, encara continua també tallant un carril en sentit nord, també a la AP7, però en aquest cas entre Cambrils i Vilaseca, en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim alguns punts també amb retencions als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues ja arreu del nus de la Trinitat, que afecta com és habitual també a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió a l'AP7, com dèiem, a Barberà del Vallès, però en els dos sentits de la marxa, també en sentit sud. Pel que fa a la C58, cues de manera intermitent des de Sant Quirze, en direcció a la capital catalana. Pel Llobregat també tenim retencions a hores d'ara al punt del Papiol i Sant Feliu durant 1,5 km. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig a Barcelona i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de l'últim episodi de pluges, pendents també de l'avís vigent per precipitacions intenses a la comarca del Montsià. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Després de les fortes tempestes de les últimes hores a moltes comarques, ens queda un divendres al matí ben ensopit, també enrarit. Hi ha molts núvols que encara a les immediates hores continuaran sent més abundants a la costa, al prelitoral i també amb boirines o boires. A la Catalunya central i sobretot també aquest matí que ha refrescat i força respecte ahir al matí. La tarda serà una mica més oberta, però no del tot. Serà cap a Lleida, bàsicament, on el sol serà més present. A Tarragona, sobretot cap a l'Ebre, amb alguna gota, al igual que algun ruixat a l'interior gironí, també a la comarca d'Osona. El cap de setmana serà més suau, sobretot el diumenge, però amb núvols matinals a la costa i també alguns ruixats de tarda al nord del país, sobretot el dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
4: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
4: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat de la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes, USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat però l'oferiment al·legant que avui és jornada de vaga.
6: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
1: Recordem que la UGT i Comissions Obreres ja van signar al març l'acord amb el Departament d'Educació. Un pacte, però, recordareu que no van ratificar mai els sindicats majoritaris. Doncs bé, durant una jornada d'UGT a Tona, el seu secretari general, Camil Ros, ha defensat de nou l'acord i insisteix que millora notablement les condicions dels professors.
7: Nosaltres, entre el tot o el res, nosaltres som del camí gradual cap al tot. I jo crec que l'acord d'educació que van fer en el seu moment més l'annex és un acord gradual cap a canviar el model educatiu en inversió i especialment en inversió en les persones, en les condicions de treball i salarials.
1: I enmig dels conflictes, precisament 11 centres educatius de l'Hospitalet de Llobregat s'han sumat a la iniciativa Aules que cremen, on es mesura la temperatura de les escoles per evidenciar la calor que pateixen alumnes i docents en alguns centres i que també és motiu de reivindicació. El seu objectiu és demanar més recursos per a la climatització de les aules. En Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet, ha visitat 2 centres que s'hi han adherit.
8: L'Institut Provençana és un dels 11 centres educatius de l'Hospitalet adherit al projecte Aules que cremen, una iniciativa que vol denunciar la calor que alumnes i docents han d'aguantar a classe. Gràcies a aquests sensors connectats a la xarxa, han elaborat un mapa que recull a temps real la temperatura i humitat a les aules d'arreu de Catalunya. A l'Institut Provençana registren habitualment temperatures superiors als 30 graus i asseguren que van arribar als 39. Malgrat estar equipats amb ventiladors, la calor es fa insuportable, especialment en espais com l'aula d'informàtica o el laboratori.
9: La llei diu que a més de 27 graus ja no s'hauria de fer classe, i nosaltres l'estem fent en temperatures molt superiors, 30-35 graus, depèn de les hores del dia.
8: Un altre centre que s'ha acollit al projecte Aules que cremen és l'Institut Margarida Xirgu. Han patit diversos desmais i la setmana passada van haver d'aturar una classe perquè es va superar el llindar dels 33 graus.
10: Això afecta l'alumnat, fa que les coses siguin més complicades, estan més distrets, estan més moguts, generen problemes de convivència.
8: Des d'Aules que cremen volen fer pressió al Departament d'Educació i denunciar la situació a Inspecció de Treball. També animen a la comunitat educativa dels centres a enviar queixes a la síndica de greuges.
1: Els pressupostos de la Generalitat del 2026 continuen el seu camí i s'aprovaran a principis de juliol, després que el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns hagin rebutjat les esmenes a la totalitat. El govern ha demanat a Junts i al PP que votin a favor del nou finançament autonòmic quan arribi al Congrés dels Diputats. L'oposició ha criticat durament els comptes. És una informació de Lamón Carvajal.
11: Per només un vot de diferència, els pressupostos del 2026 tiren endavant. El govern d'Illa se n'ha felicitat i agraït als socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. Amb mirada futura, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha acollat Junts i el Partit Popular amb el finançament autonòmic.
12: Per això jo faig una crida, doncs sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
11: Els dos al·ludits han defugit respondre i han carregat contra el pressupost. Mònica Sales és de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
13: El seu propòsit és anestesiar Catalunya, fer veure que tot funciona mentre Catalunya es deteriora lentament, fer oblidar tot el seu potencial, el potencial del país, fer adormir la nació.
14: Creant places absurdes pels seus, organismes inútils pels seus, sempre tot pels seus. Resultat, un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
11: Pel que fa als socis, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calien acords per avançar, i els Comuns han advertit que el seu suport no serà incondicional ni permanent.
1: De l'àmbit judicial, destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
15: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I de fet també ve la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna cosa de català, no faltaria més, clar que sí.
1: També el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, es mostra convençut que el papa parlarà en català en la seva visita a Catalunya. Gordo diu que entén el rebombori d'aquests dies, però assegura que li consta que la situació s'està reconduint. El bisbe tortosí, d'altra banda, demana escoltar l'homilia que el papa Lleó XIV farà a Barcelona.
16: El papa, jo estic segur que utilitzarà el català, em consta que ho farà, que em consta que la Santa Seu està atenta. Jo en discreció demanaria, no? Doncs, i clar, jo no estic a l'organització, però tinc molta esperança que sí que comprenc, el soroll que hi ha aquests dies per la publicació del que ha sigut el ritual de benedicció. Em consta que nosaltres hem de tenir confiança.
1: Mentrestant, i en aquest context, Càritas Diocesana de Barcelona alerta que es cronifica l'exclusió residencial. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien, la major part, 3 de cada 4, en habitatges sense condicions dignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
17: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
18: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
17: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
1: Un quart de vuit, el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica de Jordi Casino.
19: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
20: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
19: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
21: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equivale a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
22: Y entonces hemos hecho un mix, hemos intentado cubrir estas personas que van a salir
2: por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
21: Quedan fora del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa aquest dijous del cadàver d'una persona en una zona d'accés difícil del Montseny. L'avís l'ha donat un excursionista que caminava per la zona. De moment, no consta cap hipòtesi del que ha pogut passar. I la jutgessa que instrueix el cas per la mort d'Helena Jubany ha denegat la petició del principal acusat, Santi La Iglesia, d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa. Els lletrats de l'investigat argumentaven que estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per rebatre l'elaborat per la policia, que assegura que hi havia restes biològiques de La Iglesia a la roba de Jubany i demanen un termini de 20 dies. Demanaven, de fet, un termini de 20 dies. La magistrada no atén, doncs, aquesta petició, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar. Alhora, reprèn el termini de 5 dies que havia donat a La Iglesia perquè presenti l'escrit de defensa. En 10 minuts arribarem just a 8:15 del matí. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral, o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 17 i les 23 hores, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Els bombers han atès 89 avisos entre, com us dèiem, les 5 de la tarda i les 11 de la nit. Aquest divendres 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient i des de la Federació d'Ecologistes de Catalunya reiteren la seva disconformitat amb el model impulsat pel govern, que titllen d'obsolet. La Sílvia Fernández ens n'amplia la informació.
3: La gestió de l'aigua, la cacera o els residus, el model turístic amb l'anunci de l'ampliació de l'aeroport del Prat, la pèrdua de biodiversitat i la manca de models de mobilitat sostenible són algunes de les carpetes que més preocupen a la Federació d'Ecologistes de Catalunya. L'ENS denuncia que els indicadors de l'estat de conservació del medi s'han agreujat al territori i reiteren la urgència de recuperar la Conselleria de Medi Ambient i Transició Ecològica. Asseguren que el govern incompleix la seva promesa i demanen obertament el cessament dels consellers Sílvia Paneque i Òscar Ordeig. També critiquen durament el PLATE, el Pla Territorial pel Desenvolupament de les Energies Renovables, perquè apunten que és un obstacle per a implantar un model de generació distribuït i de proximitat. Més d'un centenar d'entitats van subscriure la declaració del moviment ecologista català abans de la constitució de l'actual govern.
1: Us ho hem destacat en titulars. El Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia. El segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
22: Bueno, serà un partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment i estarem llestos pel partit. Serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
1: El Joventut rep a les 9 al Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
23: Podemos competir contra este
0: Baskonia es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
1: I els màxims responsables de Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
4: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
5: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
23: És que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües del que ell pensa, del que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, ho dic abans que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
4: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després, amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.

0: Els preventius per megafonia i recordar de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Blat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada on s'ubiquen els dos escenaris principals on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins a les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant del tot passada la una de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda ha pogut celebrar-se segons el previst. Un dels primers artistes en obrir la jornada ha estat, de fet, Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara.
1: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 1994. Coixí de seguretat.
4: Dispositiu de seguretat passiva d'un vehicle consistent en un coixí que s'infla automàticament en produir-se una col·lisió frontal o frontolateral forta i que serveix per esmorteir el moviment dels ocupants.
1: Núria Artigas.
5: Vaja, que parlem de l'airbag en anglès, que en català està normalitzat com a coixí de seguretat des de l'any 1994. El coixí de seguretat en automòbils és una invenció dels anys 50 del segle passat, que no es va començar a comercialitzar, però fins a la dècada dels 70. A finals del segle XX ja va ser un element indispensable per a la seguretat dels vehicles privats, fins al punt que ha esdevingut obligatori per llei. Les raons per les quals es va adoptar la denominació catalana coixí de seguretat i no el manlleu airbag són diverses. Es tracta d'una alternativa catalana al mot anglès, és transparent quant al significat, també és una denominació paral·lela i coherent amb altres formacions de la mateixa àrea, com podria ser cinturó de seguretat, i permet la creació de termes compostos a partir de la forma abreujada, com per exemple coixí lateral o coixí de conductor. Totes aquestes raons van fer que en català, en aquell moment, s'optés per aquesta forma, coixí de seguretat, tot i que ja sabem que els parlants a vegades van per una altra banda.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general a les aules d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca també avui mateix els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. De seguida us ho ampliem, connectarem en directe amb una de les accions de protesta que ha de sortir a aquesta hora en forma de bicicletada a Mataró per confluir en la manifestació unitària d'aquest migdia a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 5 de juny. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la

0: La línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i en sentit nord deixa els vehicles al voral provocant 5 quilòmetres de cues. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara encara deixa un carril tallat en sentit nord a l'AP7 entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, tenim algunes retencions als voltants de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 també a Barberà, amb 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Al Llobregat, retencions des de Sant Feliu durant 1,5 km. Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig, a Barcelona, i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir al vespre i a la nit, ens queda un divendres enrarit, amb molts núvols que continuaran sent abundants a la costa i al prelitoral. Es preveuen boires també a la Catalunya central. Aquest matí ha refrescat i la tarda serà una mica més oberta. El sol, però, només serà present a Lleida. A Tarragona s'espera alguna gota fins i tot i algun ruixat a l'interior gironí. Ens espera un cap de setmana més suau, sobretot diumenge.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen ara gairebé 5 minuts de 8:15 del matí. Hem tancat portada i ara entrem de ple en matèria. Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a l'anunciació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
2: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
0: Precisament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat a la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat l'oferiment, al·legant que avui és jornada de vaga.
4: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda.
0: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians, en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
5: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a ell. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no en faltaria més, clar que sí.
0: De la plana judicial destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
7: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
6: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del Macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
8: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equivale a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
9: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que supera la legislación.
8: Quedan fuera del proceso colectivo protegidos personas con discapacidad igual o superior al 33%, dones víctimas de violencia masculista, familias monoparentales y parejas que trabajen todas dos a la empresa.
0: I els comitès d'empresa dels centres de Nissan a Catalunya acusen la companyia de practicar terrorisme empresarial i demanen al govern la màxima duresa legal. Així ho han verbalitzat després de manifestar-se a les portes del Parlament. No descarten dur l'expedient de regulació d'ocupació als tribunals si la mediació amb la direcció de la companyia s'encalla. Els treballadors també han anunciat les pròximes mobilitzacions com una manifestació oberta a altres empreses en processos similars per aquest dissabte. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat també de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Mig any després de l'aparició de la pesta porcina a Collserola, els porcs senglars tornen a fer acte de presència a les nits al barri de Vallvidrera de Barcelona. Els veïns afirmen que, lluny de reduir-se en el nombre amb les batudes de caça, s'han reproduït de manera important. A més, reclamen a l'Ajuntament que es reculli la brossa a les 7 de la tarda en lloc de fer-ho al matí per evitar que els animals assaltin els contenidors i escamprin la brossa. El consistori defensa, però, que la freqüència de recollida s'ajusta a les necessitats del barri. D'altra banda, la Generalitat ha emès una autorització especial per caçar coipús a l'Alt i al Baix Empordà amb arma de foc per frenar la proliferació d'aquesta espècie exòtica invasora. La brigada específica que els capturava, volíem dir, ha deixat d'operar des de principis d'any perquè depenia de fons europeus. Ara, arran dels danys que provoca el coipú, el govern ha autoritzat pagesos i caçadors a capturar-ne fent servir una munició especial sense plom. La vigència del permís s'estén fins a finals de juliol i des de mitjans de setembre a finals d'octubre. I recuperem en aquest punt la notícia de portada d'aquest informatiu, la nova jornada de vaga educativa d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat la consulta al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Doncs bé, 24 hores després d'aquest no rotund, volem saber com ho ha paït la USTEC i quina lectura en fa. Ens acompanya ara mateix la portaveu Iolanda Segura. Iolanda, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, molt bon dia.
0: El resultat és un cop molt dur per USTEC. Com expliqueu aquest desencaix tan gran entre la direcció del sindicat i la vostra pròpia base?
10: Doncs nosaltres ho agafem, ens ho prenem amb esportivitat, que es diu. Nosaltres tenim molt clar que el que vam posar a consulta era una proposta que el Departament d'Educació ens feia i que ja no podia anar més enllà no? Després d'uns dies d'esgotament, de negociació, d'una negociació molt complexa i molt complicada, doncs els màxims que se'ns oferien en aquell moment, i nosaltres doncs vam fer el que estàvem compromesos, que era posar-ho a consulta. Ara nosaltres agafem el guà del col·lectiu, ens diu que això no és suficient, i nosaltres pues, actuem en conseqüència i anem a lluitar pues, per ampliar aquesta proposta o fins i tot per reconsiderar una mica tot el sistema educatiu en general. Jo crec que aquí necessitem donar una volta a tot plegat. Això no va només de quatre reivindicacions, sinó va d'una, diguéssim, d'un canvi estructural profund.
0: Vostè, que queda desautoritzada per la votació, com afecta això el vostre lideratge en el conflicte? Us heu plantejat dimitir?
10: Bueno, hauríem de dimitir tot el sindicat, perquè són decisions que prenem des del sindicat, i home, i això voldria dir desaparèixer l'USTEC. Crec que no es tracta d'això. Evidentment, potser hem pres decisions desencertades i es tracta de reconduir-les. Penso que el més honest que podem fer és fer això, és fer la lectura pertinent del que ha passat. Sabem que hi ha un desgast molt gran, que necessitem canvis molt grans, en som conscients. Si nosaltres ho vam llançar a consulta i que no és una votació electoral ni a que ens guanyem, diguéssim, els ser majoritaris o no, sinó que ha estat una consulta sobre una qüestió en concret, però nosaltres seguim lluitant igual. De fet, la gran part de la feina, per no dir la majoria de la feina que s'ha fet durant tot aquest temps de mobilització, l'han fet l'USTEC, i si s'ha aconseguit ni que sigui aquest preacord, ha estat gràcies a l'USTEC, que no ens hem aixecat de la mesa en cap moment. Però si no és suficient, nosaltres evidentment anirem a batallar al costat del col·lectiu, no? I dins del col·lectiu, perquè també som treballadores i treballadors, doncs a millorar o a anar fins allà on faci falta, perquè realment en els centres educatius es notin aquestes les millores. És veritat que no es pot continuar treballant a les aules com s'està treballant, que l'educació necessita uns canvis profunds, que es necessita... diguéssim, que les persones treballadores puguem fer la nostra feina amb garanties, però no només això, sinó que no haguem de patir, sinó que l'haguem de gaudir, que la puguem gaudir, aquesta feina. I això és evident. Per tant, bé, nosaltres a disposició i a treballar el que faci falta.
0: Estàveu demanant, de fet ahir ho demanàveu vostè mateixa, de demanar reobrir la negociació avui mateix. Sabem que Esther Niubó, en principi, havia de cridar-vos a consultes avui mateix. Hi anireu? Heu decidit? Heu rebut ja aquesta convocatòria?
10: Sí, nosaltres primer vam llançar aquesta crida, però després potser creiem que avui mateix, que tenim aquesta jornada de vaga, no és el dia més adient, tampoc per nosaltres, que també necessitem resituar-nos, encara que nosaltres ho tenim molt clar i tirem endavant, però també una mica d'espai ens va bé. Així que no descartem reunir-nos amb la consellera, perquè crec que és important que ens reunim, perquè crec que s'ha de fer una anàlisi de fons de la situació en la qual ens trobem, que no es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, no, aquesta fórmula no ha funcionat, i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè, evidentment, el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció. Nosaltres hem fet el que hem fet per ser conseqüents amb el moment, però, evidentment, això és un conflicte que s'ha de resoldre.
0: Doncs esperem que sí sigui. Iolanda Segura, gràcies i bon dia per atendre'ns.
10: Molt bon dia a vosaltres. Moltes gràcies.
0: Doncs bé, en el marc de la jornada de lluita d'avui, l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme han convocat una bicicletada que ha de sortir en els pròxims minuts des de Mataró, amb l'objectiu d'arribar, com dèiem, fins a Barcelona per sumar-se a la manifestació unitària que hi ha convocada. Volem saber quina és l'última hora de la mobilització. Connectem amb els companys de Televisió de Mataró, en Jaume Dormoà i la Clara Sánchez. Molt bon dia.
11: Molt bon dia, Helena. Doncs ens trobem just davant de l'estació de Mataró, com veieu, que és el punt de trobada d'aquest inici de recorregut cap a Barcelona en bicicleta. Com veieu, ja s'han començat a congregar alguns dels docents que avui se sumen a aquesta nova jornada de vaga i doncs el que faran és aquest recorregut per la Nacional 2, fent parada a diferents municipis de la comarca del Maresme per poder arribar a les 12 del migdia a aquesta manifestació unitària que hi ha convocada a Barcelona. Nosaltres tenim aquí a un dels membres de l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, en Joan Barón, perquè ens expliqui una miqueta doncs, com entomen aquesta nova jornada després del resultat d'aquesta consulta que es va fer i que va donar el no com a resultat. Joan, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Això, com encareu aquesta jornada després del no i de tot el que s'ha anat succeint les darreres hores?
12: Home, molts ànims, perquè semblava que l'acord havia de ser un punt i final i sembla que és el contrari, que no només és un punt, no és un punt i final, sinó que és un punt d'inici nou. La veritat és que molts ànims i avui doncs marxem tots cap a Barcelona perquè estem convocats a les 10 a la columna que li toca al Maresme, que és entrar pel Besòs, i a les 12 del migdia hi ha la manifestació unitària Arc de Triomf.
11: Una miqueta, el seguiment. Què preveieu a nivell de seguiment? Perquè són molts dies i encara en queden.
12: Són molts dies, però també és l'últim dia que avui hi ha prevista una vaga unitària, una vaga de tot Catalunya, perquè s'han anat fent per territoris. Per tant, pensem que serà una vaga bastant sentida, bastant massiva. Hem de veure quines són les xifres després, però la comunitat està molt, molt, molt mentalitzada, molt mobilitzada i sobretot després del no, que va ser rotund, que va sortir ahir.
11: Per què aquest no, no? Seguireu amb protesta, entenc, com pinta el final de curs i també l'inici del curs que ve.
12: Exacte, perquè la gent veu que estem en un moment que l'educació pública s'està enfonsant per tot arreu, que necessitem més recursos, que no es tracta d'un tema de sou o de condicions laborals nostres, sinó que es tracta sobretot dels recursos que té la infància, l'adolescència, per poder tirar endavant. És a dir, l'educació és l'únic ascensor social que tenim les classes treballadores i aquest ascensor social està completament espatllat des de fa molt de temps. Llavors arriba un moment que ja no ens serveixen pedaços, és a dir, necessitem una reforma, un pacte nacional per l'educació que tiri endavant una manera nova d'entendre aquesta educació.
11: Moltíssimes gràcies, Joan. Doncs, com veieu, a poc a poc es va sumant més professionals de l'educació que se sumen a aquesta reivindicació i que d'aquí ben pocs minuts arrencarà aquesta marxa ciclista per la Nacional 2 que vol arribar doncs, a aquesta convocatòria unitària de Barcelona.
0: I aquest docent que deixava clar el titular, que demanen un pacte nacional per a l'educació i per a l'ensenyament en aquest país. Gràcies, Clara, que vagi bé. El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
13: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on hem de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de 9 a la pista basca. Simon Virgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
14: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
0: Arribarem a les 8. La pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga no ha frenat els patumaires que han pogut celebrar la patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després que l'any passat els salts s'haguessin d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat, aquest any l'Ajuntament ha reforçat els missatges preventius per megafonia i ha recordat de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda sí que ha pogut celebrar-se segons el que estava previst. Una de les primeres artistes en obrir la jornada ha estat Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara. Per al cap de setmana s'espera una actuació sorpresa.
1: La xarxa de comunicació local. El diccionari TermCat.
15: Paraules noves que ja pots dir.
1: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
16: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
17: Ja està aquí, ja arriba paral·lel.
16: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi.
4: 3CAT Info.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Joan García, bon dia.
1: Bon dia. A l'AP7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Ara ja estan retirant el vehicle, però provoca 6 quilòmetres i mig de congestió en sentit Girona. Hi ha les retencions habituals a les rondes, a la 2 i a la B23, i a Rodalies la caiguda d'arbres complica la circulació a dues línies. L'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, i a la línia de Girona, l'R11, la caiguda d'un arbre. A les vies entre Caldes de Malavella i Girona provoca retards de mitja hora.
0: Demostració de força avui dels sindicats de l'ensenyament l'endemà de rebutjar el preacord amb el departament, una aturada convocada als centres d'arreu del país i mentre estudia noves protestes a partir de la setmana que ve. La consellera Niubó manté que tiraran endavant el compromís, però cita els representants dels treballadors. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diversos bancs informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 25. En el conegut com a cas Leider, la directora general del COS, Mercedes González, admet un mínim de dues reunions amb l'exmilitant socialista, però nega haver cedit a les seves pretensions. Expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i entitats de la societat civil han impulsat una carta oberta al Papa on reclamen la presència del català durant els actes del pontífex a Catalunya i reivindiquen la identitat i la tradició cultural del país. 7 cardenals i una seixantena de bisbes espanyols van encobrir pederastes durant dècades, segons un informe que publica avui el diari El País. Entre els noms que hi apareixen hi ha l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i dos dels seus predecessors. Els Estats Units imposen sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i a un fill i a un net de Raúl Castro. El president cubà ha acusat els Estats Units de ser agressius i perversos i ha assegurat que toparan amb la determinació dels cubans. Els treballadors de Nestlé votaran avui si estan d'acord amb el preacord que han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar els acomiadaments previstos per l'empresa. A Catalunya, Nestlé ha rebaixat els acomiadaments de 178 a 119. L'episodi de pluja forta que ha afectat algunes comarques catalanes ha obligat els bombers a fer un centenar de sortides. Al Ripoll és un tren va xocar contra un arbre que havia caigut a la via sense que hi hagués ferits. I la pluja deslueix l'arrencada del Primavera Sound i obliga a cancel·lar les actuacions dels principals caps de cartell. En el cas de la Patum a Berga es van fer modificacions, però es va poder fer la Patum completa. Avui és el torn de la Patum infantil.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Oportunitat perduda del Barça per classificar-se per a les semifinals de la Lliga CB. Derrota al Palau davant el Camp de Múrcia per 87 a 90, que l'obligarà a guanyar demà fora de casa en el tercer i definitiu partit de quarts de final. Empat a un de la selecció espanyola de futbol davant l'Iraq a la Corunya amb gol del blaugrana Ferran Torres i amb el debut oficial de Marc Bernal amb el combinat espanyol absolut. Avui, Espanya-Anglaterra de classificació per al Mundial Femení de l'any vinent. I en handbol a la una del migdia arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final.
0: I després dels ruixats i les tempestes d'ahir, el temps serà més tranquil, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor.
2: Trescat Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és divendres 5 de juny de 2026 i ens hi posem de seguida amb la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Primer cap de setmana de juny, doncs, a tocar la cantonada amb bon temps i amb temperatures agradables, empenyent cap a dalt, ha estat fins i tot plovent, però vaja, sembla que la cosa torna a canviar. I nosaltres, que exercirem de divendres, tal i com pertoca, començant per fer-la petar una bona estona amb el nostre consell de sàvies i savis. Com no podria entendre's d'altra manera, també farem la partitura de la República, la dimensió musical, amb el mestratge del Ricard Peris i noves o nous artistes convidats. Així mateix també estan considerats artistes de primer ordre, per una banda la Pilar Ordóñez amb les seves receptes cinematogràfiques i per l'altre cantó el senyor Josep Maria Reventós amb els safareig cada vegada més calorós de la República. Donem pas, doncs, a un nou i simpàtic divendres a la República Santboiana, al qual hi teniu les portes obertes totes i tots els que hi vulgueu ser. Som-hi, companyes? Som-hi, companys!

0: Molt bon dia, estimades i estimats, molt bon dia, parròquia, molt bon dia, doncs, a l'equip que ho fa possible, amb l'Àngel Rodríguez de producció. Molt bon dia, Àngel.
1: Molt bon dia, Madero.
0: I molt bon dia a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vilà, el nostre tècnic. I escolta'm una cosa, Àngel, això que dèiem, que sembla que la cosa torna a tirar cap amunt a poc a poc, com aquell que diu, va, tornem-hi un altre cop, que no ha estat res, però aquests dies que hem estat dient que aquesta hora doncs, ja teníem temperatures de 20, 21, correcte, 22 graus, doncs ves per on, avui diu que més o menys ennuvolat, però aquí al barri centre... Aquí, a Sant Boi, el casc antic, peus doncs, de l'estudi de Ràdio Sant Boi, 17 graus, 17. Pelats.
1: Sí, hem fet una hit més fredota, no?
0: Sí. Bueno, escolta'm, sempre has d'agrair, no?
1: Home, i tant.
0: Però això, compte, després escoltarem el nostre meteoròleg, faltaria més, però compte perquè, sí, són 17 peladets, però cap amunt, cap amunt, cap amunt. Doncs va, comencem això que dèiem, exercici de divendres, i evidentment comencem per la cançó del dia.
1: Doncs no és tan fredota, és més calentota, diu, sí, tal dia com avui, l'any 1956, és a dir, fa 70 anys just, l'Elvis Presley, que ja el coneixem tots,
0: l'Elvis,
1: correcte, sí, va escandalitzar la televisió estadounidenca en The Milton Berle Show, en cantar Hound Dog, i va introduir els seus icònics moviments de maluc que van provocar una onada de protestes i van canviar la història del rock per sempre. És per això que avui escoltem Suspicious Minds en record del rei del rock and roll.
0: Sí, senyor.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: I doncs, després dels malucs de l'Elvis, ens fa falta saber quin és el temps que se'ns ve a sobre i a veure si realment això torna a anar cap amunt. Ens ho explica el Daniel. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Després de les pluies, pluïns i tempestes d'ahir, avui tindrem un nou canvi cap a la millora en cel variable amb bandes de núvols baixos i mitjans durant el matí i mitjans i alts de cara a la tarda amb estones de sol i temperatures que seran clarament més fresques que no pas ahir, amb temperatures mínimes voltant als 15 graus i màximes entre 23 i 24 graus. De cara al cap de setmana, cap canvi destacable en cel variable amb moltes estones de sol i temperatures que es recuperen feblement. És tot. Que passeu bon cap de setmana.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Doncs bé, arribem pràcticament, sí, a un quart de nou i és el moment també de la informació viària. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb un accident a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès que en sentit nord, tot i la retirada de vehicles, encara provoca 4 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una avaria des d'ahir a la tarda, que a hores d'ara doncs, encara talla un carril de circulació també en sentit nord i a la AP7, però entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, tenim algunes retencions habituals també encara amb alguns punts força freqüents. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat que de retruc afecta encara de manera intermitent els trams de les dues rondes de en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions, a la AP7 a Barberà, però en sentit sud, i a la C58 amb força intensitat des de Sant Quirze cap a Barcelona. Pel que fa al Llobregat, ara mateix és un vessant on es circula amb força fluidesa. És veritat que hi ha una circulació amb normalitat, tot i que algun punt encara també amb lentitud. Per exemple, a la A2 hi ha retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, tant la C31 com la C32 des de Gavà i l'aeroport del Prat en sentit nord també circula amb normalitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Bon dia, bon cap de setmana i això, dilluns ens escoltem. Que vagi molt bé, Ferran.
4: Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: El quiosc de la República Santboiana.
1: Comencem per repassar els diaris, el periòdico, per exemple, Àngel.
7: Doncs sí, el seu titular és sobre educació que aplicarà el preacord malgrat els no dels professors. És que els docents tornen avui a la vaga després d'un 65% hagi rebutjat a la consulta el pacte entre el govern i els sindicats. També ens parlen de l'UDO, que demana als moviments bancaris del PSOE i el PSC en l'etapa de l'aire, els agents dedueixen que Sánchez coneix l'activitat de la trama i teníem dos fotografies del dia, una que és la més important i veiem treballs de preparació a la Sagrada Família ahir i ens parlen per seguir una miqueta amb el joc, diu així és Espanya que rebrà Lleó 14, diu el nombre de catòlics han baixat 20 punts des de la visita de Benet XVI al 2011, però creix l'espiritualitat entre els joves. També ens parlen l'altra fotografia d'Israel i el Líban pacten un alto al foc que no s'atura els atacs. Diu, la treva està condicionada en el fet que Hezbollah posi fi a les seves operacions. També ens parlen del judici a Badajoz, del germà de Sánchez, que evita aclarir com va aconseguir el lloc a la Diputació i, per acabar, ens parlen d'una app de compte passes. Diu, els Mossos creuen que Jonathan Andic va anar fins al lloc de la caiguda 4 dies abans.
1: Molt bé, anem cap al punt avui. Fotografia de portada, podríem dir que històrica. I veiem, doncs, en Mick Jagger cantant amb el micròfon en mà. És una fotografia històrica, eh? I podríem dir que un Mick Jagger sota els focus d'un escenari barceloní. Per què? Diu, Stones mite monumental. El longeu grup britànic publica nou disc quan se celebren 50 anys del seu debut a Barcelona. També en portada diu els comptes s'obren pas, el pressupost s'encarrila al Parlament i el preacord amb els mestres descarrila. Juguen amb això, doncs, en termes ferroviaris, tant carrilar com descarrilar. I el matís a futboler, el Barça de bàsquet torna a perdre el Palau, 87-90, ho torna a posar molt difícil i jugar amb la paciència dels seus aficionats, podríem també dir-ho d'aquesta manera. Ens hi posem amb l'Ara Àngel.
7: On torna a ser titular d'Educació, diu els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. El 65% dels mestres voten en contra del pacte que defensava la USTEC i avui es manifestaran a Barcelona. La consellera Niubó anuncia que el govern tirarà endavant igualment les mesures pactades. I com a fotografia del dia, veiem el Primavera Sound passat per aigua, diu la primera jornada del festival es va veure afectada pel temporal de pluja i vent, que va obligar a suspendre temporalment les actuacions. A la matinada estaven previstos els concerts de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. També ens parlen del jutge reclama informació bancària i tributària, del PSOE i el PSC des del 2024 i Omella confirma que el papa parlarà català a la benedicció. També ens parlen de les protestes a Albània contra un resort de gendre de Donald Trump i per acabar ens parlen de cultura i escamor de tristesa Margen Strapi, autora de Persepolis.
1: Molt bé, anem cap a l'avantguàrdia. Avui, per cert, diari que pesa força. Quan ens acostem al cap de setmana, doncs l'avantguàrdia ve farcida, diguéssim, de suplements i alguna cosa més que ara explicarem. L'avantguàrdia, doncs conflicte educatiu en primer ordre. Els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. El 65% dels professors rebutgen el preacord sindical que suposava una pujada salarial de 400 euros i reprendran avui la mobilització. Tot plegat ho acompanya una fotografia i veiem un grup de docents aplaudint ahir una companya que destapa una ampolla de cava després que es va fer saber doncs, el resultat de la consulta. Veiem doncs, majoritàriament els protestants, les protestants amb samarretes grogues reivindicatives. Per altra banda, també en portada, el jutge demana als moviments bancaris del PSOE i del PSC del 2024 i 2025. La directora de la Guàrdia Civil admet un parell de reunions amb Leire Díez. Elon Musk va al camí de convertir-se en bilionari. No milionari, no. Bi amb B de Barcelona, diguem-ho d'aquesta manera, i el veiem fotografiat en portada. Déu-n'hi-do. Illa salva el primer tràmit per aprovar els pressupostos. El PSC, Esquerra i els Comuns refusen les esmenes a la totalitat. I ens recorden la mort per tristesa de Mershan Setrapi. Ja ho sabeu, la dibuixant de còmics, doncs, que va fer història iraniana, que va fer història per les seves protestes, les seves reivindicacions i per la seva fortalesa. I us dèiem que La Vanguardia avui ve farcida perquè, entre altres coses, doncs ve acompanyada de El Llobregat, la publicació comarcal del Baix Llobregat i l'Hospitalet. Molt ràpidament, doncs, en portada veiem una fotografia força gran que ocupa quasi bé doncs, aquesta primera plana, diguéssim, aquesta portada, una fotografia a peus de mar a Castelldefels, diu la cocina en bandeja de Food Capitals Summit convierte Castelldefels en un laboratorio internacional de gastronomia, innovación, fogones i sostenibilitat. Bueno, i a banda de tots els articles que avui trobareu, doncs en quant a esports volem destacar, diu, el mític Tour de França creuarà el Baix i l'Hospitalet per primer cop a la història. I veiem doncs, una mena de gràfic on expliquen que un total d'11 municipis de la comarca veuran passar el pilot de la 113a edició de la Volta per Etapes més antiga del món, entre altres coses que podem destacar. Va, i ara sí, ens hi posem els esports. Comencem, per exemple, pel diari Esport, Àngel.
7: Doncs sí, es veiem a Ferran Torres celebrar i poco más. Això ens diu en el diari Esport. És que Marc Bernal s'estrenó con l'absoluta i el delantero del Barça demostró llegar en racha al Mundial firmando el único tanto de la Roja ante Irak. El carrusel de cambios en la segunda mitad desactivó a una selección reconocible, pero espesa en ataque a la que faltó rodaje. Y ens parlant d'aquest 1-1 d'ahir a Espanya contra Iraq a Riazor. I el, tampoc ens parlat del golejador d'Iraq, que és Merchas Doski, al lateral del Vitoria Pilsen.
1: Correcte.
7: I, per altra banda, ens parlen de la selecció, viatja avui als Estats Units i s'instal·larà en Chad Tonga, és el lloc on s'instal·larà el Mundial. Diu, també parlant del Barça, el Pulso Atlético Julián l'empuja el PSG. També ens parla de la Lliga Andesa, on el Barça perd 87-90, el Barça cai i se la jugarà en Múrcia, i per altra banda ens parla del Tenerife 83, Real Madrid 118, salvan los muebles ante el Tenerife.
1: Molt bé, a l'esportiu una portada doncs amb un fotomuntatge que es diu, perquè en la mateixa fotografia hi veiem tant els jugadors del Barça masculí abraçant-se després d'un gol d'en Yamin, en aquest cas, com també veiem a les jugadores del Barça femení també celebrant un gol, en aquest cas sembla que d'Alexia. Gols per abraçar, aquest és el titular, i la fotografia el que ve a donar a entendre és que el Barça, diu, busca relleu a la capacitat golejadora per una banda de Lewandowski i Alexia, amb la tranquil·litat de mantenir futbolistes amb bons números. Entre Pajor i Pina, a l'equip femení, 55, i Ferran i Lamine Yamal, al masculí, amb 45, han marcat 100 gols aquesta temporada. És la dada doncs, que vol destacar l'esportiu. Més coses ràpidament. Bàsquet ACB, una galleda d'aigua ben freda, se refereix al bàsquet del Barça, al bàsquet masculí. En quant al Girona, diu, propòsit d'esmena i descens. En quant al Barça, diu, fila l'agulla per renovar a Torrejón, Salma i el tècnic Romeu, Barça femení, és clar, sobretot. En quant en vol Copa, el Barça juga als quarts de final contra el Valladolid a Alacant, avui a la 1 de la tarda, a les 13 hores, diu. I què més? Doncs, hoquei patins, l'Igualada rep el Barça engrescat en el tercer partit de la semifinal de l'hoquei Lliga, marcador 1-1. Finalment, en quant l'Espanyol, diu, Monchi haurà de filar prim amb els cedits, alguns dels quals han triomfat a segona divisió. A més, hi ha altres coses, però serien repetitives, i de ben segur que algunes d'elles sortiran ara, Àngel, a la portada del Mundo Deportivo.
7: Correcte, i parlant del superduelo de fitxatges entre el Barça i l'Atlético, diu, el conflicte d'interessos entre los Blaugrana i los colchoneros va a más en el mercado al rojo vivo. Tras el enfado rojo y blanco por Julián, ambos clubs quieren a Bernardo Silva i Cucurella. I aquests tres són els que surten a la foto de portada amb les seves respectives samarretes i amb els seus respectius clubs. També ens parlen de l'ensayo gris d'Espanya 1-Iraq 1. Marcó Fran Torres, debutó Bernal al lado de Gavi, i Olmo fue titular junto a Joan García, que encajó sorprendente gol. També ens parlen de la Roja con rotaciones y sin muchos de sus puntuales en el Mundial, cosechó un inesperado empate ante Irak. També ens parlen del lío en Madrid, el City desmiente a Riquelme por Haaland y Florentino anuncia una oferta de 150 kilos por un crack oculto. També ens parlen de la Lliga Andesa, on el Barça perd contra l'UQAM 87-90, i de la final de la NBA, on els Knicks golpean primero

0: I això potser va passar una miqueta més amb la candidatura del Barça, on parlàvem més de què volíem fer o què deixaven de fer, i més s'escolten més retrets que el que aportaran. De fet, és la política espanyola. Clar.
1: I a més, doncs, amb noms, com deies tu, de fitxatges, que de vegades surt una doble informació, diguéssim, una contrainformació, que desmenteix fins i tot el que ells prometen.
0: Exacte, sí, sí, per exemple, el Riquelme, que ja va sortir el City dient que aquí no hi ha cap oferta, que aquí no hi ha res, igual que el Benfica sí que va sortir dient, això és cert, si ja ha firmat Florentino, si arriba
1: a la presidència,
0: pagarà la clàusula de l'entrenador del Benfica, el Mourinho.
1: Molt bé, doncs ja veurem. Serà interessant el dilluns precisament analitzar tot plegat, no? Jo crec que serà molt interessant. Sigui com sigui, entre altres coses, el Barça d'en vol, Déu-n'hi-do, com un coet cap amunt, i a veure què passa, perquè quin tros d'equip, eh?
0: Sí, sembla contrari al Barça de bàsquet, que va perdre just ahir contra Lucas Múrcia.
1: Déu-n'hi-do.
0: Esperem que aquesta secció del Barça vagi millor.
1: Molt bé, doncs va, deixem-ho aquí, ens aturem un parell de minutets, agafem aire, que diu, i ens hi posem amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres. Fins ara mateix.

Més de 45 anys amb tu. En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

Full Party Festa de Final de Curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.

0: Les 8:36, és divendres, primer divendres de juny, que no és poca cosa, alguna cosa a celebrar, doncs d'entrada això. I després també celebrem que ja tenim el nostre consell de sàvia i savis dels divendres aquí davant dels micròfons. Henry Roig, molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Què tal estàs?
1: Força bé.
0: Han baixat temperatures?
1: Molt bé, ja podria quedar-se així, per mi.
0: Home, més, sí, no et diré que no. Sí, 17 graus, dèiem aquest matí.
1: Fantàstic.
0: No està malament, no? Vull dir, tot això que tenim.
1: Sí.
0: Emilio Sande, molt bon dia tingueu.
2: Bon dia, gent del Delta, gent del Baix.
0: Què dius, què t'expliques?
2: Pues bueno, que encantat amb la pluja d'ahir, encantat.
0: Sí,
2: i,
0: home.
2: I amb la temperatura d'avui, de fàbula.
0: Molt bé, i de fàbula crec que està, perquè almenys fa cara de fabulós. Lluís Cruz, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Què tal estàs?
3: Pues molt bé, molt bé. I molt ben acompanyat avui.
0: Sí, sí, perquè avui porteu convidada, com d'altres vegades, doncs una bona costum, i com és una costum ja que els més fidels al programa ja coneixen, que un servidor no sap ni de què anirà la temàtica d'avui i que desenvolupareu de manera immediata. Per tant, qui és el portaveu, Lluís?
1: Sí.
0: Explica'ns quina és la temàtica i quina és la convidada.
3: Et diré que fa uns dies
0: sí.
3: Jo sentia una entrevista que li feien al Gran
0: sí?
3: Wyoming,
0: uh-huh.
3: en la que ell posava sobre la taula un fet, i és que
0: sí.
3: Amb els seus més i els seus menys, però la sanitat que tenim en aquest país
0: uh-huh.
3: és un gran tresor.
0: Clar.
3: I hasta ell feia la referència de que si tu tens un càncer aquí a Espanya, et tractaran
1: et
3: i et donaran tot el que tu necessites. Tu tens un càncer als Estats Units i el més probable és que si no tens un compte corrent amb molts diners, t'acabis morint.
1: Sí, sí.
0: I pobre.
3: I que sovint, sovint, no valorem aquesta sanitat que tenim. I això a mi em fa pensar que hi ha un altre gran tresor en el món de la sanitat que tenim en el nostre país, que és el de les farmàcies de carrer.
2: Uh-huh.
3: I per això, uh-huh. avui portem una convidada que és una persona que és un bon exemple de lo que és tenir una farmàcia de barri i cuidar els seus,
0: els seus
3: pacients, els seus malalts. Els
0: seus,
3: avui tenim amb nosaltres a l'Esther Collado Pallarès,
0: farmacèutica.
4: Hola,
0: que...
4: bon dia.
0: Molt bon dia, Esther. Benvinguda a la República Santboiana.
4: Sí. Moltes gràcies per la invitació, tant al Lluís com tots sí, sí. vosaltres.
0: Fantàstic, gràcies.
3: El que passa que diré també que l'Esther...
0: Sí?
3: Diguem-ne que la seva formació no és només de farmacèutica i farmacèutica de barri, sinó que ella ha conegut les farmàcies a Anglaterra, ha conegut el que és treballar a Austràlia, a la indústria farmacèutica. Uh-huh. O sigui que és una persona
0: Fantàstic.
3: Amb un bagatge molt ampli uh-huh. i molta experiència. I això fa que la seva farmàcia, que és el barri Marianau, d'aquí de Sant Boi, uh-huh. Està regalant als seus pacients tot aquest saber fer i la veritat és que ho està.
0: Doncs escolta, Esther, pots estar contenta d'aquests afalacs perquè si venen del gurú dels farmacèutics, imagina't.
4: Totalment, és molt bona recomanació.
0: Si venen del Lluís Crut, imagina't.
4: Gràcies, Lluís.
0: Molt bé, doncs això que dèiem, benvinguda. I quan vulgueu, doncs res, comencem per desenvolupar aquesta temàtica que podríem titular com Valorem la sanitat, valorem les farmàcies de carrer.
3: Exacte.
0: Seria una mica això. Molt bé.
1: Esther, una pregunta. Per què vas decidir estudiar farmàcia en el seu dia?
4: Doncs ara ho estàvem parlant, que al final jo la farmàcia l'he viscut des que era petita. Va. La meva mare és farmacèutica i al uh-huh. final, com li diem al Lluís, uh-huh. jo m'he criat entre mostrador. Però al final també és una professió molt bonica, doncs també estàs com molt humana, té una uh-huh. part molt humana i també molta responsabilitat.
0: Clar.
4: Perquè estàs al carrer, la gent et pregunta i al final doncs és un consell que els hi dones als teus pacients dia a dia. I ho tenia molt clar, vaig estudiar farmàcia, sí que és veritat que quan vaig acabar la carrera no tenia molt clar a quina rama uh-huh. dedicar-me, com dèiem abans, al final pots acabar amb indústria, pots acabar amb farmàcia d'hospital, és una carrera amb moltes
1: sortides, no?
4: Exacte. Uh-huh. I per això vaig decidir marxar fora, però bueno, al final jo soc molt assistencial i m'agrada molt el carrer i estar al mostrador, llavors bueno, vaig decidir uh-huh. doncs, acabar amb una oficina de farmàcia aquí a Sant Boi.
1: Molt bé.
2: Diries que les farmàcies de barri són la primera línia, la trinxera de la sanitat pública.
4: Totalment d'acord. I som un punt molt important d'un professional format, accessible, i al final podem derivar molt si requereix pues, una visita a l'hospital o una visita a l'ambulatori o realment a la farmàcia podem donar-los un tractament i així doncs, deriva moltes consultes. Inclús consultes ja no només de sanitàries, sinó de ara amb la meva salut o moltes aplicacions que hi ha online de com fer aquest tràmit, on aquí, al final som un punt sanitari i el pacient estem molt ben recorregut i jo diria que arrel de la pandèmia que ens van donar més que algun servei tota la part assistencial doncs encara més.
3: Anem més endavant amb aquest tema. Creus que el sistema sanitari col·lapsaria si les farmàcies de barri no fessin aquesta feina invisible de triatge i contenció?
4: Sí, jo crec que sí, perquè al final el que fem és orientem i evitem a vegades moltes consultes innecessàries. Jo al final soc una mica visionària i crec que en un futur les farmàcies haurien de tindre molt més serveis. Per exemple, a Anglaterra es fan campanyes de vacunació, òbviament amb uns cursos i amb una formació prèvia que òbviament ara necessitaríem. Inclús alguns medicaments que ara actualment tenen recepta mèdica, fent un bon triatge i un bon checklist, es podrien dispensar. Bueno, jo crec que és un repte i que al final s'ha de ser ambiciós i que en un futur doncs, estarem molt més integrats amb el sistema sanitari.
2: Creus que, ja que dius això, que hi ha una projecció de futur, creus que ha canviat molt en referència al passat?
4: Ha canviat, jo et diria que ha canviat, però hi haurien com dos branques. Hi ha moltes farmàcies que han tornat molt més assistencials, jo diria com la meva, que al final estem orientades al servei, però també hi ha moltes farmàcies que han tirat més cap a una banda més d'un retail, potser perquè estan situades en uns altres punts. Clar. En uns altres punts. Ara hi ha farmàcies pues, que podrien ser perfectament una cadena de farmàcies com a Mundruni perquè estan en una part molt més concorrida de gent. La meva farmàcia és molt més assistencial. I jo crec que les farmàcies hauríem de no perdre aquest vessant assistencial. Al final, la farmàcia, la gent ens entra a visitar pel medicament. Que llavors puguis tenir un acompanyament amb parafarmàcia. Està molt bé, però la nostra base, el nostre pilar és el medicament.
0: I aquest sentit humà que deies, jo crec que tan important a les farmàcies de gent, sobretot, suposo que gent gran, de consultes, coses que tu penses, bé, jo, escolti, amb això no puc ajudar, haurà d'anar al metge, però que li dons aquell repunt de consell, d'acompanyament...
1: De tranquil·litat,
4: no?
1: Tranquil·litat.
0: I més quan és un barri, no? Que al final acabes coneixent a tothom, no? Sí. Aquest punt també de... Això,
4: de tranquil·litat, sobretot.
0: I de ser una mica confidents, no? En el bon sentit.
4: Sí, això també és veritat.
0: Que sí?
4: Però bueno, això ho portem amb molt orgull i a mi també és una part que m'agrada molt, perquè bueno, és la part també més humana, no? De la teva professió, que al final...
0: Segur que sí.
3: Mira, lligat amb això... Jo és una cosa que des de nano l'he sentida moltes vegades. La gent parla de la meva farmàcia, perquè aquesta és la meva farmàcia. Què significa per tu quan algú diu és que vinc aquí perquè aquesta és la meva farmàcia?
4: Primer, una satisfacció molt gran, perquè realment confia en tu i s'han acompanyat, i és el que deiem molts cops, a vegades no podem donar-los una solució perquè han d'anar al metge, però bueno, pot ser un bon dia, una paraula amable, amb el món que anem ara, que la gent no
1: deshumanitzat
4: i que no tens temps per res, doncs que algú tingui el temps d'escoltar-te, mirar-te els ulls i donar-te un consell, doncs crec que això no està pagat amb diners. I al final aquesta és la part que a mi em dona més satisfacció, o que vinguin al cap d'una setmana i et diguin el que em va recomanar o el que el teu equip t'ha recomanat, doncs jo crec que és la nostra raó de fer i el nostre punt de tirar endavant cada dia.
2: Tu diries que això potser és la diferència, el que marca una diferència d'una farmàcia a una altra?
4: Sí, 100%. 100%, sí. I de fet, en línia, que ens ho comentàvem, que som una família de farmacèutics, el meu germà també té una farmàcia aquí a Sant Boi. Doncs, quan a vegades et diuen, no, perquè ha anat a la farmàcia del teu germà i t'ha anat, és igual. Doncs penso, òbviament, els valors que transmitim i que volem que el nostre equip i que la...
1: És el que heu vist.
4: És el que hem vist, doncs jo crec que el pacient això ens ho retorna i és el més satisfactori.
1: I jo també penso que cada vegada més la gent vol anar a llocs on se senti ben atès, no? Perquè aquí a Sant Boi hi ha farmàcies molt grans, immenses, però per mi no serien el model del que té que ser el tracte al client, no? Jo on defujo d'aquests llocs normalment? Jo visc en un lloc que tinc una farmàcia molt gran a prop, però vaig amb una farmàcia petita. Per què? Primera, perquè et tracten com una persona, saben qui ets i et fan confiança, no? i això en llocs molt grans és molt difícil.
4: Sí, és difícil, però sí, sí que és veritat que al final, si el valor que vols transmetre i hi ha sempre també el mateix equip, que això és molt important, perquè al final tens la confiança amb una, amb una persona, i és el que tu deies, que bueno, et sents com, com a casa, i al final quan la teva salut, que és el teu bé més preciat, però de la teva família... Doncs ho vols posar en mans d'una persona que realment ho valori com a tal.
2: Mira, ara, jo, a mi em diuen l'home de les dades i tinc algunes dades que aniré deixant de tant en tant. Perdó. Hi ha 25 farmàcies a Sant Boi, si no m'equivoco.
4: No, més 37.
0: Ah, no, 37.
5: Oh, ja. Oh, oh, les dades.
0: L'home de les dades, per
5: favor. Avui ha sigut el xat.
4: Espera, que no sé si és 37 o 39, perquè fem guàrdies cada 39 dies. Imagina't. Són 39.
2: Doncs pues 39.
0: Imagina't, 39, Déu-n'hi-do. Pues
4: mira, ha crescut la població.
2: Saps a qui li dono... Anava a dir quina ha sigut la font.
4: A la IA, no?
2: Ha sigut, sí.
1: La IA.
2: El xat GPT ha sigut el d'allò. M'ha fallat el xat GPT.
1: No us en fieu d'això.
2: No, bueno,
4: és una eina, però sempre ha d'estar verificada.
2: Sí, sí, però el pas és que no podia verificar-la més ja. I em deia que les farmàcies petites, mitjanes i grans, vull dir, li he preguntat també quin nombre de productes venen a tenir. Diu que una farmàcia petita entre 3.000 i 8.000 referències. Una farmàcia mitjana entre 8.000 i 20.000 referències. I una farmàcia... Sí. Aquí ho afegim tot, eh?
4: Sí,
2: o sigui,
4: sí,
2: està tot plegat. Entre 20.000 i 40.000 referències. O sigui, Déu-n'hi-do. No us torneu bojos?
4: No, la veritat és que no. Això ho diu molta gent que no és farmacèutic quan entra a una farmàcia, però és el teu dia a dia i al final ho tens molt ben categoritzat. Ara on realment pots tindre una ortopèdia, pots tindre com molts serveis que poden ajudar a totes les etapes de la vida, o sols tindre segmentats. La veritat és que no. De fet, aquí, el tema que també bueno, volíem comentar de la transformació de l'espai i la tecnologia ens ha ajudat
0: clar,
4: molt.
0: És molt important. Avui en dia la tecnologia no només ho arregla això, sinó que ara hi ha aquests ordinadors també i aquests robots que van a buscar el medicament. Ho estem veient cada cop amb més força, no?
3: El que estàs dient és importantíssim,
0: sí, sí.
3: Perquè jo crec que l'oficina de farmàcia és una d'aquelles coses on la tecnologia... ens regala temps per estar amb el teu pacient.
4: Totalment d'acord. La tecnologia ja no és un passat ni un futur, és un present. I hem d'utilitzar les eines al final per tindre temps per al pacient o temps per donar una bona recomanació. Amb la IA és el que diem, que abans molta gent venia a la farmàcia i et deia el que m'ha recomanat la meva veïna, però és que avui en dia ens venen el que m'ha recomanat la IA i al principi és un xoc que dius, una persona... al final d'un ordenador tu pots creure o pots tenir una recomanació, però que et diguin la IA o un amic, vull dir, és un tema que socialment...
0: Sí, tant.
4: Però bueno, que al final el consell és com... la IA és una eina i hem d'estar ja per totes les etapes de la vida, perquè mira, busques una, com deies ara, una consulta que vols fer, ho preguntes a la IA, has anat de viatge, ho preguntes a la IA. Però bueno, sempre hi ha una persona. Quan vas al banc, esperes... que t'aconsellin, quan vas a un tema de notaries, l'abogat, i amb el tema de la farmàcia el mateix, llavors no es perdrà mai perquè sempre necessites una persona darrere amb un consell,
1: confiem que sigui així sempre.
4: Esperem que sigui així, però bueno, ens hem de donar valor, per això el que dèiem ara de ser propers, donar un servei i de ser assistencials és que si no serem meres màquines de dispensar, llavors ens hem de donar nosaltres mateixos primer el valor.
2: Bé, de fet, les xarxes socials jo penso que generen desinformació sanitària.
4: Totalment, han d'estar verificades.
1: Home, de fet, sempre que vas al metge et diu no ho busquis a internet.
4: Sí.
1: Aquesta és la paraula
0: clau.
4: És veritat.
1: És que si ho busques t'espantaràs.
4: Sí, totalment d'acord.
0: Avui en dia ja sabem que hi ha els filtres que hi ha, sortosament, però jo, una de les preguntes punyents que deixo anar, tu creus que, sobretot en un passat, la farmàcia, et pregunto, ha contribuït a l'automedicació o ha estat un filtre per evitar-ho?
1: Una mica de cada.
4: És molt bona pregunta. Mira, per exemple, a Anglaterra, tot el que és medicaments que van fora de recepta, els pots comprar en un supermercat.
1: Sí.
4: Vull dir que tu pots anar a agafar un paracetamol, agafar un ibuprofè...
1: Sí.
4: Això és automedicació. Al final la farmàcia té un filtre i si, com diem, intentem que les farmàcies siguin doncs, punts de consell i tal, sempre tindràs una valoració farmacèutica. Però sí que és veritat que al final no pots controlar en si la teva mare ho ha agafat o vas a un moment que hi ha molta gent a la farmàcia i no dones el consell com tu voldries. són punts que ho hem controlat i cada cop més. Al final jo crec que la gent també és més conscient de l'automedicació i també en el tema de complements nutricionals, que ara també està com molt de moda. Qui no es pren un complement nutricional, qui no es pren un magnesi, una melatonina... Però sempre està lligat, ha d'estar lligat a un consell, ja no sigui farmacèutic, d'un nutricionista, d'un metge. Llavors sí que crec que som una barrera a l'automedicació.
0: Molt bé.
3: Sí, inclús això ara em feies pensar que Anglaterra, Estats Units, que hi ha les cadenes de farmàcies que en realitat són els drugstores, que tu passes per un passillo i vas agafant de les estanteries el que tingui de gust.
4: A les gasolineres.
3: O a les gasolineres. I jo amb això... també destacaria que quan ara veus que sobretot productes de parafarmàcia han tenit també les grans superfícies, la diferència d'anar a buscar la gran superfície o la farmàcia, quin és?
4: El consell, totalment. El consell, perquè al final a la farmàcia pots integrar amb la medicació que pren. Bueno, és una visió 360, una salut com integrativa.
3: Sí.
4: I que al final la prevenció és això. Sí. Ara ja hi ha moltes patologies que s'han cronificat, el càncer, llavors és important una prevenció i és el que jo crec que s'hauria d'anar tota la societat i tot el sistema sanitari. L'esperança de vida ha pujat, llavors la prevenció és clau.
2: Més anys, més medicaments.
0: Clar.
4: Bueno, si canvies hàbits de vida, estils, fas una mica d'esport i prens algun complement, doncs potser no són més medicaments. És depèn del cas.
3: Jo amb això alguna vegada el que he comentat és que hi ha persones que tenen mals hàbits i que busquen la pastilleta que els hi permeti seguir mantenint aquests mals hàbits.
4: No.
3: I això no té sentit.
4: No té sentit. Al final la farmàcia per això fem molta prevenció, ja no només és agafar o dispensar un medicament o dispensar un producte sanitari, sinó és una prevenció.
0: Molt bé. Després també hi ha altres temes que jo crec que no complicats, però que són molt interessants, com és el tema de com s'ha adaptat, com ha gestionat la farmàcia moderna el tema dels medicaments alternatius o les marques blanques.
1: Els genèrics.
4: El principi actiu, no?
0: I el principi actiu, perquè al final, si hi ha algú que crec que hauria de decidir això sí, això no, sou vosaltres, però us ho trobeu sovint que ja ho teniu al damunt del taulell, us ho porten i us ho porten les farmacèutiques. Les farmacèutiques, vull dir, les grans empreses.
4: Sí, però bueno, hi ha un tema que és la fixació de preus. Al final, qui ens ho marca és l'administració. L'administració, si un medicament de marca i un medicament amb el mateix principi actiu genèric, els podem dispensar.
0: Clar.
4: Vull dir que al final és un tema també molt de administratiu pel preu que està regulat.
0: Sí.
4: Va passar ara fa un temps amb l'Eliquis, que era un medicament anticoagulant, van baixar de preu i la marca no. Llavors, nosaltres la marca pot ser de 30 euros més cara. Si el pacient la volia, l'havia de pagar íntegra, perquè pel sistema nacional
1: no entrava. No?
0: Correcte.
4: Llavors, jo crec que aquest tema, bueno, el Justo podrà explicar més, perquè ell ho va dir que veure els anys on es va... on va haver tot el canvi.
3: Jo recordo que treballant amb el meu pare a la farmàcia, va haver un moment que amoxicil·lina se'n tenia com 70 marques.
1: Una passada.
0: Déu-n'hi-do, quina col·lecció.
3: Tu parlaves abans de quantes referències tenies, però doncs d'aquestes 70 eren referències diferents cada una. Què passa? Que amb tot això t'obliga a tenir un estoc que no necessites.
4: Totalment.
3: Ara s'ha simplificat bastant.
4: Ara sí.
3: I jo crec que el Ministeri amb això doncs, està intentant prendre mides que ajudin a racionalitzar una miqueta el tema preus. I que ajudin també a la farmàcia a tenir només el que necessites.
1: I ara també aneu molt amb comanda, no? Perquè a vegades vas a la farmàcia i et diuen no ho tinc, però ho tindré d'aquí 3 hores.
4: Totalment,
1: no?
4: La farmàcia sobreviu molt per la distribució. Podem tindre fins a 4 entregues diàries i al final el pacient pot triar lliurement la marca o la marca de genèric que vulgui. Llavors, si tu no la tens, li pots demanar. I si demanes al matí, el pots tindre al migdia. Inclús el demanes...
1: Depèn de l'hora en què es faci la comanda.
4: Però si fas una comanda abans de les 11, normalment a la 1 i mitja la sols tenir. Llavors, això també ens ajuda molt a optimitzar l'estoc que tenim.
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do.
3: Una pregunta.
0: Sí.
3: Això fa referència a la gent gran, perquè jo tinc la sensació de que...
1: A nosaltres, Lluís, de... vols dir, ja?
4: No, clar que no.
3: Estic parlant encara més grans que nosaltres.
2: Pues pocs queden ja, eh?
3: No, però el que estava jo pensant és que la farmàcia és com un punt de cohesió, de seguretat per la gent gran, i venen allà fins i tot, em sap, ho comentaves tu al principi, a consultar-t'ho pràcticament tot.
1: Sí.
4: I això al final, bueno, és un orgull, perquè vius el que dèiem, sí, no? Com la patologia 360, totes les visions, els hi pots ajudar molt, sí, a prevenir, el que parlem abans. Doncs, per exemple, una persona que ja comença a veure que pot ser una ajuda, li pots recomanar un caminador, li pots indicar com fer el tràmit perquè la Ciutat Social li financi. Vull dir que al final és de tindre com moltes alertes amb el pacient per ajudar-lo. Sí. I és al final el que també valora la gent gran i les seves famílies.
1: Això és el valor afegit.
4: El valor afegit.
3: Perquè aquí la paraula clau és confiança.
1: I tant.
3: Si tu generes confiança,
0: clar,
3: aleshores pots ajudar. Que no pots ajudar si no generes confiança.
4: Sí, i també les famílies, perquè la gent gran, ara, com deies, posem una persona... Perquè ara al final dius gran, qui és gran, no? Perquè al final l'espansa de vida...
0: Sí, sí, tant.
4: Vosaltres no sou persones grans, ara que us digui, Lluís, no.
2: Parla per tu, jo sí.
4: No, no. Un pacient de 85 anys, al final les seves filles pues, estan treballant, tenen, bueno, sí, pues, la vida, poden ser, són inclús hasta besàvies. Doncs al final la farmàcia, aquesta confiança que li puc recomanar, doncs s'agraeix molt i, bueno, crees un vincle molt bonic.
2: Jo diria que us heu fet com una mena d'observatori de problemes socials, sí, inclús, no?
4: Sí, totalment, problemes
3: completament
4: socials.
3: Completament d'acord.
2: Sí.
0: Molt bé. Res, que ens queden, sí, 2 minuts paladets per arribar a les 9, als informatius. Jo crec que és molt interessant i que al final, darrere de tot plegat, hi ha molta cosa a xerrar i hi ha molt de debat. Però, sí. Sobretot allò que diem debat, vull dir, no és tan senzill tot com pot semblar. Alguna cosa més, Lluís, perquè
3: sí,
0: en tot cas seran intros,
3: ràpida.
0: Intros per la segona part.
3: Recepta electrònica.
1: Això.
3: Us ajuda o no us ajuda?
4: Sí que ens ajuda molt. El que dèiem abans, s'ha de ser una mica resilient i pensar que en un futur anirà molt millor i podrem inclús potser renovar un tractament crònic a
1: vosaltres,
4: abans,
1: no?
4: Nosaltres, sí, sí. Per coses cròniques que al final és un tema administratiu que has d'anar. Funciona bé, la veritat és que sí. Crec que també hem d'agrair tot el que tenim. Òbviament, tot sempre pot anar millor, però hem de ser agraïts i s'ha fet un pas molt important en què funcioni.
1: Amb treure feina administrativa, no?
4: Vull dir que... Inclús vosaltres, des de la meva salut, podeu veure la medicació que teniu, on l'heu recollit i tal. Bueno, és que és el que dèiem, que al final ens hem de pujar a les noves tecnologies.
0: Molt bé, doncs escolteu, això, anem cap als informatius i anirem desenvolupant més temàtiques, més preguntes que li volem fer a l'Ester, perquè avui parlem d'això de la sanitat, però valorem sobretot les farmàcies de carrer, com a punt important dins dels nostres barris, és clar que sí. Doncs va, fins ara mateix.

0: I a aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit. Equip viari.
1: A la P7 de Cerdanyola, Barberà del Vallès en sentit Girona, hi ha 4 quilòmetres i mig de retencions i 4 més entre Santa Perpètua i Barberà en sentit Tarragona. C58, 2 quilòmetres de cua entre Sant Quirze i Sabadell en sentit a Barcelona i les retencions habituals a les rondes. I pel que fa a Rodalies, l'R3 tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre i al tocar-se tota la línia, encara que hi ha trens entre la Garriga i Sant Quirze, i a la R11, la línia de Girona, un arbre a les vies entre Caldes de Malavella i Girona, provoca retards de mitja hora.
0: La consellera d'Educació assegura al Matí de Catalunya Ràdio que se sent amb força, però admet que cal fer una reflexió després que els docents rebutgessin en una consulta el preacord entre el govern i els principals sindicats del sector. Esther Niubó és el blanc de les crítiques de les protestes de la vaga d'avui a tot Catalunya. La nova jornada de vaga té com a plat fort una manifestació a Barcelona al migdia. Grups de docents arribaran procedents de diferents àrees del país. El principal sindicat, l'USTEC, se suma a les protestes després del tomb de la consulta d'ahir i reclama al govern començar de zero les negociacions. El departament manté el preacord de la setmana passada com a oferta a desplegar. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'agència tributària i a diversos bancs informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. En el conegut com a cas Leire Díaz, la directora general del cos, Mercedes González, admet un mínim de dues reunions amb l'exmilitant socialista, però nega haver cedit a les seves pretensions. Els Estats Units imposen sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus, hi ha un fill i un net de Raúl Castro. El president cubà denuncia que els Estats Units volen reforçar el bloqueig a Cuba i assegura que el país toparà amb la determinació dels cubans. Final de la campanya electoral per a la segona volta de les eleccions presidencials al Perú, que s'han de celebrar diumenge. Els dos aspirants, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez, arriben igualats a la votació final. L'episodi de pluja forta que ha afectat algunes comarques catalanes ha obligat els bombers a fer un centenar de sortides. Al Ripollès, un tren va xocar contra un arbre que havia caigut a la via sense que hi hagués ferits. La pluja també va obligar a tallar una estona a la C-17 i la C-26 per caiguda d'arbres i esllavissades. El govern autoritza la caça d'exemplars de coipús amb arma de foc. La proliferació d'aquest rosegador invasor ja té efectes sobre els conreus de l'Alt i el Baix Empordà. En funció dels resultats d'aquesta prova pilot, es pot decidir declarar el coipús com a espècie cinegètica. I la pluja desllueix l'arrencada del Primavera Sound i obliga a cancel·lar les actuacions dels principals caps de cartell. En el cas de la Patum a Berga, es van fer modificacions, però es va poder fer la Patum completa. Avui és el torn de la Patum infantil.
2: Esports. Oportunitat perduda del Barça per classificar-se per a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Derrota al Palau davant el Camp de Múrcia per 87-90, que l'obligarà a guanyar demà fora de casa en el tercer i definitiu partit de quarts de final. Avui, torn per al Joventut, que rep a les 9 del vespre al Baskonia, i l'equip verd i negre està obligat a guanyar si vol tenir l'oportunitat de jugar un tercer partit de quarts.
0: Després dels ruixats i les tempestes d'ahir, el temps serà més tranquil. El cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor. 3CAT Info.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: Radio Sant Boi.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: 9 minuts, pràcticament passen de les 9 del matí. Continuem amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres amb l'Henry, el Emilio, el Lluís i avui com a convidada l'Esther Collado, farmacèutica aquí a Sant Boi. I és clar, la temàtica d'avui és valorem la sanitat, valorem les farmàcies de carrer. Estem parlant de... Sí, de, en certa manera dius, bé, és un establiment normal i corrent. Doncs no, és alguna cosa més que això. La farmàcia sempre ha representat doncs aquesta extensió de la sanitat. El primer que es troba la gent, potser el primer contacte amb la sanitat és la farmàcia. Al llarg dels anys, estic fent com una mena de resum, no? Al llarg dels anys la farmàcia s'ha convertit en un punt doncs de complicitat, d'ajuda, d'assessorament cap a les persones doncs que ho necessiten, i la farmàcia ha estat per això doncs una institució tan i tan particular. Jo afegiria, per començar aquesta segona part, que la credibilitat que té la farmàcia segurament no ho té cap altre punt de la societat, no? Penso que quan entres en una farmàcia, una de les coses a destacar és la quantitat d'informació que t'embolcalla, informació en molts sentits, no? I afegiria també, si m'ho permets, Esther, aquesta credibilitat, fixa-t'hi, que li ha donat fins i tot la credibilitat científica i sanejada tant... Mira quina tonteria, dels xutxes, de fins i tot dels carmelets i de les coses que de vegades són tan criticades. La farmàcia té aquesta extensió més saludable, però també ha estat, jo crec que, un guardià de la sanitat sexual. I ho dic seriosament, això. Sí. Explica'm això, amb el bon sentit. No.
1: Ara la poses en un compromís.
0: No, però és que al final forma part també del que podem trobar en una farmàcia, tot el que seria la prevenció en molts sentits, de malalties, etc. Sí. I crec que, evidentment, això està més que normalitzat, de poder anar a buscar, jo què sé, preservatius o fins i tot veus productes, lubricants, etc. Per això dic que li ha donat credibilitat a la sexualitat des del punt de vista, això, fins i tot, de la pedagogia. Digue-li d'aquesta manera.
2: Sí que és veritat, perquè al final, bueno, és un tema de salut, com qui et ve a buscar una medicació per l'atenció pel colesterol, doncs és un tema que visual i que ara actualment s'ha també visualitzat més, tot el tema de la salut femenina, tot el tema de la menopàusia, de prevenció, doncs està molt extès. I realment és que ho tractes com un tema tot... un altre tema de salut que et fan una consulta. No es tracta ni amb pudor.
0: Correcte.
2: I es tracta amb tota la normalitat del món. I els pacients igual, al final, quan crees aquesta confiança, doncs amb un tema de demanar un lubricant, un producte per la sequetat, doncs ho tractes amb confiança. Sí que és que tenim uns saletes on pots parlar amb una miqueta...
1: Que no t'escolti tothom, no?
2: Exacte. Però sí, mai hem trobat cap situació tensa. Es tracta amb naturalitat. També et diria que potser pels preservatius potser vas a la farmàcia, que no és la del barri,
0: sí,
2: per no trobar-te al veí
1: o al súper,
2: però tot amb el tema de ja una consulta més un tema de salut amb tota naturalitat del món.
0: S'ha normalitzat molt, però jo ho deia per donar-li valor, us ho dic seriosament,
3: jo podria fer-te una pregunta, que explica-li una mica a l'audiència quins medicaments més habituals s'utilitzen malament.
2: Malament?
3: Malament, sí.
2: Doncs et diria els primers, l'ibuprofè i el paracetamol, sí, l'analgèsic i...
0: clar, directament.
2: I antiinflamatori, sí. Jo crec que això s'ha fet molt... En primer, amb reduir la dosi, que no per prendre més dosi tens més efecte, perquè s'ha vist que a menys dosi pots tenir el mateix efecte terapèutic,
1: sí.
2: I sobretot també amb el tema que al final tu t'aixeques, tens una mica de mal de cap, amb un paracetamol, doncs no, pot ser... al cap d'una hora o dues hores ja estàs millor. Amb aquest tema ja, bueno, s'ha fet molta prevenció i jo crec que s'ha millorat molt l'ús. I després també potser et diria amb el tema de que aquesta medicació sempre amb recepta dels psicòtrops. Doncs hi ha molta addicció al que són medicació psicòtropa i al final la farmàcia que la puguis regular i la puguis controlar o els puguis ajudar a no tindre aquesta dependència amb altres pautes o amb complements més naturals, doncs són les consultes a diari.
0: Clar. Imagina't. Jo recordo de petitó, de jovenet, sí. Vosaltres també ho recordareu perquè també sí. Sou jovenets encara, però...
2: Sí.
0: No, ho dic seriosament. Jo recordo, i ho dic de veres, darrerament no ho veig, però aquells cartells que deien fórmules magistrals.
1: I
0: jo pensava, ui, aquesta gent són els alquimistes moderns.
1: Home,
0: no? Una mica és això.
1: És una bona feina, a més sí. És una feina que suposo que agrada, sí. No?
2: I és perquè... 100% farmacèutica, és una feina molt galènica. Nosaltres no en fem, de fet aquí a Sant Boi només hi ha una farmàcia, que és la farmàcia de Pau Vila,
1: sí.
2: Que coneixeu, està al centre, al 3 d'abril, sí. Que hi formule i realment és la base de la formulació. La meva mare abans formulava quan ara realment hi ha molta més burocràcia. Si formules...
4: I se'n feien moltes més.
2: Ara et diria, Lluís, que tot el tema de alopècies... Torna... Es diria que està com de moda i se'n tornen a fer bastantes. Ara pot ser més tipus cremes, per patologia més de dermatològica, ja no es fan tant perquè hi ha molts productes al mercat amb molt bona fórmula galènica, però se'n fan molt, i al final és un pilar de la farmàcia, i és bonic, es fan moltes càpsules de minoxidil, que és per el tema de l'alopècia. Et diria que al dia tens moltes consultes d'aquest tipus de prescripcions.
0: Que és quasi, perquè ens entengui l'audiència, un medicament fet a mida.
2: Sí, 100%.
1: No és pret a porter.
0: Personalitzat.
1: És un traje fet a mida.
0: Personalitzat, no?
2: Sí, és una fórmula
0: magistral. Seria una mica això, no? Sí. Després també hi ha la cosmètica, no ens oblidem, la cosmètica farmacèutica segurament també et dona una credibilitat, una serietat potser que no trobes altres llocs.
2: I també lligat a molta patologia, perquè hi ha molt medicament que és fotosensible i ara que ja comença el bon temps, tu penses, un anticonceptiu, per exemple, és fotosensible, has de posar protecció solar. Aquest consell, potser si te'l compres al súper no te'l diran, saps?
1: O probablement el ginecòleg tampoc t'ho dirà.
2: També,
1: que a vegades, jo crec que és això, no?
2: Sí.
1: Que hi ha metges que quan recepten alguna cosa han d'explicar al seu pacient.
2: Bueno, inclús nosaltres, que a vegades dones per fet que saps com s'ha de prendre o com posar un òvul, i a mi m'ha vingut gent que s'ha pres un òvul...
1: Per el coll, no?
2: Oral. Llavors, penses, clar, és que tu pots tenir el coneixement, però pel pacient, un simple fet que li digues, se lo tiene que tomar así, o després de comer, o con alimentos, sin alimentos, ja canvia molt la forma en què el medicament fa efecte. Llavors, és molt important aquest consell en patologia i administració.
0: Molt bé, fantàstic.
3: Tinc més dades, a veure si el ChatGPT ho ha fet bé, eh? Perquè he de dir que la font, aquesta vegada, normalment ja sabeu que ve per l'Institut d'Estadística de Catalunya.
1: IDESCAT.
3: Sí, l'IDESCAT. I avui ha sigut del ChatGPT. I llavors, doncs, el que representa la farmàcia i les farmacèutiques representen entre el 1,5 i el 1,6 del PIB de l'Estat. O sigui, és moltíssim. O sigui, treballadors directes entre 36.000 i 45.000. I indirectes...
4: Diuen, estàs més... parlant de l'Estat espanyol.
3: De l'Estat espanyol.
2: Sí.
3: I més de 270.000 a nivell indirecte. De manera que, o sigui, diu el ChatGPT, que hi ha 134 farmacèutiques innovadores, 427 empreses de farmàcia, 173 plantes de producció, 122 grups empresarials, i a Catalunya hi ha més de la meitat, 79 plantes, diuen. O sigui, això són les dades que m'ha brindat això.
4: No, el sector farmacèutic, evidentment...
3: Sí, és potent.
1: És potent.
4: És molt potent.
2: I a nivell hospitalari, a més, també.
4: Hi ha una dada que per mi també és important, i és que el 90% o 95% del que factura un laboratori farmacèutic... Sí. Torna a la societat.
1: Perquè s'inverteix.
4: Només el 5% se'ls hi tornen els inversors.
1: Vale.
4: Però el 95% es reinverteix.
3: Una dada.
4: I amb això, doncs, en personal, sous, impostos, proveïdors...
0: Recerca. Diuen que aquesta recerca important aquí.
3: Doncs mira, això és la dada que anava a donar ara.
2: Investigació.
0: Sí.
3: Investigació. I més de...
2: Espanya,
3: Són 1.200 milions d'euros. Això és el que està xifrat.
0: Sí.
3: I diuen que estem entre les 10 primers països en aquest sentit. del món, estem parlant ara.
4: Aquests 1.200 milions que eren, perdona,
3: I+D.
4: I+D, sí.
0: Investigació i desenvolupament.
4: I aquí tenim uns quants laboratoris nacionals com Grifols...
0: Escolta, sense anar més lluny, mireu la importància.
4: Mirall, Esteve...
0: Però mireu la importància de tot plegat. L'altre dia la posaven la primera pedra, la nova planta de Grifols, i hi havia el president del govern...
1: Home, és una potència, Grifols.
0: Doncs allà present, que no tothom, quan inaugura un nou magatzem, pot dir que hi va el president del govern, però alguna cosa serà.
4: El que passa que el govern, com que són molt conscients de que les inversions que fa la indústria farmacèutica
1: és en benefici,
4: generen molta riquesa, aleshores doncs, el recolzament i les ajudes que van donant perquè per fer-ho fàcil són molt importants.
3: Vaig a centrar el tema més per vosaltres.
0: A veure.
3: Quins són els paràmetres o les condicions per obrir una farmàcia? Distàncies, metres quadrats... A veure...
0: Sí, perquè d'això es parla molt, però...
4: La pregunta que acabes de fer. Hi ha moltes variants.
2: Hi ha variants. Hi ha uns ABS, primer, que són com zones sanitàries que estan delimitades.
1: Sí.
2: I llavors hi ha per nombre d'habitants i per distància.
0: Exacte.
2: Si tu, per exemple, vols demanar un trasllat, has d'estar a més de 250
1: metres
2: d'una altra oficina de farmàcia, independentment dels habitants. És complicat obrir una nova farmàcia. I és tu la pots fer una sol·licitud, diguem, al 2026 i no resolgui fins al 2035.
4: O al 2055.
2: Sí.
4: Perquè passen molts anys.
3: Déu-n'hi-do.
4: Va en funció de com creix la població.
2: Exacte.
4: De la...
2: I no la pots saber com creix tampoc, perquè tu fas la sol·licitud
0: és complexa,
2: ara i te la proven d'aquí 15 anys, potser el flux de població ha canviat, potser havien de construir una planta i l'han canviat de zona, uns habitatges, és molt complicat calcular-ho.
0: I després una altra pregunta que també jo crec que la nostra audiència també agrairà és, no, ho dic perquè moltes vegades ignorem realment què passa amb els medicaments que portem caducats, on van a espetegar, què es fa amb aquests medicaments, com d'important és recollir també des de les farmàcies aquests medicaments caducats per reciclar o per...
2: És molt important pel medi ambient perquè hi ha un sistema que es diu SIGRE que és de que recullen la medicació i fan tot el tractament dels medicaments. I això que jo crec que la població està molt conscienciada de portar els punts a la farmàcia.
0: I on van a espetegar, aleshores?
1: Amb una planta especial,
2: una planta especial,
1: no?
4: És una planta especialitzada. És destrucció controlada.
0: Molt bé.
4: O sigui, nosaltres el que no volem és que aquests medicaments
1: vagi la brossa general.
4: Acabin general. En l'aigua, acabin a les escombraries.
0: Bé, important, és important explicar això. Important.
4: És important això, portar-ho a la
2: farmàcia.
4: Perquè en totes les farmàcies tenen el punt SIGRE.
2: Que està justament sempre, ha d'estar a l'entrada perquè el pacient pugui fer-ho diàriament, si vol.
4: Exacte.
3: Molt bé.
4: Però és important fer-ho.
3: Et faré una pregunta totalment personal. Bueno, després te'n faré una de punyent, però això serà al final. Diu, quina és la satisfacció més gran que et dona la teva professió?
2: Doncs el que comentàvem abans, que em vinguin els pacients a dir-me doncs, que el seu tractament els ha anat bé i que els hem ajudat. Que és
0: la confiança, també.
2: La confiança entre la part humana i el vincle que creix amb ells és el nostre fer de seguir cada dia.
1: Això és el que et vincularà els clients a tu.
0: I el que t'omple.
1: Si obren una farmàcia 200 metres més enllà... No canviaran, si estan contents amb el tracte.
0: Deu ser el client més fidel que hi ha, no?, el de la farmàcia.
1: Sí, aquest. O sigui, de fet, tot el que té a veure amb atenció a persones fa que, si tu fas una bona atenció, aquesta persona es vincula. Ja sigui amb una farmàcia, a la carnisseria o al supermercat de la cantonada.
2: Molts detalls, sabes, que puguis tenir amb... o algú amb el cop, o sigui, que diuen que arriba tard, no es preocupi que li portem o l'ajudem. L'ajuda, a vegades, més que a vegades que la dispensació d'un medicament és que senti que l'has ajudat.
1: Sí, senyor.
0: De fet, les farmàcies han salvat vides,
4: Unes quantes.
0: Compte, això és molt important. Sí. Han salvat vides.
4: Sí. Anem a demanar.
1: Vinga.
0: Per demanar que no quedi.
4: Si poguessis demanar una sola millora a l'administració pública, per potenciar el paper del farmacèutic comunitari, quina seria aquesta...
2: En línia amb el que parlàvem, demanar-nos més competències i serveis, renovar plans de medicació que estiguin crònics, poder inclús fer campanyes de vacunació, o inclús preses de tensió de sucre, colesterol, que es poguessin pujar a la meva salut, perquè al final tu vens a la farmàcia, et fem un control d'hipertensió, però quede allí, quede amb el pacient. Llavors li has de apuntar amb un paper que deien de, la, de com utilitzar les noves tecnologies, que nosaltres poguéssim entrar en un portal i que quedés linkat a la meva salut del pacient. Ajudaria molt a reduir doncs, temps a vegades amb les infermeres i amb els centres de salut. Però bueno, jo crec que hem de ser confidents i que al final som un... nosaltres ens hem de cuidar i ens hem de defensar perquè també l'administració ho pugui fer. Hem de ser un col·lectiu fort.
0: Molt bé.
3: Quin és el mite, aquell mite, aquella història recurrent que encara se sent a les farmàcies?
2: Renovar plans de medicació, que hi ha per comunitats autònomes. Aquest és un tema que al final ho regeix comunitat autònoma, que pot ser, escoltes per la tele, que a Galícia es poden renovar els plans de medicació i aquí no. Inclús a Galícia els SPDs, els blisters, la medicació que prepararem, està finançada per la comunitat autònoma. Aquí no. Jo crec que això hauria de ser com
1: general per tothom.
2: Exacte,
1: no?
2: O la teva targeta sanitària, tu vas a Andalusia, si no et funciona, a vegades tens problemes. Jo crec que ens hauríem d'unir més i que la targeta teva sanitària és quan vaguis a Madrid o a València
1: t'atenguin igual, encara que no siguis de la comunitat.
0: Correcte,
1: no?
0: Doncs important aquest apunt,
2: molt,
0: sí. Molt bé, escolteu-me, 5 minuts per arribar a 2:15, sí que hauríem de començar a enfilar els titulars. Saps què passa, Esther, que aquí sempre acabem doncs amb titulars improvisats, cadascú de nosaltres doncs dona el que seria un titular del que ha passat avui aquí. I però abans el Miliu té la pregunta.
1: La pregunta punyent.
3: Hi ha una pregunta punyent.
4: Que no passi res.
3: Wanda. Te va enterar. A veure, la pregunta és aquesta. Atenció. La truita de patates amb ceba o sense?
2: Sense ceba, sense.
0: Ah, bien. Està fent una estadística que li dura no sé quants anys.
2: No
0: sé quants anys, sí. Sí. L'Associació de Truiters i Truiteres de Catalunya ja n'està farta.
1: Com és l'home de les dades.
0: Ja n'estan farts. Ha rebut amenaces de l'associació això de truiteres i truiters perquè ja n'estan farts. Però no té aturador. Molt bé, ara ja sí, ara ens hi posem amb els titulars. Podem començar per l'Henri. Quin seria el titular per tu d'avui?
1: Doncs amb persones com l'Ester, la farmàcia és un lloc on et sents bé, segur.
0: Fantàstic, maco. Lluís...
4: Jo faria referència a la frase consulteu el vostre farmacèutic.
0: Exacte, molt bé.
4: Sí. Perquè inicialment va ser una falca legal obligatòria.
0: Sí. Exacte.
4: Però en aquest moment la veritat és que és un gran actiu de la farmàcia comunitària.
0: Correcte.
4: La recomanació, consulteu el vostre farmacèutic.
0: Molt bé. Ho trobo molt escaient i molt maco. Miliu!
3: Va per aquesta banda també.
0: A veure.
3: A la farmàcia trobareu uns professionals ben propers.
0: Sí, sí, segur. Bueno, la meva, una mica metafòrica, metafòrica. No sempre trobareu la farmàcia oberta, però la farmacèutica i el farmacèutic sempre estan de guàrdia.
2: Molt bona frase.
0: I ara la teva, si la vols deixar anar.
2: La meva també seria en línia amb el Lluís, que l'atenció farmacèutica és el pilar fonamental de les farmàcies, on sempre ens trobareu amb un somriure.
0: Fantàstic. Moltes gràcies a Esther Collado per haver invertit el teu temps amb nosaltres, amb la República Santboiana, avui al Consell de Sàvia i Savis, que hem parlat de valorar la sanitat i en concret doncs, de valorar les farmàcies de carrer, de barri, que al final han estat una institució doncs, important per tots i tots nosaltres. Sí. I que salven vides, allò que diem, I que salven vides i que, a més, ens protegeixen també del clima, en ple agost.
1: Home, són refugis climàtics.
0: Són refugis climàtics.
2: Que no
0: vull dir,
2: sí.
0: Compte, que això és molt, molt interessant,
1: important.
0: També. Molt bé, escolteu-me, ella deu haver triat la cançó per acomiadar, no, avui?
1: Sí. Ella ens dirà quina.
2: Viva la vida de Coldplay.
0: Molt bé, doncs viva la vida de Coldplay, sí. Jo crec

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La partitura de la República, l'espai de la bona música.

0: Pràcticament 2:05 de 10 del matí. Això és la partitura i el que esteu escoltant per aquí darrere. Doncs això és el pastís que ens porta avui per gaudir-ne el doctor Peris, Ricard Peris, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Amadeu. Bon dia, Sant Boi.
0: No he volgut desvetllar quin és el pastís, però crec que, escoltant-ho, ja veiem que Manus, la cosa va de rima i de festa major.
1: Ja saps,
0: fer justícia.
1: Sí, ja saps, Amadeu, que sempre prometem rock and roll i al final sempre mentim, no? Vull dir...
0: Bueno, tampoc és mentir, perquè al final, què és rock and roll? Compte, el concepte és el que a nosaltres ens agrada, és el concepte. Rock and roll és tot allò que fa moure la gent i tot allò doncs, que es deixa escoltar. I tot, en Beethoven, en Mozart també feien rock and roll, què carai?
1: Humor, xerinola... Bona música.
0: Clar que sí.
1: Donem la benvinguda al grup Trèvol, que ens porta avui la Laia Gluck.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Laia. Què tal estàs?
2: Molt bé, molt contenta de ser avui amb vosaltres.
0: Que bé, que xulo. Sabem que per temes personals, guió professionals, has d'estar a l'altre cantó del fil telefònic, però serà molt interessant, de totes maneres, el poder compartir aquesta estona amb nosaltres.
2: Igualment,
1: oi
2: tant que sí. Gràcies per
1: proposar-nos venir
2: avui. Merci.
1: Escolta'm, una mica de turismofòria, veig jo. Com estàs?
2: Sí, bé, em trèvol, el que intentem és fer, bueno, queixar-nos de les coses que ens fan enfadar, de les injustícies que ens bullen per la sang, i a vegades, com és més fàcil entrar-ho així des d'una mica de sàtira i es fa més a més, doncs bé, ho fem servir.
1: Aquest és un dels vostres primers treballs, oi, Laia?
2: No, aquest és el segon, del que va sortir la setmana passada.
1: Ah, molt bé, molt bé.
2: No, sí, aquest va ser un senzill, que el segon senzill que vam treure per aquest disc, que acaba de sortir el 20, bueno, no, el 22 de maig, he dit la setmana passada, però no, el 22 de maig.
1: Però no ens avancem. A veure,
0: anem a pams. Qui forma Trèvol? Perquè aquí teniu gent de molts llocs del Principat, eh?
2: Correcte, Trèvol som un quartet que som gralla, flabiol, bateria i teclat, som en Bernat Garcés al teclat des de l'Hospitalet de Llobregat, en Martí Fleta a la bateria i percussions des de Sant Adrià del Besòs.
1: Vinga!
2: La Leoní Martet des de Perpinyà,
1: on dia, ara,
2: la Catalunya Nord, el flabiol i tamborí, sí. I jo mateixa, que ara visc al Prat de Llobregat, a la gralla i la veure.
0: Molt bé. Escolta, com es nota que ets tu la que en els concerts vas anomenant els companys i companyes, eh?
2: Junts ho hem muntat molt bé, perquè cadascú de nosaltres presenta un membre del grup.
0: Ah, molt bé, que xulo, sí, que xulo. Sí. Que xulo. Bueno, doncs, escolta'm, no, tu com a representant del Baix Llobregat, això ens toca de prop aquí a Sant Boi.
2: Correcte.
0: I brutal, perquè quan parlem de folk... folk d'extraradi, que es diu. Clar, és que això de folk, què és el folk? Oh, és que el folk és moltes coses. No, al final el folk és una mica anar a cercar, pregunto, Laia, la nostra identitat. Per tant, rasquem molt dels orígens i rasquem molt de tot el que hem adquirit de la cultura més propera.
2: Completament. De fet, nosaltres, des que ens vam crear ara fa 3 anys, el fet de dir que venim, no, del Baix Llobregat, de l'àrea metropolitana de Barcelona, encara més extraradi la Leoní des de la Catalunya Nord, sempre, bé, ha costat una mica com creure'ns-ho, perquè clar, no és el mateix si vas a tocar a Vilafranca, si vas a tocar més a baix, cap al sud, que tenen com tota aquesta... tot el folk, tota la música tradicional com molt més arrelada, però és que és un autoodi que ens fem cap a nosaltres mateixos. Per tant, Trèvol també volíem reivindicar que des de l'àrea metropolitana de Barcelona es pot fer música tradicional, que hi ha molts grups que des de fa molts anys aquí a Sant Bolt i un riu
0: tant,
2: que són els nostres referents al canvi a la fi. Vull dir que treure'ns una mica i estimar que venim del Baix Llobregat i que podem fer música folk. Llavors, aquest concepte de folk d'extraradi va néixer perquè no sabíem ben bé, quan ens preguntàvem quina música feu, no sabíem ben bé què respondre, perquè, bueno, perquè el curiós de Trèvol és que juntem molts gèneres diferents, bevem de molts estils diferents, perquè cada membre del grup ve d'una branca diferent. Llavors, clar, era com, ostres, és que estem fent el que volem. Llavors vam dir, mira, tu, això que estem fent és folk d'extraradi, perquè al cap de la també bevem molt de fer de les cultures veïnes que conviuen amb nosaltres, amb la catalana, el bajocagat, i llavors també volíem reivindicar una mica això.
1: Jo, la veritat és que una de les coses que m'ha enamorat de vosaltres precisament és aquesta diversitat dins de la música que feu, no? I bueno, aquests tocs de jazz, que a vegades que se senten per darrere, no? Vull dir, del Bernat, no? I fins i tot tant tu com la Leoni, la veritat és que, diguem-ne, tant a la Gralla com al Flavioli li doneu un toc molt, molt especial, no? Vull dir, la bateria ja ho sabem el que és, ritme, acompanyament...
2: Sí, però el Martí està fent una recerca molt gran de percussió, perquè també ha afegit la Garbuca.
1: No, jo em referia, Laia, a que teniu un conjunt, teniu un batibull de coses dins de l'olla que fa un brou molt agradable, la veritat.
2: Moltes gràcies.
0: No, home, no, parlaves del Martí, que al final, entre altres coses, té formació de bateria jazz,
2: Sí, completament.
0: Ho dic perquè al final, el conèixer, el tindre membres que cadascun d'ells dominen diferents instruments, això suposo que et dona l'avantatge de poder jugar i de poder saber què toca en cada moment. És a dir, els ingredients d'aquella mena de recepta que proposarem al públic, quins són els ingredients que hi escauen, i fins i tot de dir com d'important és saber el que sobra com d'important és de saber què hi ha de ser.
2: Completament. És tal qual així. És això que us deia, que cadascú venim. El Martí ha fet... i bateria jazz, però també molta moderna, també ara s'està formant això en percussions més del Mediterrani Oriental, el Bernat, o sigui, tant la Leonie, el Bernat com jo estem acabant ara l'ESMUC, el superior, el Bernat s'està graduant en piano jazz, és un crac, és una bèstia, la Leonie és de les millors flaviolaires que tenim aquí a casa nostra, vull dir, com que cadascú ve d'una vessant, i llavors, clar, quan ens ajuntem diem, vale, va, doncs jo porto això, jo porto l'altre, tal, llavors fa aquest batiburri que per això l'hem dit així, molt d'extra radi, que no sabem ben bé què és, però volem que us agradi.
0: Està claríssim que ho aconseguiu.
1: La Leonie, tinc entès que viu a Catalunya Nord.
2: Ella ha estat aquests 4 anys aquí estudiant amb nosaltres a l'ESMUC, que la vam conèixer a l'ESMUC, sí que ha estat vivint a Barcelona, però bé, cada setmana fa 2 o 3 viatges a Perpinyà, que no sabem com ho aguanta.
1: Poca broma.
2: Però, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Escolta'm, anem a...
0: Sí, això anava a dir-te
1: a fer un tastet.
0: Un tastet d'alguna cosa,
1: D'una cançó que ens proposava la Laia, que és el Vals J de la Perifèria.
0: Carai, molt bé, escoltem-lo.

0: Estem escoltant el Val Jota, però jo diria, Laia i Ricard, que aquí, a més de una mica d'experimentar amb tot plegat, que això és molt xulo, i donar-li un toc una mica més allò que dius, va, més ritme aquí, Laia, això és una declaració d'intencions, que es diu?
1: Sí, completament, com us deia abans, i amb Trèvol sempre intentem ficar allò, punxar una miqueta, i sempre, bé, de fet, el primer disc també vam estar parlant d'una... Bueno, que la seguim tocant als directes, però tenim una cançó que es diu Ni un pom de terra, que parla de tot el maltractament que hi ha al Baix Llobregat, amb els pocs espais agraris que queden, amb tots aquests ajuntaments que van d'esquerres però se segueixen carregant els pocs espais que queden per construir pisos que només es poden permetre uns quants. Llavors, sempre intentem com allò...
0: No, que hi ha el punt aquell rebel i de reivindicació a través, doncs, en aquest cas del folk extraradi, que dieu vosaltres, però que pot ser en qualsevol música, i vosaltres heu triat el que heu triat, però que li dona aquest punt de... Jo he dit abans experimentar. També és important experimentar, i crec que vosaltres ho feu i us en sortiu molt bé.
1: Sí, completament, ja et dic, com nosaltres tampoc ho pensem com, va, anem a provar a veure què surt d'aquí, també ens surt com natural, però sí, suposo que des de, o sigui, agraïm que es vegi com que estem jugant i estem provant coses noves, perquè ja ho tenim com tan incorporat en el nostre dia a dia que potser a vegades no ens ho parem a pensar, però sí, gràcies.
2: Ara traieu un nou treball.
1: Ja l'hem tret. Ja l'hem tret el 22 de maig, vam treure això al Folk Extra Radio i ara l'estem presentant per arreu. Sí.
0: Molt bé. I això vol dir que aquest estiu, guitarra a l'esquena, en aquest cas és una metàfora perquè porteu molts instruments diferents, però instruments a l'esquena i a trepitjar Principat, no?
1: Sí, la veritat és que sí, estem contents, tenim moltes cosetes i encara més grans, que en sortim més. Mira, el Baix Llobregat, que tenim només a Molins de Rei, a la Revetlla de Sant Joan.
0: Que
1: bé. L'any passat sí que vam fer molt d'Hospitalet, a Sant Boi també hem vingut moltes vegades, sí. Al Rubri, a Cal Niño... també, a vegades, o sigui, quan toquem més a prop, a vegades sempre fa il·lusió, no? Perquè llavors tot cobra més sentit.
0: Sí. Però... Jo us recordo Cal Niño, i tant que sí. Però hi ha aquest toc que jo deia, de festa major, és a dir, que et recorda molt, i no ho dic d'una manera, doncs, de dir que sigui menys qualitat el folk de festa major, eh? No. Les orquestres de festa major, déu-n'hi-do, el que ha arribat a sortir d'aquest país, de les grans orquestres.
1: Totalment.
0: Però ho dic perquè festa major amb el sentit d'aquesta frescor, que li dona frescor, que et fa estiu, no sé com dir-ho, que fa estiu.
1: Completament, sí, bueno, sí, que guai que ho és així, merci.
0: Jo crec que sí.
1: És això, des de les festes majors d'aquí de casa nostra, doncs, la cultura popular més, més potent, i sí, nosaltres intentem això, és el que, sí, com reivindicar la música folk des d'una cosa fresca, poc carrinclona, que a vegades companys nostres de la nostra edat encara ens diuen, no, ostres, la música folk, ei, no, tio, hi ha de tot, com a tots els gèneres, saps? I que una gralla i un flabiol, els nostres objectius, que pugui arribar a qualsevol context, i si és més mainstream, doncs encara millor per poder reivindicar més encara aquest gènere.
2: Jo per edat, Laia, que de fet la meva formació musical, no, la meva pobra formació musical, té molt a veure amb el folk per una banda, no? I el rock per l'altra, no? Vull dir, era la música que ens podíem permetre als 70, no? Del segle passat, no? I la veritat és que quant d'important és que ara, gent jove com vosaltres, reivindiqueu tot això, perquè al cap i a la fi el folk és aquella expressió popular que parla de les coses del dia a dia, del que passa als barris, del que passa a la vida quotidiana, no? I això és molt important. I amb tot aquest univers, com veieu el futur, Laia? Com el veieu? El vostre
1: folk, futur, en general.
2: No, el vostre. Sí, a veure, vull dir, si penseu, diguem-ne, avançar cap a altres tipus d'expressió musical o voleu incidir en aquesta línia tan maca que teniu, que l'altra també és maca, eh? No,
1: sí, la veritat és que, com et deia, vam començar fa 3 anys i hem anat com, no evolucionant, però consolidant el so, com molt orgànicament, I, clar, també nosaltres doncs, vam començar, teníem 17-18 anys, ara tampoc en tenim gaires més, però vull dir com que la vida també ens acompanya, coneixem coses noves, és això que et deia ara, per exemple, hem estat fent, bueno, vaig estar fent projectes amb músics del Kurdistan, de Palestina, al Martí també li interessa molt aquesta música, i llavors també estem incidint, vull dir, com que anem coneixent coses, les anem incorporant de manera natural, però clar, no tenim una visió de, val, hem d'anar cap aquí, sinó, com li hem posat aquesta etiqueta de folk d'extraradi, doncs anirem incorporant el que se'ns vegi, però ens volem mantenir dins el folk, això està clar, principalment perquè els dos instruments més característics i principals del grup són la graella i el flabiol, que ja tenen una sonoritat que...
0: Sí, de totes maneres, és un gènere no només molt agraït, sinó molt generós, perquè dona molt per bescanviar amb d'altres cultures, quan convides un altre grup, quan toques coses doncs, més universals, diguéssim, amb ells, pel que jo he vist de vegades, no? Dona més joc, és a dir, és més generós tot plegat, i inclous qualsevol cosa, si ve sobretot d'una altra cultura i si és genuí.
1: Completament, exactament això, o sigui, per nosaltres això, reivindicar la nostra cultura popular, la nostra música tradicional, que és molt bonica i a vegades ha estat molt menyspreada per nosaltres mateixos, cap a aquest autoodi.
2: Lamentablement.
1: Però també és això, poder incloure, és el que diem, bueno, més nosaltres que venim dels barris de l'extraradi,
0: sí.
1: Conviuen moltes cultures de gent que ha d'immigrar, per desgràcia, per buscar un futur millor, llavors doncs, poder escoltar aquestes cultures veïnes i enriquir-nos. Perquè ara que aquesta extrema dreta està en auge i aquests discursos d'odi cada cop estan més creixents, posicionar-nos una mica, de vegades...
2: Absolutament d'acord amb tu, Laia, perquè, a veure, al cap i a la fi, la música popular és una música de barreja, és una música de la convergència de moltes cultures i de molta tradició, no? N'hi ha una altra cosa que m'agrada molt d'ara el que deies, i és de lluitar contra l'auge d'aquesta extrema dreta que acabaria que els seus projectes culturals no tenen res a veure amb això, amb la tradició, la barreja i la solidaritat.
1: Completament.
2: I bé, escolta'm, la veritat és que no sé, ja et dic, i tal com us vaig escoltar, jo vaig dir, aquesta gent ha de venir al programa.
0: Sí, estava claríssim. I algun dia ens agradaria que de manera presencial, perquè aquí som tan agosarats que normalment aquell que no només que ho demana, sinó que ho accepta, els fem tocar en directe aquí.
1: Nosaltres encantats, ja vindríem els quatre llavors.
0: Sí.
1: Fent entrevistes són molt divertits perquè som un xou.
0: Segur.
2: Ara, jo no me'ls imagino aquí dintre l'estudi amb bateria, piano... dos flabiols, mira...
0: Jo m'ho imagino tot, perquè ja ho hem vist, no tot, gràcies a Déu sempre diem allò de no ho hem vist tot, no, hi ha molta cosa per veure, però hem vist molta cosa, i s'han fet coses extraordinàries aquí, i no dubto que els trèvol serien... Escolta, a propòsit, trèvol de 4 o de 3 fulles, o de quantes fulles? En aquest cas, cadascú de vosaltres sou una fulla. No, per això dic, que jugar una mica amb això, no? El trèvol com a element també molt, molt identitari,
1: no? Sempre diem que ara som trèvol de 4 fulles, però el disc que ens l'ha produït el nostre amic sonòleg, el Pau Vidal, és un crac, que ha estat el productor del disc,
2: i ens ha ajudat moltíssim. Anava a tirar per aquí a la meva, potser...
0: Bueno, però ell pot ser la branca, diguéssim.
1: És això, que faríem això. És
2: una branca
1: que s'ha sostingut durant aquests mesos.
2: Jo t'anava a dir, Laia, que és que exprimiu el Pau i dir, perquè és que n'hi ha pocs productors que sàpiguen produir folk.
1: Totalment. I d'aquesta manera, tan xula...
2: Tan xula, sí. O sigui que també Totalment. Li envies les nostres felicitacions.
0: Mira, quan un productor... Aquí
1: ho
0: diem sempre amb el Ricard. Quan un productor no només té la capacitat d'estar molt obert i de respectar el que els músics proposen, sinó que a més suma, compte, això és un valor afegit.
1: Exactament, totalment. És que, o sigui, el Pau Vidal Arbiola, apunteu-vos-ho si algú necessita produir qualsevol cosa, perquè ens ha cuidat moltíssim, ens ha respectat molt, ens ha fet propostes sempre des del respecte de dir, ah, us sembla bé això, tal, clar, també ell és de l'Arboç, és graller, ha viscut tota la vida, vull dir, com està molt sensibilitzat dins la música tradicional, però també ha fet molts altres projectes d'altres gèneres, llavors és també aquesta riquesa de tenir molt clar cap a on havia de tirar el disc, i sort d'ell, la veritat, perquè la matèria prima hi era, però la segona no, llavors és molt necessària per fer un disc aquesta.
0: Molt bé, i que cal escoltar, quan un productor és bo, se l'ha d'escoltar, eh?
2: Aquest disc, això, Laia, el traieu en físic, també?
1: S'està cuinant.
2: Ja sabeu on han d'haver-hi un parell signats, eh?
0: Molt, molt xulo, molt xulo.
1: Sí? Laia? Moltíssimes gràcies.
2: Laia, et deia que ja saps on vindran dos CDs signats, per vosaltres, sí?
1: Quan vinguem els quatre...
0: Sí, sí, i tant, serà... Farem una festa major. Jo crec que la música que feu és sempre de... Insisteixo, quan dic festa major vull dir festa grossa. I que val molt la pena. A mi m'agradaria que... I saps què passa, Laia? Que no sempre ho aconseguim, però normalment lluitem perquè el temps que tenim, que l'hem de saber dosificar molt bé, home, ens dongui com per acabar amb una peça, amb una cançó, doncs, del grup convidat, i crec que avui ho podem aconseguir, Ricard.
2: Sí, tant, la cançó es diu Quimet.
0: Sí, senyor, el Quimet.
1: Sí, és del primer disc, aquesta cançó, i és la que dona títol al primer disc, que es deia Qui omple un estadi no és pas un graller.
2: Ah,
1: molt bé. Que ja veureu, ja portareu la lletra, que és bastant així divertida, i riem una mica de nosaltres mateixos.
0: Hosti, que bo.
2: Laia, un plaer, que hagis compartit el teu temps amb nosaltres. Quedem, com ara et deia l'Amadeu, per una propera trobada.
0: Quedem per una aquelarre, que dirien, això serà una aquelarre, tu.
1: Us desitgem
2: molta, que tingueu molta trajectòria i molt exitosa, també.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Una abraçada i fins
0: a sempre. Com diria aquell, ho hem dit moltes vegades, bon viatge pels guerrers, que el seu poble són fidels, doncs molt d'èxit pels guerrers, pels músics, que tan fidels són al seu poble, Laia. D'acord?
1: Moltíssimes gràcies als dos.
2: Salut, festa i música.
1: Una abraçada forta.
0: Que vagi molt bé! Adéu, Laia. Doncs va, escoltarem el Quimet per marxar,
2: Sí.
0: Ricard, ens veiem properament amb tu, precisament dimarts.
2: Dimarts. I la setmana que ve, rock and roll.
0: Rock and roll, segur que sí. Vinga. Que vagi molt bé.
2: Fot-li el Quimet.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Ràdio Sant Boi. No participi d'aquesta reunió. Creiem que hem de bastir la unitat sindical per lluitar i això és amb els sindicats que convoquem les vagues d'avui. I bé, la consellera pot seguir equivocant-se i seguir decidint reunir-se amb sindicats que ara mateix estan anant en contra del que demanen els treballadors i treballadores de l'educació i que no estan demanant els diners i els recursos necessaris per revertir l'emergència educativa. La reunió ha de ser amb el comitè de vaga.
2: Pues si me'n parten a les vagues de dimarts.
1: Sí, de moment està convocat el dia 9, això sortirà un cartell avui mateix, ho hem anunciat i ho anunciarem com a unitat sindical també. La del dia 10 està per acabar de veure, però molt probablement les jornades de lluita s'enfoquin en aquests dos dies per començar, sí.
2: Convoqueu CGT només o vostè també està afegint aquestes convocatòries?
1: Com sabeu, en el tema de les convocatòries hi ha també un tema tècnic. Ara mateix els dos sindicats que tenim convocat algo que pot arribar al dia 9, que és una vaga indefinida, som USTEC i CGT, però això ha sigut una discussió en la unitat sindical, per tant, tota la resta de sindicats que hi són, com la COS, la CNT i la Intersindical, també s'hi sumen, i també estem veient quins són els mecanismes per arribar a les següents vagues. És un tema tècnic, estem tots compromesos en aquesta lluita.
3: Moment són USTEC i CGT, eh?
1: Les convocatòries sí, però això no treu que tothom se pugui afegir, inclús no només sindicats, també demanem a partits polítics que hi donin suport, a organitzacions, al moviment per l'habitatge, que hi doni suport a tothom, clar.
4: Ah, entenc també que serà només per tema papa o també coincideix el primer dia CL?
1: Perdona?
4: També coincideix, no?, que és el primer dia de la selectivitat, no sé si també per allà.
1: Bé, el tema de la selectivitat s'ha discutit molt. Nosaltres no estem per afectar a l'alumnat. Les vagues, com sabem, són un problema per tothom, però són un problema principal pel departament qui ha d'abordar aturar-les. Nosaltres ho fem el dia 9 pel tema de la visita del Papa, però sobretot per la discussió del capítol d'educació. I això és el que nosaltres apuntem, que tots aquests partits que criden a la responsabilitat, que van signar una llei que demanava o deia que hi havia un 6% d'inversió en educació al 2009 i que seguim al 3. Nosaltres els hi exigim que no volem paraules, volem fets, i això vol dir inversió educativa real, caminar cap al 6% i ampliar-lo, perquè ja, i això ja va passant.
5: Gràcies.
1: Molt bé.
6: Sentim en directe les valoracions dels sindicats d'educació. Ha estat el torn de la CGT, ara parlarà la Intersindical, ho farà el Carles Amigó per fer aquestes valoracions de les vagues.
7: Gràcies.
8: Aquí? Sí? Quan digueu. Bon dia, sóc Carles Amigó, delegat de la Intersindical i professor de tecnologia a l'Institut del Palau de Sant Andreu de la Barca. Vinc en representació de la Intersindical per comunicar, primer de tot, que volem felicitar tant als sindicats com a les assemblees com a tots els moviments de professors que hi ha hagut aquests últims mesos, perquè realment aquesta mobilització ha sigut històrica, crec que ens hem de congratular en aquest sentit. També m'agradaria felicitar especialment els sindicats USTEC i CGT i juntament amb nosaltres per haver convocat aquesta enquesta que s'ha fet a nivell de tot el col·lectiu, perquè per primera vegada jo crec que s'han sentit escoltats. Històricament sempre havia sigut una reivindicació del nostre col·lectiu, que es pensaven o deien que aquestes consultes i aquestes decisions, perdoneu, aquests acords només arribaven en despatxos foscos de Via Augusta. Pues no, es pot consultar, vale? No hem de ser demofòbics, hem de fer una consulta al col·lectiu perquè sigui aquest el que decideixi si els acords són suficients o no.
7: Vale.
8: També m'agradaria felicitar el col·lectiu per haver votat no, perquè nosaltres evidentment creiem que és un pacte totalment insuficient. Creiem que, per exemple, el tema de les ràtios, si llegiu l'acord veureu que està supeditat a partida pressupostària, el qual vol dir que es baixaran ràtios només si ells consideren que tenen prou diners per fer-ho. També el tema dels PAE passa exactament el mateix. Han promès 6.400 noves plantilles del PAE, però evidentment també supeditat a pressupost. Per tant, una altra vegada ho deixem a les seves mans. També una altra cosa que no s'ha inclòs en aquest pacte ha sigut el 03 i el PAE, el qual ho creiem molt greu. Com han comentat els companys, es basen en que en la mesa sectorial no es pot pactar de les seves condicions laborals, i això és cert, però sí que si es convoqués el comitè de vaga es podria parlar de tots els sectors afectats, com seria el cas. I una altra de les coses que creiem que ha mancat en aquest acord ha sigut el tema de no planificar un calendari per aplicar el 6%, com marca la LEC, d'inversió a l'educació. El paral·lelisme podríem fer-ho una mica com la Renfe. La Renfe sabem que ha estat moltes dècades sense inversió, ara veiem com estan, els trens no funcionen, això es veu clarament. Amb l'educació no és tan fàcil de veure el fet que no estigui funcionant, això ho veurem d'aquí uns anys. Per tant, creiem que és una qüestió de país el fet d'invertir realment el que l'educació mereix. I també fora de pressupostos, perquè sempre es basen en que no hi ha diners, no hi ha diners, no hi ha diners, però aquest acord tampoc inclou coses com, per exemple, oposar-se a la fusió de les ciències. Les ciències, avui dia a batxillerat, o, perdoneu, l'any que ve a batxillerat, es reduiran la meitat d'hores de les que s'estan fent ara, i això ho veiem molt greu. Ells diuen que és per equiparar-se amb l'Estat, però l'Estat no es fa el treball de recerca i aquí sí que es fa, per tant, aquí hi ha un doble viatge en aquest sentit. També no es parla de democràcia en el centre. Creiem que és molt important que la democràcia torni als centres. Això va venir amb les retallades i ha sigut una de les que no hem pogut revertir encara. I un tema cabdal per la intersindical és el tema de la immersió lingüística, com sabeu. La llengua se'ns està morint. L'escola és l'últim bastió que tenim per defensar-la. I no s'està fent absolutament res en aquest sentit. Nosaltres demanem que es desplegui un pla immersiu total a l'escola catalana perquè els inspectors puguin vetllar per compliment de la immersió lingüística. Que tots els professors, tant dins com fora de les aules, facin servir el català com a llengua vehicular. I per acabar ja, aquesta lluita no va només de drets laborals, és una lluita de país. Com hem vist, hi ha molts sectors externs a l'educació que s'estan unint a nosaltres perquè han obert els ulls i han vist que això no és una cosa de sous, és una cosa que va molt més enllà. Les AFAs, AFAPAC, pagesos, tots aquests col·lectius ens estan donant suport. Insistir també, com han comentat també els companys, que el moviment assembleari que ha arribat per quedar-se, és un moviment molt fort. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha sigut el que ha fet que aquest acord es tiri enrere, amb la pressió que han fet, amb tot aquest col·lectiu organitzant-se, i per tant creiem que aquest és el futur, que hi hagi una autoorganització. Convido a tots els docents del país que es posin en contacte amb les seves assemblees, que s'autoorganitzin pels centres i que facin d'aquesta lluita una victòria, que ens portin aquesta lluita una victòria. I jo ja estaria.
9: Gràcies.
6: Estàvem escoltant les declaracions en directe dels sindicats educatius. Escoltàvem a Carles Amigó, delegat de la Intersindical, i és el torn de David Caño, delegat de l'USTEC.
9: Si és que no m'arriba al cap. Gràcies. Si és que no m'arriba al cap.
6: S'estan preparant davant dels periodistes.
10: Ara tenen
9: els
10: Bé, USTEC, com a sindicat majoritari, valorem molt positivament aquest procés de democratització, de democràcia directa que estem duent a terme els docents de Catalunya. Vam començar amb més de 6.000 entrevistes presencials, amb un procés de consulta al col·lectiu per col·lectivament crear una plataforma reivindicativa. Vam avalar aquesta plataforma amb 50.000 signatures i va ser així com, gràcies a les vagues i a la lluita col·lectiva, que vam començar aquests processos de negociació, tant al març com al maig. USTEC, ens hi hem dedicat amb tots els nostres esforços, hem dedicat tota la nostra estructura a aconseguir el millor dels acords. Finalment, el mes de maig vam veure que el que calia era consultar el col·lectiu a veure si acceptava o no la proposta del preacord. Va ser així que vam signar aquest preacord perquè era l'única manera de que el col·lectiu pogués votar si l'acceptava o no. El no contundent, bueno, valorem positivament la participació d'un 61% de docents. La contundència del no, el que ens ha dit és que això ja no va de la plataforma reivindicativa que ens vam dotar a l'inici de curs, ja no va de lluitar aquestes reivindicacions que ens havíem laborals, que ens havíem posat com a objectiu, sinó que va d'una cosa molt més gran, va d'una emergència educativa, i que per tant el que hem de fer és resituar el marc d'aquestes negociacions, en el marc d'una emergència educativa, incorporar tots els agents de la comunitat educativa, perquè l'educació de Catalunya té un país molt greu d'infrafinançament i d'anys i anys i anys d'oblit per part dels governs de Catalunya. Per tant, des d'USTEC posarem tota la nostra estructura, tota la nostra organització, enfortir les vagues, enfortir la lluita. Avui hem convocat vaga, cridem també a la vaga el dia de la visita del Papa, per bloquejar Catalunya també, i per tant un missatge clar als docents i a les docents d'aquest país. No tenim cap mena de dubte que heu votat conscientment perquè voleu continuar aquesta lluita, voleu continuar aquestes vagues, que és el que necessita l'educació de Catalunya. Per tant, d'USTEC estarem al vostre costat fins a guanyar tot el que faci falta.
4: Avui us han convocat, no, a la reunió, però heu dit que no. Si fan una següent reunió, vosaltres anireu, no?
10: Des d'USTEC, nosaltres no ens neguem mai a parlar amb ningú. Per tant, nosaltres anirem a parlar amb la consellera, si ens convoca. El que hem dit és que avui nosaltres no hi anirem en el marc d'un preacord en què nosaltres ja no en formem part. Aquell marc de l'acord de març i de l'acord de maig per nosaltres està tancat. Nosaltres estem participant en un comitè de vaga. Nosaltres estem compromesos amb la lluita dels docents catalans. I, per tant, si la consellera vol parlar amb l'USTEC, que ens convoqui, però al marge d'aquest acord de març i en el marc del comitè de vaga, o a nosaltres, però en el marc del comitè de vaga, no en el marc de cap acord del mes de març o del mes de maig.
11: El dia 9 també començarà la selectivitat. No sé si preveieu fraccions al voltant d'aquestes proves.
10: Des d'USTEC el que hem dit és que havíem d'anar a un final de curs molt intens. Si sortia el no, havíem d'utilitzar totes les nostres forces i totes les nostres estructures i el convenciment dels docents per aconseguir més guanys, perquè no oblidem que el que ha dit els docents amb aquest no és que fa falta més i amb àmbits molt més grans que no les mesures laborals que havíem plantejat. Per tant, el que nosaltres situem en el marc de la unitat sindical i en el marc de tots els espais és generar noves prioritats i generar noves mobilitzacions unitàries per tal d'aconseguir aquests objectius, perquè l'últim objectiu, el que volem nosaltres, és una millora del sistema educatiu català, una millora de l'educació, ja sigui de docents, ja sigui de PAE, ja sigui de 03, ja sigui de la universitat. Per tant, entre totes i tots, fixem els objectius i anem a guanyar-los.
12: Hi ha marge dins del comitè de vaga perquè us pugueu reorganitzar, refer aquesta unitat, prioritzar com han de seguir a partir d'ara les converses?
10: Jo crec que no tenim cap altra opció. El que ens ha dit els treballadors i treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries que ens portin a aconseguir aquests objectius. Nosaltres pensem que ha de ser, en el llarg d'aquest final de curs ja, incrementar molt la lluita per fer-los possible, una crida a la consellera i al govern que ha de solucionar aquesta emergència educativa i no n'hi ha prou amb el preacord que va posar sobre la taula. Cal que millori els pressupostos, cal que millori les propostes, cal que convenci el col·lectiu i, per tant, incrementar la lluita, tancar-ho aquest curs i, si no és possible, s'haurà de continuar el curs vinent. Però l'emergència educativa s'ha de solucionar. Són molts anys d'infrafinançament, són molts anys d'oblit i, per tant, han de posar tots els recursos perquè això s'oblit.
12: I més enllà de la vaga del dia...

0: I tant que escoltarem a la Pilar Ordóñez, i tant que sí. Arribem a un quart d'11 del matí i ens hi posem amb les receptes cinematogràfiques de la Pilar Ordóñez. Molt bon dia, Pilar, què tal estàs?
1: Molt bon dia, m'adeu alemany, i a tothom de la República, a Mollana.
0: Sí, s'ha agafat el micròfon aquell que és un salvavides, que dius, m'enfonso, necessito... S'ha agafat el micròfon, l'ha sacsejat, en fi, una mica això, a ballar.
1: Que no me'n recordava jo que necessitava el micròfon, que sí, estava ballant.
0: Volia fer a capella, saps què vull dir?
1: Sí, que no me'n recordava aquesta de la ràdio. Sobre,
0: deixa'm saludar també el senyor Josep Maria Reventós.
1: Sí,
2: bon dia, Sant Boian, bon Espilar.
0: Molt bon dia, què tal estàs?
2: Molt bé.
0: Ja t'ha fet ballar, eh? Ja t'ha fet ballar,
2: sí,
0: els divendres.
2: Jo ja vinc preparat per la Matinal Dancing.
0: Jo crec que és l'única persona del món que t'ha fet ballar.
2: Aquestes hores sí.
0: No, aquestes hores sí, no sé, sí?
2: Bueno, no, d'altres hores no, però ja, aquestes hores sí.
0: Aquestes hores no és l'única persona del món que fa ballar el Reventós a aquestes hores, és la Pilar Ordóñez. Molt bé, escolta'm una cosa.
1: Sí.
0: Va, posem fil a l'agulla, que sí. Avui ja anem amb presses, però vaja... La recepta cinematogràfica, ens agrada dir-ho d'aquesta manera, és com una recepta.
1: La recepta cinematogràfica d'aquesta setmana, que hi és una cosa que està molt bé perquè hi és de l'amor, la comèdia romàntica, que a mi m'agrada molt.
0: També està bé.
1: Perquè no tinc a ningú romànticament aquí en la meva vida, el cas, que el títol de la pel·lícula és Todo lo que nunca fuimos.
0: Todo lo que nunca fuimos. És a dir, no lo que fuimos, no. Lo que no
1: lo
0: fuimos.
1: Lo que nunca fuimos.
0: I vols que escoltem res, un
1: bocinet.
0: Un bocinet, que diem, un bocinet del que és el tràiler d'aquesta pel·lícula. Escoltem-la.
3: Me han ofrecido un ascenso en el trabajo. Son 9 meses en Berlín. No sé, se me ocurrió que tal vez se puede quedar contigo. ¿Tú lo harías por mí?
4: Eu quero amar, mas já desististe.
5: Tu eres feliz?
3: Sim. Poderia dizer que sim?
5: Eu creio que antes lo era.
3: Tu e eu somos como uma tribo de índios, ¿vale? Como uma destas de las que aparecen en las películas. E eu sou o jefe de la tribu, ¿vale? E o jefe de la tribu dice que hay que hacer surf por las mañanas.

0: tot el que no vàrem ser.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Pel sí. to, per la sí, música, tot, pel tractament, ja es sí. veu això que clar. Tu deies, aquí hi ha un tema romàntic, però també amb una sí. profunditat, allò que dius, alguna cosa bueno, sortirà per aquí a
1: sí,
0: a
1: tot això ve d'una novel·la que es diu de la mateix, el mateix nom, que és de l'Alice Keller. Alice Keller i és una... Bueno, Alice Keller és el nom, el sinònim... No, el sinònim, com es diu el nick? Com es diu el...
0: Bueno, sí, ho...
1: No, el, quan poses un nom artístic...
0: Ah, val, bueno, val, val,
1: té,
0: sí, no...
1: Té un nom, bueno...
0: Sí, però ens ha... Sí.
2: Que seria un mal nom, no?
0: Home,
2: mal
0: nom,
2: no,
0: no, no...
2: No, però un mal nom sí, és un apodo,
1: com,
2: no?
1: Sí, no, però com es diu...
2: No sé, el nickname...
1: El nickname en anglès, però en castellà, no
2: sé, no sé
1: o en català, no sé, bueno, da igual... És com la George Sand, no?, que has sí. de posar una altra... I no és un sinònim, però la paraula és molt similar, no? Bueno, da igual. El cas és que l'Alice Keller no es diu així i és valenciana.
0: No sé, el nom artístic...
1: I té el nom artístic, però té un altre nom. Però de, quan tu aplica... O sea,
2: ai, callei, no?
1: No sé, bueno, da igual. Ja me'n recordaré.
0: És un pseudònim.
1: Un pseudònim. Un pseudònim.
0: Ni feia
1: ironia. Per això digo, la paraula em sembla parecida, si no... Pseudònim, però és pseudònim.
0: No, no, és que em feia rumiar, ai, però que al final és el nom artístic, també.
1: Sí, que és el nom artístic.
0: Pseudònim, pseudònim quan sí. tu no... Quan vols ocultar la teva identitat sí. Personal i
1: detrás
0: és un nom artístic.
2: Però com, es diu, en realitat?
1: Alice Keller, i en realitat no me'n recordo, però és que és un nom... no me'n recordo, però si lo busques a l'internet... Posa...
2: És valencià.
1: És valencià.
2: Ah,
0: val.
1: Alice Keller.
0: Vale, vale.
1: I és valencià i té 35 anys. Sí. O sigui, que és una noia d'aquí, quan vas veure la pel·lícula o vas llegir el llibre, sempre penses que és una americana, vale. Sí, però no, no.
0: És la Sílvia Herbàs.
1: Sí, eso, home, Sílvia Herbàs.
2: Perdona, Herbàs, Alice, però molt millor Sílvia Herbàs que no Alice Keller.
0: El que passa que es coneix com Alice Kellen, bueno. Kellen. I és una escriptora, doncs, exitosa de novel·la romàntica i també de novel·la juvenil.
2: A mi, a partir d'ara, dieu-me Joseph Raven.
1: Sí, per exemple.
0: I és valenciana, teniu raó. És valenciana.
1: No. Bueno, la gràcia és que és com, un poco com la Elisabet Benavent, no? La de Valeria i tal, que va fer varios llibres d'amor romàntic i va tenir moltes ventes d'aquestes llibres. I d'aquestes llibres van fer la pel·lícula,
0: sí.
1: però que aquesta pel·lícula és la primera part d'una bio... com es diu? Trilogia? Biologia?
0: Sí. Bueno, digue-li d'aquesta manera, també.
1: Biologia.
0: Ho entenem sí. igualment. Sí.
1: De dos llibres, de la mateixa cosa, amb els mateixos protagonistes, i és al principi Todo lo que nunca fuimos,
0: sí.
1: i la segona part, que és Todo lo que fuimos juntos.
0: Imagina't quin joc de paraules aquí i d'idees, eh?
1: I tot, per a la gent amant de les llibres romàntics, de les comèdies romàntics...
0: Les històries, que toquen el cor,
1: i d'amor, i tot això...
2: El que necessites és amor.
1: I necessites amor,
0: mira,
1: eh?
0: Molt bé, eh?
1: Jo et diré que jo necessito amor, perquè jo no crec en l'amor. Entonces,
0: tu no hi creus?
1: Jo no crec en l'amor, no crec en pràcticament res. No crec en la família, no crec en els amics, no crec en... O sea, tot el que suposa que hi és amor,
0: sí.
1: En principi és amor, però en el fons sí. mai és amor. Yeah. Són unes altres coses, una altra necessitat
0: de
1: la gent que es junta...
0: Entenc la idea, de la Pilar. El que passa que hauríem de matitzar. Home, tingues en compte que l'amor sí que existeix, tu ja ho saps.
1: Però l'amor és una cosa incondicional, no?
0: Yeah,
1: és com tu fas amor perquè i no necessites rebre, no? Amor.
0: Ja, o sea, clar, simplement... En certa manera és...
1: Jo... Això és l'amor, l'altra cosa clar, és
0: dius,
1: necessitat,
0: dius,
1: no?
0: No t'estimo perquè... Ah. No, sinó t'estimo malgrat que...
1: Clar.
0: Te quiero no por eso sí. o por lo otro, te quiero a pesar de...
1: Sí.
0: Saps què vull dir una mica?
1: No, i la frase seria... No? Yeah. ¿te quiero porque te necesito o te necesito porque te quiero?
0: Ah, que ben trobat, que ben trobat. Ja... Bueno, però escolta, majors, eh? a tu l'has vist, la pel·lícula?
1: I he vist la pel·lícula, a mi em va agradar molt, perquè jo... Sí? Ja et dius que m'agrada tot l'amor, sí, perquè com no crec, quan visc una miqueta d'amor en qualsevol lloc, sempre penso, oh, que bonic.
0: S'agafa, o sigui, s'agafa a ferro roig.
2: Jo no crec que no hi creguis, el que passa és que crec que el tens molt idealitzat, i aleshores, si no és allò, ja no...
0: Clar.
1: No sé.
2: El psicòleg, eh? Perdona, sí, sí. Pilar, perdona. Ara aquí jo no... Ara no té la màniga això, perdona, no. Aquí sóc jo, aquí ara.
0: No farem una anàlisi del que és l'amor per la Pilar Ordóñez, sí, sí. Avui no toca, no per res. Un dia podríem fer un especial.
2: Avui no toca.
1: D'això, sí. Jo, no, per sí. exemple, jo vaig sí. estar casada
0: sí, és
1: dues vegades en relació molt llarga.
0: No una, no, dues.
1: Dues. I ah, sempre,
2: això, això també, clar.
1: I sempre al principi, molt enamorada, sí, tot
0: o,
1: això.
0: O, i ho posa al currículum, eh?
1: Però
0: ho
1: després ho sí, vas sí. descobrir...
0: Vas descobrir...
1: Vas descobrir que no, sí. no hi és, que al principi és que com que estàs una miqueta enconyada, sí. o que poses...
0: Enamorada.
1: Sí. Però enamorada és un, com un estat de gràcia que...
2: Perdoneu-me, però estem tenint una mateixa conversa que la setmana passada, eh? La mateixa, eh?
1: Ah, sí?
2: Vam parlar del mateix.
0: Tot gira al voltant d'això, o què? Sí, sí.
1: Pot ser que estigui...
2: Ara mateix és un déjà vu.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, sí. I a més estem no caient en... No, estem caient una mica en el parany de que acabem de dir que no analitzarem el concepte de l'amor que té la Pilar i no parem de fer-ho.
1: I pot ser algo psicològic que necessito amor i per això
0: farem un especial.
1: Està contínuament sí. pensant en aquesta cosa.
0: Si voleu, un divendres fem un especial sí.
1: De l'amor.
0: De l'amor de la Pilar Ordóñez. De veure si troba la...
1: un amor diferent.
3: Presentado por Jesús Puente.
0: Buenas tardes. Molt bo, home.
2: Quan estic en un context on puc fer Jesús sí. Puente, que no és l'habitual, no perquè clar, jo normalment actuem per gent molt jove que sí. faig Jesús Puente i diu, què haces?
1: Què haces? No. Jesús Puente,
0: jo t'entenc. Sí, I tu, clar, que se't dona també, ho tens allà guardat i dius, a la mínima trec el puente.
1: A col·loco.
2: On hi ha un foradet, ping, allà està.
0: Allà hi ha el puente.
1: No, però el més important en independència sí. de l'amor de la Pilar sí. Ordóñez, del que sigui,
0: sí.
1: és que
0: sí.
1: els protagonistes d'aquesta pel·lícula són guapíssims. Ella és una actriu portuguesa que té 23 anys
0: sí.
1: i es diu Margarida Cordeiro.
0: Margarida Cordeiro.
1: Tinc problemes sempre una... Sí.
2: Margarida, en portuguès, eh?
1: Perquè és portuguès.
0: Sí, Margarida.
1: En català també és Margarida, no? Clar. I després, que per a mi és el més important de tot, al Maxi Iglesias.
2: Maxi Iglesias, ah, sí.
0: Que Maxi Iglesias. Ex-nòvia de, ens diuen...
1: Un futbolista.
0: La Margarida de, sí, del Joao Félix.
1: Sí, sí. Jo com...
2: Atenció, sí. A veure si...
1: Compte. Jo com no sabia sí. el nom...
0: Té aquell
1: no
0: punt també...
2: Ex-nòvia?
0: Una si mica blaugrana...
2: Però si té 23 anys.
1: Sí, bueno, però probablement van estar dos anys o un any, perquè les relacions en aquesta gent tan jove...
0: Sí, però d'un esportista ha anat a un altre, perquè ara és la nòvia d'un corredor de Fórmula 1 a London,
1: no sé,
0: Norris.
1: No sé res sí. d'esports.
0: De és igual,
1: no
0: sé igual ja t'ho expliquem nosaltres. Sí. Eh? Sí. Molt bé,
1: però
0: què més?
1: Sí,
0: què
1: sé, més? Per exemple, del Mas Iglesias, que m'agrada molt,
0: sí.
1: que jo crec que com a actor cada vegada és millor, que també la gent guapa té aquest problema, sí, que sí. no la consideren, no? Perquè com és guapo, pues no ha de ser bon actor.
2: Sí,
1: i
2: sí.
1: No...
0: A vegades una cosa no, sí. té, no té...
1: I a vegades...
2: L'entenc.
1: Tu pots ser la
0: no contradiu l'altra, no, claro, no contradiu.
1: No contradiu, ven a mi mateixa.
0: Què més? Què més? No, és veritat.
1: Mateixa, soy moníssima i a la mateixa vegada
2: sí.
1: soc boníssima directora, actriu sí, i productora.
2: A mi també em passa.
1: A ti també em passa.
0: I no té àvia.
1: No tinc abuela. I no tinc perquè vaig tenir una àvia increïble que va ser l'amor de la meva vida, sí. Perquè ella sí que m'enqueria sense demanar-me nada a canvi.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I per a mi és el verdader amor, no? El de l'àvia.
0: Ah, molt bé. Sí. Mira, ara ha sortit un altre tema que sí. No havíem tocat, però el de l'àvia. No, que sí, que sí.
1: L'àvia de cadascú.
0: Molt bé.
1: I jo, per això, com no tinc àvia ara mateix, pues jo me'n dic les coses que m'han de la gana.
2: Clar, perquè ja tu dius tu.
0: Molt bé.
1: Bueno, que jo recomano aquesta pel·lícula de Todo lo que nunca fuimos, perquè és una història d'amor, en principi, impossible, perquè hi ha molta diferència d'edat, però com ja sabem,
0: sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Avui en dia no és ningú

0: soneta, doncs, de el que mai vàrem ser, és a dir, lo que nunca fuimos, perquè això, perquè la música aquí també és un valor afegit a, sí, a la producció. Sí. Bueno, no, no ho sé si trobarem o no trobarem la cançó.
1: Però da igual, la música és una, sí, llengua internacional.
0: Sí, senyora.
1: I a traure a través, sí, sí, de la, sí, música. A
0: sí, sí, home, ja ho dius bé, ja, a través de la música.
1: A través de la música tu pots sentir milions, sí, d'emocions.
0: Sí, mira, mira, mira, una peça de, diguéssim, de la pel·lícula. Escolta.

0: Bé, sí, és una peça del Sergio de la Puente, vull dir, sí, un compositor, doncs, això,
1: sí, que, és que, per a que mi li han
0: demanat
1: important...
0: que faci una bona feina i tant.
1: Sí, dir el nom de l'autor, del sempre, compositor, sempre, perquè sempre estan com castigats, sí, també, sí, sí, no? Que, no, ah, però... la pel·lícula que mona, que maca, que tal... I la música,
0: sí,
1: perquè
0: i
1: la música t'embulla en aquesta cosa,
0: sí,
1: i mai sabem el nom del compositor, és molt important.
0: Bueno, això em fa pensar que va haver-hi una temporada aquí que la Pilar Ordóñez cada divendres ens... explicava la feina, la tasca de un professional,
1: sí,
0: cada setmana
1: cinema,
0: un de diferent,
1: sí,
0: del cinema, i et sortien, home, des dels foquistes
1: millons,
0: fins al so, fins a l'editatge, el mur, etc.
1: Sí.
0: Vull dir,
1: sí, ara
0: i
1: mateix,
0: era molt interessant, perquè,
1: molt interessant,
0: perquè
1: sí,
0: vam entendre, va ser com una mena de curs,
1: sí,
0: de argots
1: oficios
0: i d'oficis i de coses relacionades amb
1: perquè
0: el cinema.
1: Perquè ara mateix tenim un problema en l'Acadèmia del Cinema,
0: sí,
1: a l'Espanyola,
0: sí,
1: perquè hi ha molts oficis que no hi estan representats als Goya,
0: clar,
1: i no tenen un premi concret i,
0: sí,
1: i no tenen una especialitat, no? Dins l'acadèmia.
0: Jo crec que seria d'englobar en un de general aquests oficis petits que diguessin,
1: sí,
0: professionals del món del cinema.
1: Sí, i
0: no
1: l'acadèmia
0: no?
1: És això, el que passa és que solament és per al cap d'equip, no?
0: Clar.
1: O sigui, el cap d'equip de fotografia, el cap d'equip de producció.
2: Si no, hauríem de fer tres cerimònies.
1: I clar, però, per mira, exemple, hi ha molts oficis, com per exemple, que estan ara reivindicant els coloristes, que són aquelles persones que posen el color final de la pel·lícula. I és
0: sí,
1: molt important.
0: Oi, tant que sí, tot és important.
1: És quasi igual d'important que la fotografia, perquè a
0: sí,
1: vegades
0: sí,
1: canvien la fotografia, no? Però no tenen especialitat. I ells i elles, que hi ha moltes dones en aquest ofici, estan reclamant aquesto, no? Els coloristes, els representants d'actors i actrius,
0: n'hi ha per donar
1: el director
0: i vendre
1: de
2: sí,
1: càsting...
2: Que podien fer, o sigui,
0: jo crec que el cinema, una cosa molt xula que té, perquè demostra la generositat i demostra el sentit de treballar amb equip, són els crèdits.
1: Ah, sí.
0: Que de vegades són interminables, que dius, ui, quan... hi ha molta gent
1: sí,
0: que diu, a mi m'agraden els crèdits.
1: A mi també.
0: Jo me'ls llegeixo.
1: Però
0: no t'ho dic seriosament.
1: El més
0: sí,
1: important dels crèdits
0: sí,
1: és que quan tu ves la quantitat de gent que figura...
0: Te n'adones de la feinada
1: sí,
0: que hi ha.
1: I,
0: sí,
1: i per això... Sí. No pirates les pel·lícules, perquè hi ha molta gent treballant i el que tu estàs pirateant és justament els diners que guanya aquesta gent, no?
0: Sí, sí.
1: Si tu pirates tot, desapareixerà el cinema, els llibres, els música
0: clar, clar,
1: i tot
0: clar,
1: això.
0: Doncs mira, avui...
1: És necessari de pagar perquè hi ha molta gent treballant, no?
0: Avui ens quedem amb aquesta reflexió, que no és el primer cop que la fa la Pilar, esclar, però ens quedem amb aquesta reflexió, que sapigueu que darrere d'una pel·lícula doncs hi ha una feinada brutal i hi ha un munt de professionals que sense ells res seria possible.
1: Impossible.
0: Pilar,
1: sí,
0: avui ens ha quedat tot molt diplomàtic i molt, molt seriós i molt pro.
1: I la propera vegada continuarem parlant de l'amor.
0: Sí, de l'amor. Molt bé, molt bé. Va, canvia de música, home, posa-li allò perquè surti d'aquí ballant, també.
2: Pilates.
0: Sí, home, sí, perquè surti ballant. Sí, perquè avui ens ha quedat tot molt seriós. Foli,
2: sí, sí,
0: foli, Pilar! Moltes gràcies!

0: Pràcticament dos quarts i cinc minuts a 12 del matí. Això ja és el safareig, sí. El safareig del senyor Reventós, amb modus primaveral. Primera setmana, primer divendres de juny...
1: Sí, i es nota...
0: ...que es va notant una mica que el safareig és més refrescant.
1: No, jo ja vinc en calça curta, des de la setmana passada ja vinc
0: sí,
1: en calça curta.
0: Sí, que és veritat. Sí, sí, sí, sí. No, mira, no m'hi he fixat sí. amb les teves cames.
1: Bueno, jo sí, perquè...
0: Estic amagada sota la taula, vull dir... Però...
1: Sí, sí.
0: No.
1: Imagina que les tinc sobre la taula. No, seria...
0: No seria maco. Escolta'm una cosa, a propòsit...
1: Sí.
0: Tu em deies la frase sí. del dia, frase. Doncs mira, et seré sincer,
1: sí.
0: Avui que tenim enfeinat amb d'altres temes a l'Àngel,
1: sí.
0: Avui no teníem la frase.
1: Bueno,
0: però...
1: no et preocupis.
0: Però una mica per dir,
1: sí.
0: Allò que dius, home, si no hi ha frase hi ha silenci.
1: No, home.
0: Doncs te'n recordes aquella frase en castellà que diu qui en calla otorga?
1: Sí.
0: Doncs en català és qui calla consent.
1: Ah, molt bé.
0: Consent. Doncs
1: sí, és el mateix,
0: avui que sigui aquesta. Qui
1: clar.
0: Calla, consent.
1: Clar.
0: Si la vols analitzar bé i si no, també.
1: Bon, sí, clar, el que passa és que l'anàlisi trenca una mica el sentit de la frase, perquè, clar, si jo estic parlant no hi ha silenci, allò no otorgo, però sí que otorgo. Perquè, no,
0: sí, tu ets d'otorgar
1: sí.
0: bastant. No sé, de bon sentit.
1: Amb el que puc, no
0: amb,
1: sempre.
0: Amb el que pots.
1: A mi m'agradaria otorgar més coses a la gent, però tampoc puc anar otorgant
0: sempre. Que ets més de dir, a mi ja m'està bé.
1: Sí, per això, tira. Moltes vegades, en lloc de callar, millor és dir, escolta, no puc, perquè clar, si no dius res, l'altra persona es pensa, pues, silenci administratiu, que
0: però,
1: també...
0: Però tu fas servir això de qui calla, consent.
1: Sí, a vegades.
0: Consent, com dient,
1: sí.
0: Endavant.
1: Sí. No has dit res, estàs consentint.
0: Que de vegades no és que ho consenteixi, de vegades és directament és que passes o que dius, saps què et dic? No val ni la pena aturar-me a discutir això.
1: Clar, si...
0: Compte, que no sempre
1: sí,
0: seria...
1: Si vas al metge i tens una morena, doncs
0: sí.
1: què ha de fer el metge? Doncs tu has de consentir l'exploració, doncs... Hosti, I no, diu,
0: ara...
1: no dius consenteixo, sinó calles i...
0: Sí, això seria un altre tema.
1: Sí. No, però també no. No es diu... Ell no diu, em permet?
0: No, normalment ara que ho dius...
1: Realment no...
0: No diu que li faria res.
1: No, directament et diu l'ordre.
0: Baixis els pantalons.
1: Baixis els pantalons i ja està, eh? No diu, sisplau, importaria...
0: Ja.
1: Clar, això sí que potser... Mira, ara no ho havia pensat mai, però mira, he d'anar ara a les 12 a la infermera...
0: T'has de mirar...
1: No, perquè vaig fent uns anàlisis, però va sortir tot correcte.
0: Fantàstic.
1: Però he d'anar a l'infermera avui a les 12.
0: No, com que posaves aquest símil, dic que calla que no tingui que anar per alguna cosa.
1: No, mira, després ho explicaré, però caminant, saps que ara torno una altra vegada a caminar?
0: Sí.
1: Em vaig fotre... Vaig caure.
0: Quan vas caure?
1: Ja, però això ho deixo com a ganxo per després.
0: Després
1: explicaré. Tot bé, però vaig caure, ja està. Però voldria començar... Avui amb Adeu hi ha molts temes i necessito fer quasi titulars. I volia començar... Mira, jo ahir vaig pensar... Mira, vaig a fer una mica de corresponsal del safareig i de la República Santboiana veient el programa d'Horizonte d'Iker Jiménez que anava a Florentino Pérez.
0: Sí, és veritat, m'ho van dir, diu, escolta, saps qui ha anat avui allà?
1: Jo volia fer un resum... Mira, perdó, he demanat disculpes a Madeu perquè vaig començar i els 5 primers minuts allò era infumable. O sigui, allò no... Era com la roda de premsa que va fer... Però amb l'Iker Jiménez, que encara ho convertia
0: tu
1: tot en
0: pitjor. Intentar,
1: sí, ho vaig intentar.
0: Diguéssim, escoltar l'entrevista per després fer aquí una anàlisi.
1: Sí, però allò ja anava per...
0: Explica-m'ho, que és interessant. Com va anar la cosa?
1: No, però és que vaig aguantar 5 minuts. L'Iker Jiménez l'estaven... A l'Iker Jiménez li va dir, Florentino, te puedo tutear, i l'altre va dir, no.
0: Sí?
1: És el que més em va aixecar.
0: Digue'm la veritat.
1: Sí, però
0: l'Iker... Li va dir no.
1: Li va dir que no, però l'Iker Jiménez continua parlant de tu.
0: Si trobéssim aquest tros...
1: Sí, bueno, però clar,
0: home,
1: és complicat.
0: Per tant, es van dur un moc.
1: Sí, però l'Iker Jiménez no ho va rebre com un moc, ho va rebre com una gràcia, perquè ell va continuar parlant-li de tu.
0: Bueno, sovint tampoc s'escolta massa el seu homòleg, per tant...
1: Per això.
0: No sé,
1: però vull dir-te que als 5 minuts jo ja veia que estava repetint tots els arguments de la roda de la premsa que va fer... I no vaig poder aguantar. I aleshores vaig fer...
0: Tu ho has dit
1: com... Infumable.
0: Infumable.
1: I aleshores em vaig adonar una cosa, no sé si per justificar això o no, però em vaig adonar una cosa...
0: Perdona, vols escoltar aquest moment?
1: Home, si el té, Albert, perfecte.
0: Punxo.
2: Déjame el boli, por favor. Déjame el boli. No sé si llamarte de tú, de usted, Florentino.
1: De usted.
2: A ver. No, tú me has dicho antes de tú. Y yo te he dicho de usted.
3: Pues no me lo quitará.
1: que no.
0: Sí, sí, clar. Sí.
1: Però va continuar. Va continuar.
0: Però això sí, és el mestre del misteri, per alguns, i té aquesta habilitat de que, fixa't que ha fet com un silenci,
1: sí,
0: que més aviat no era per crear interrogant, més aviat era com dient... ara sí que no sé què dir.
1: Clar, perquè pel que no m'havia donat... És que
0: sí, home, clar. Home, Pilar, la Pilar està rient. Està rient la Pilar per aquí, riu.
1: És que abans...
0: però Pilar, si a tu et pregunten, escolti, li puc parlar de tu? I dius, no, de usted. Home, et talles, no?
3: Et quedes una miqueta corta, tallat, sí. I ja... I...
1: Però és que es veu que abans ja havien parlat i... Pel que deia l'Iker Jiménez, es veu que li havia dit puc parlar de tu, i es veu que Florentino va dir que sí.
0: L'altre que tenia por és que li fotés el bolígraf.
1: És que el bolígraf aquell
0: que... Sí, que no sé per què...
1: Estàvem parlant d'un bolígraf que es veu que li havia regalat un guàrdia civil que havia participat abans al programa, i li havia regalat un bolígraf de la Guàrdia Civil.
0: Ja veig
1: clar, que... Clar, m'entens? Tal i com tu dius, perquè...
0: sí.
1: Però clar,
0: ho entenc.
1: M'he donat compte que la qüestió de tot això està més enllà del contingut, que l'altre dia parlava, sinó de les formes que està adquirint aquest Real Madrid. Florentino Pérez va entrevistar-se a Horizonte, a Iker Jiménez, a l'altre candidat, a Enrique Riquelme, a l'Hormiguero. No s'ha d'entrar gaire junts per veure que el Real Madrid s'està descomponent, eh? O sigui...
0: Bueno, al final el trobem. En un lloc on parlen de fantasmes, habitualment... No, perdona. Que l'Horizonte... No, una cosa és allò de la nave del misteri.
1: Tu vas veure a la porta anant, jo què sé, al programa de... quin programa? Atrapa'm si pots, no?
0: I que l'altre parlen amb ninots.
1: Sí.
0: No és veritat,
1: sí.
0: Surten uns ninots de sota la taula.
1: Sí.
0: I vull dir que... cada programa té el seu què.
1: Jo crec que la forma està determinant que allò no funciona, o sigui...
0: Déu-n'hi-do.
1: Ells mateixos, jo aquí ja no entro, facin el que vulguin.
0: No, i tant.
1: Ja
0: per tant, Vinga. No pots fer més anàlisi perquè no vas poder continuar.
1: No,
0: directament.
1: Veig més interessant l'anàlisi de la forma que no el contingut.
0: Molt bé.
1: I fins aquí el meu anàlisi. I continuant amb el color blanc,
0: sí,
1: anem a parlar del tema de la propera setmana, que és la visita del Papa.
0: És
1: Lleó 14?
0: Sí, aterrarà al Bernabéu.
1: Amb helicòpter, com l'helicòpter de Tulipán.
0: Home, ara jo no sabria dir si amb helicòpter o no, però jo sé que aterrarà al Bernabéu.
1: I ara ja... Però és avui que ja arriba, em sembla, si no m'equivoco. Bueno, aquí ve 9 i 10, i a Madrid no sé quan arriba, però...
0: Jo crec que arriba diumenge, no?
1: Però les Canàries no sé si va abans o després de...
0: les Canàries és una hora abans, sí.
1: Clar, aleshores arribarà abans.
0: Compte, eh?
1: Sí.
0: T'ho dic perquè...
1: Sí.
0: Bueno, escolta, mira, per favor.
1: Tres coses molt ràpides.
0: Sí.
1: Primer, a veure, que en ple segle XXI estiguem pendents d'un senyor... que és el representant de Jesucrist a la Terra. Però, clar, és el representant, no té els superpoders que tenia Jesucrist.
0: És una mena de deixeble. Bueno, no, una mena no, no és un deixeble.
1: Sí, però no és
0: un deixeble.
1: No és un deixeble que era amic de... O sigui, és a dir... Que
0: no
1: tot...
0: no l'ha arribat a conèixer personalment, però vaja.
1: És com, per exemple, imagina't Superman,
0: sí,
1: doncs que ve a visitar-te el representant de Superman, però que no vola. No té poders ni res, m'entens? O sigui...
0: Ja, però, home, per alguna cosa el representa, no?
1: Clar, però, sí, perquè no té... Però vull dir que podíem estar pendents d'altres coses, però, bueno, és important la visita.
0: No, que sí,
1: és històrica,
0: que sí.
1: D'acord? No, molt bé, ho accepto. Però preferiria que vingués Aristòtil.
0: És un cap d'estat.
1: És un cap d'estat, sí.
0: Cap d'estat del Vaticà.
1: Un cap d'estat petit. Petit cap de... No, petit no,
0: no
1: però...
0: No, ell no té petit.
1: Si
0: el que és petit és l'Estat.
1: És l'Estat. Sí, és petit.
0: Ui, qui liu!
1: Sí, compte, a veure si...
0: Sí,
1: bueno,
0: el
1: tema és... El segon tema que vull comentar d'això és que, sempre amb el bon respecte, prefereixo que el senyor Antoni Gaudí estigui mort perquè si estigués viu...
0: Ai, sí.
1: I veiés que, a veure què dirà el papa en català beneint la Torre de Jesús, aquell home...
0: Prous problemes va tindre el Gaudí per no voler parlar el castellà.
1: Jo crec que tornaria una altra vegada allà al tram i dir, mira, a veure, en lloc de sentir aquest home, me'n vaig al papa, me'n vaig al tram perquè, i que m'agafi una altra vegada perquè...
0: Clar.
1: No, anem a veure què diu en català. Ja veurem què si dirà. Dirà, hola, ja sóc aquí. I ja està, el més ja serà en castellà. Però bueno, ja està, això. I l'últim que volia dir...
0: Sí.
1: I també amb el... demano respecte, ho dic amb tot el respecte al senyor Antoni Gaudí, que el cel sigui. Feia temps que no veia la Sagrada Família i l'altre dia vaig passar amb el cotxe a prop.
0: Sí.
1: No, jo no havia vist la creu de la Torre de Jesús.
0: Uh-huh.
1: I crec que aquella torre, per mi, considero, que és una mica gran.
0: Tu veus la torre amb una mica gran?
1: No, la creu.
0: Ah, la creu.
1: La creu. La creu.
0: Home, però al final és la creu que ho corona tot.
1: Sí, no, d'acord, però que és que jo l'he vist massa gran.
0: Una creu petita.
1: Sí, però que
0: no es mouria.
1: Massa gran i té pinta... Sí. Demano perdó pel que vaig a dir, però té pinta de nau espacial de pel·lícula que es vol apropar a ser una nau moderna, però es queda amb una còpia de Star Trek. Perdó, perdó. O sigui, no m'acaba de convèncer,
0: Una cosa entre mig de l'altra, no?
1: No m'acaba de convèncer.
0: A tu no t'agrada la creu que es beneirà?
1: Clar.
0: Bueno, no ho sé, suposo hi ha gustos, clar, per tot, tu... però de nit és molt xula, no?
1: No, clar, jo la vaig veure a 6 o 6:45, clar. Potser no llueix aleshores
0: tant. Del matí o de la tarda?
1: De la tarda, No, jo a aquelles hores ja estic dormint. Clar, perquè pensa que el quan arribi... Em sembla que el papa va primer a Madrid.
0: Primer a terra a Madrid.
1: Clar, Madrid, sí.
0: No, jo no li porto l'agenda, però jo diria que ara ho estem mirant, l'Albert ens està mirant una mica l'agenda del papa.
1: Bueno.
0: De fet, no, a Canàries crec que hi va després. És que hi ha
1: un lío
0: brutal. Diumenge és quan arriba.
1: Quan arriba. Doncs arriba a Madrid, jo crec que arriba a Madrid.
0: Tu creus que el primer que fa és... Sí, i saps per què? Ara que ho recordo.
1: Per què?
0: Perquè deien que coincidien les eleccions del Madrid amb la visita del papa.
1: Sí, doncs...
0: Jo no sé si coincidiran a les urs i el papa i tot... No
1: sé si coincidiran. Serà l'únic vestit de blanc que aixecarà que tenia una copa vestit de blanc, el papa, amb el bon respecte del meu dic.
0: A Madrid? No, doncs ara que ho dius...
1: Sí, perquè diu...
0: No, sí.
1: El nombre de Cristo i l'única copa,
0: No, sí, en principi no enganyes a ningú.
1: No.
0: Escolta, arriba aquest dissabte,
1: Arriba el dissabte a Madrid.
0: Dissabte
1: a Madrid. I aquí està 9
0: i 10. I diumenge és quan fa missa.
1: Aixecarà la copa de...
0: És quan aixeca la...
1: Molt bé.
0: Bueno, dic d'aquesta manera...
1: Sí, bueno,
0: tampoc...
1: a veure.
0: No,
1: si és que l'aixecarà.
0: Sí, home, si fa missa, sí.
1: No estem dient...
0: No, fa missa, sí.
1: Tu t'imagines que... Home, ha de fer missa. Imagina que va Bad Bunny, que també coincideix, Bad Bunny, que fa concert, el papa fa el concert i Bad Bunny fa la missa. No és el mateix que aixequi la copa Bad Bunny que el papa.
0: No seria el mateix.
1: No és el mateix.
0: Potser aquell home li fa de taloner.
1: Qui, a Bad Bunny o el papa?
0: Home, jo crec que el va... Bueno, mira, deixem-ho.
1: Sí, anem a deixar-ho.
0: I després se'n va cap a Montserrat.
1: Ah, molt bé, Montserrat. Molt bé. Perfecte.
0: Què més?
1: Bueno, m'he cansat ara ja amb el papa, amb la lio, el papa. Ja. Mira, vull comentar un parell de notícies que he vist aquesta setmana als mitjans.
0: Sí.
1: La primera de totes és la recomanació que ha fet el Departament de Treball a Twitter... I amb el... Aquest estiu treballa amb seguretat amb l'ABC contra la calor.
0: Sí.
1: Jo, en un principi, ho vaig llegir ràpid.
0: L'ABC contra la calor.
1: Ho vaig fer una lectura en diagonal i que jo vaig entendre primer és que el Departament del Treball de la Generalitat recomanava contra la calor posar-se l'ABC al cap. I dic, perdona, no pot ser.
0: No, però clar, és que també té el seu sentit.
1: Clar.
0: El que passa que, fixa't que diu que ha deixat de ser subscriptor al Florentino.
1: Pues clar,
0: ja tornem una mica al tema d'abans.
1: Han de fer alguna cosa amb els diaris que no es vendran.
0: Clar, perquè ell era subscriptor a l'igual de 500...
1: El seu pare ja el va fer.
0: 1.000 diaris. Sí. Clar, si deixa de ser subscriptor... Alguna cosa...
1: Sí, però vull dir que no és així, que ho vaig a dir ràpid.
0: No és un tema de dir, contra la calor foteu-vos a l'ABC el cap.
1: No, diu, l'ABC és... A, d'adaptar horaris i tasques amb pauses en espais frescos, molt bé.
0: No, fins aquí.
1: B, de beu aigua regularment, encara que no tinguis set, aigua,
0: Ben vist, diria
1: molt bé.
0: Jo.
1: I la C, de cobreix-te amb roba transpirable, gorra, ulleres i crema solar. Jo vull donar les gràcies al Departament. Vull donar les gràcies al Departament de Treball, perquè si no arriba a ser per aquestes recomanacions, jo si hagués tingut que treballar al carrer, no ho hagués fet servir.
0: Et fons.
1: No sé com m'he de comportar... Va, home, sisplau. No, una no, miqueta és, de...
0: mira,
1: veure,
0: millor dit que mai. Sisplau. És a l'ABC...
1: Sí, és a l'ABC, però...
0: no, no, a l'ABC de prendre mesures.
1: És que no va haver-hi una miqueta de desenvolupament. Es van quedar amb les tres primeres lletres de l'abecedari, que n'hi ha
0: sí,
1: més.
0: Sí, home, imagina't, fins a la Z.
1: Bueno, i l'altra notícia, amb l'Eu, és que el centre comercial de la Farga, l'Hospitalet, organitza sí? un escape room de futbol pel Mundial.
0: Ah, sí?
1: Sí, és a dir,
0: que xulo.
1: Coincidint amb l'inici del Mundial, la Farga han organitzat un escape room que es diu Han robado la copa. Diu, l'activitat planteja una missió clara. La Copa del Mundo ha sigut robada i els participants han de recuperar-la. Perdona? Perdoneu. Sí. Perdoneu. Molt bé l'activitat, molt bé tot, però a l'ideòleg d'aquesta activitat, malament. Malament perquè, o sigui, està com...
0: Perdona? Està com,
1: home, ha robat la copa, que
0: perdona,
1: estem a l'Hospitalet, a veure.
0: Però torna a sortir el Florentino una altra
1: vegada, no?
0: Perquè una de les frases que va dir fa poc és a mi m'han robat muchas copas.
1: Pues mira, pues aquí igual.
0: No, és veritat o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Torna a sortir
1: sí,
0: el Florentino.
1: Sí, sempre, és omnipresent, eh?
0: Aquest tio està tot arreu, aquest home.
1: Sí, però jo crec que com sí, fomenta sí, sí. una miqueta l'estereotria a l'Hospitalet, van robar la copa.
0: Ja.
1: Hi ha passat alguna altra cosa, home.
0: Sí, home, sí que...
1: Serà que no hi ha coses a fer a l'Hospitalet?
0: Ara sé sempre a l'Hospitalet, que
1: robar
0: la copa. No,
1: tio, després s'ha de recuperar, sí, bueno,
0: home,
1: però...
0: Va.
1: I jo els escape rooms no m'agraden, no perquè primer tinc claustrofòbia i sempre tinc por de quedar-me atrapat.
0: Que, tu n'has provat algun?
1: No. Em dóna claustrofòbia.
0: Em fa una mica de
1: em
0: por.
1: Claustrofòbia.
0: No sé si la Pilar... Tu has provat, Pilar, això dels els rooms? Bum, bum, bum.
3: Escape room, sí, escape bastant. Room. Perquè jo
0: sí?
3: hi estava escrivint un guió con aquest escenari, no?
1: Sí.
3: D'un escape room en un programa de televisió. I per això vaig anar... amb els meus alumnes
0: a fer-ne un.
3: A fer
0: diverses
3: varios escape room i em va agradar molt,
0: Va sortir,
3: sí.
0: Sí. I dir, home, sí, perquè no estaria aquí.
1: Necessites uns còdics i a veure si no els trobo i no puc sortir. Jo, a mi no em trobaran.
0: A tu qui no t'hi trobaran?
3: T'ajuden.
0: Amb ell no el mereixis massa.
1: Jo com vaig al cinema sempre em poso a la punta de tot per tenir un espai lliure sempre. Jo necessito tenir un espai lliure.
3: Ja, per la claustrofòbia.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb ell no el faràs.
1: No,
0: ell
1: jo no aniria
0: no...
1: a la Farga a fer aquest escape room. Ni a la Farga ni al Fargo, ni al Fargi tampoc.
0: Sí, amb prou feina es puja a l'ascensor de casa seva.
1: Sí, no, ara sí que... Abans no pujava, ara ja puja.
0: Veritat.
1: Sí. Bueno, amiga, anem a parlar del meu accident. Que vaig tenir
0: un accident. Clar, sort que no m'ho vas dir, perquè ara estaríem patint d'aquell.
1: No, mira, ara ensenyo a càmera, no, ensenyo... Tinc aquí unes rascades...
0: És veritat?
1: Sí, no, però...
0: Jo pensava que eren mosquits,
1: no,
0: més aviat.
1: Que va, bueno, això és un mosquit, això és un, sí, un mosquit no, que passa per la mà i diu «Buenos días, los papeles del camión». A veure, no.
0: Hòstia, no fotis, eh?
1: El que passa és que jo vaig a caminar i no vaig a... Jo dono tot quan vaig a caminar. Jo no vaig allà a passar l'estona, no?
0: No, és veritat.
1: I aleshores m'encigalo...
0: Tu sues la samarreta.
1: Molt. I m'encigalo i començo a caminar, però potser no he d'anar, que és persona una mica muntanyós, amb pedra, això, i se'm va torçar el turmell i em vaig fotre, amb el bon respecte, vaig a dir, Santa Hòstia, em vaig fotre.
0: Ras! Allò que... Saps que...
1: Una tombarella es fot.
0: No, ei, que t'agafa com una cosa a l'estómac quan notes aquella torçada, que et puja cap a dalt i que veus... Mira, home.
1: Sí, no, però jo solament...
0: I després recordeu que tenim el petó. Quan faci les coses bé, petó.
1: M'aniria bé...
0: Ara se'n dut un petó.
1: Jo solament tenia... El moment que em vaig incorporar i vaig veure que tenia quatre rascades i que res més, solament vaig tenir dos pensaments. El primer, el mòbil, i sembla que estava bé, però me'n vaig carregar el mòbil, em vaig carregar la pantalla.
0: Es va trencar el mòbil, sí?
1: Sí, però el millor de tot, de tota la caiguda, va ser que vaig comprovar que ningú em va veure. Sí, jo em vaig aixecar amb tota la meva dignitat.
0: Anava sol?
1: No, hi ha gent, però... No, sí, jo sempre vaig sol.
0: Tu sempre vas sol, amb
1: però
0: aquestes coses...
1: a vegades et creus amb gent per allà, però en aquell moment... És que,
0: va girar el cap com dient...
1: Vaig fotre una tombarella.
0: Si m'ha vist algú...
1: Jo no sé com vaig fer aquella tombarella, però vaig fer una tombarella.
0: Què dius, ara?
1: Sí. I...
0: Mira,
1: això és... No va haver-hi...
0: Se m'ha posat la pell de gallina,
1: No va haver-hi trencament.
0: Escolta aquell moment que...
1: Sí.
0: Mira.
1: Ostres, no.
0: Ui!
1: No. Solament faltava que em trenqués jo... No em va bé.
0: Ja,
1: I no em va veure ningú i jo em vaig aixecar amb tota la meva dignitat. I, clar, vaig veure que em tenia sang a la cama i al braç, però aleshores em vaig sentir... vaig dir, què faig? Torno a casa a netejar-me? No, i vaig continuar...
0: Vas continuar com un valent.
1: Un bon Kilian Jornet, que jo quan vaig caminar em sento Kilian Jornet. I una cosa, Amadeu, que m'he adonat en concret...
0: I no vas fer mal a ningú? A cap bestiola, ni res?
1: Bueno, alguna formiga segur que les vas esclafar. Però, clar, aquí ja no entro, perquè jo... No va ser voluntari.
0: Aquí no és cosa teva.
1: Clar, aquí on vaig a caminar a Gavà, hi ha una particularitat, és que el parc és el parc de l'home del mil·lenni.
0: De l'home del mil·lenni.
1: Sí. Hi ha com terreny muntanyós, però al costat hi ha carretera i hi ha camí asfaltat. Es dona una circumstància molt curiosa.
0: A veure.
1: És quan et creus amb gent, tu es pot donar el cas que vas caminar pel ciment, pel camí asfaltat,
0: per la carretera,
1: et creus amb una persona i aquella persona no et saluda, però, res, a 20 metres ja et fiques per muntanyeta, perquè al costat hi ha muntanya, i et saludes, i et creus amb aquella persona, i a muntanya et saluda. Però és que la muntanya està al costat del camí asfaltat.
0: Clar. És a dir, és com dir, tot aquell que estigui per l'asfalt no em vull saber res.
1: Sí, clar.
0: Ha d'estar trepitjant terra.
1: Clar, sí. És molt curiós, eh?
0: És que les espècies entre si s'identifiquen.
1: Sí, però...
0: Saps què vull dir?
1: Sí, però per què no ens saludem al camí asfalt?
0: Perquè en aquell moment no pertanys a la seva espècie.
1: Està molt a prop,
0: bueno,
1: eh?
0: Però hi ha moltes coses que estan a prop
1: A mi em sap greu, perquè, clar, primer em saludo i després què faig? Saludo o no saludo?
0: Clar.
1: Com el dia que em vaig trobar al carrer, em vaig creuar amb el doctor... Sí. Amb el doctor Domènech, crec que li explica, el de la Morena.
0: Sí, no,
1: no em va saludar tampoc.
0: El doctor Domènech, ja el coneixem. Sí, no. Bueno, el coneixem per les lleis.
1: I no em va saludar.
0: No em va saludar, el doctor Domènech?
1: No, a veure, no em va saludar.
0: Però,
1: jo...
0: però mira que et coneix.
1: Per això.
0: I prou molt... que et coneix. Coneix coses que altres no et coneixen.
1: Ah, però aquí està el tema, i per això jo anava a saludar.
0: Ell ha arribat a llocs on altres no han arribat.
1: I em va girar la cara i em va perdonar.
0: Hòstia.
1: Home, a veure.
0: La mort de Déu.
1: Anava molt net, eh?
0: No, sí, clar, però que
1: vinga,
0: et sorprèn.
1: Deixem de... Anem a fer un concurs que fa temps que no fem. A veure, sí.
0: Un concurs?
1: Un concurs.
0: Home,
1: un concurs.
0: Això es mereix un petó, no?
1: Sí.
0: Això es mereix un petó. Sí, no. Quan...
1: Perfecte.
0: Vinga,
1: el concurs es diu Pobles de Catalunya. Pobles de Catalunya.
0: Molt bé.
1: I és molt senzill.
0: Senzillet.
1: Just donaré 5 pobles, el nom de 5 pobles de Catalunya, de 5 localitats.
0: Sí.
1: I vosaltres heu d'endevinar els habitants que té i agafar com a font de referència a l'1 de gener del 2025 a l'IDESCAT.
0: Del 2025?
1: Sí, l'últim cens és del 2025.
0: Molt bé, i sospito que els únics participants són la Pilar i un servidor.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs només tenim 3 minuts, que va, 2 minuts i mig.
1: Va. Vinga, el primer, òbviament...
0: Pilar, comences tu.
1: No val mirar...
0: Mòbils al damunt de la taula.
1: Vale.
0: Vinga,
1: comencem, òbviament, pel primer. Sant Boi, quants habitants té Sant Boi?
0: Pilar, hem dit que començava la Pilar, un servidor ho sap, però...
3: 70.000.
1: Vale, 70.000. I tu, Amadeu?
0: 84.430.
1: Té 85.317 i per aproximació ha guanyat Amadeu.
0: Gràcies.
1: Primer
0: gràcies,
1: punt.
0: Gràcies.
1: Vinga,
0: gràcies.
1: Anem una altra vegada, pugem una miqueta...
0: Sí.
1: Mataró. Quants habitants té Mataró?
0: Pilar.
1: 200.000. I tu, Amadeu?
0: 98.300.
1: 98.300. Molt bé, 300. Doncs torna a guanyar Amadeu perquè té 131.370.
0: Gràcies. Clar, gràcies.
1: La Pilar s'ha passat una miqueta.
0: Per aproximació.
1: Vinga,
3: perquè és sempre sense passar-se, no?
1: Clar, és millor que, no, millor que quedis curta que no que passi.
0: Ara.
1: Sí.
0: Bueno, escolteu, no ho haurem de deixar-ho aquí.
1: Sí? No hi ha temps per...
3: L'últim? Però jo prefereixo...
0: Molt ràpid.
1: L'últim.
0: Molt ràpid.
1: L'últim. Sant Jaume de Frontanyà, al Berguedà.
0: Molt bé.
1: Vinga.
3: Tres habitants.
1: Tres.
0: Jo? Home, és que ara ella ha fet servir la trampa de dir que em quedi curta, no? A Sant Jaume, has dit?
1: Sant Jaume de Frontanyà, al Berguedà.
0: Jo la darrera vegada que els vaig comptar crec que eren... Ara eren 1.320.
1: Molt bé, doncs ha guanyat la Pilar perquè té 26. És el poble amb menys habitants de tota Catalunya.
0: Va, molt bé.
1: I fins aquí, pobles de Catalunya.
0: Gràcies.
1: Has guanyat tu, per guanyar.
0: Sí, no? M'agrada aquests concursos que fas. Jo crec que ens proven molt.
1: M'he quedat sense tinta al boli.
0: Ho haurem de deixar-ho aquí.
1: Molt bé.
0: Ves en compte si fas més caminates.
1: Sí, ja, no.
0: I tu ves en compte amb les pel·lícules les romàntiques, sí, que després que sí, et passa
3: sempre,
0: el que et passa.
3: Això
0: eh? Molt bé, Pilar i Raventós, Jura Maria i Pilar, que vagi molt bé, bon cap de setmana, i a continuar, que no és poca cosa.
1: Adéu, bona tarda.
0: Hem estrenat el mes de juny, sí, sí, i sí, ha sortit molt bé.
1: Està bé.
0: I a vosaltres, estimades i estimats, gràcies per la vostra confiança. Dilluns hi tornarem, ja ens coneixeu. Som els de la República Santboiana.

0: Els docents reprenen les mobilitzacions després del rebuig al preacord i els sindicats anuncien noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i l'inici de la selectivitat. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es manté ferma malgrat les peticions de dimissió i reitera que cal una reflexió conjunta sobre per què els docents ahir van rebutjar el preacord. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, manté la confiança en la directora general de la Guàrdia Civil l'endemà d'admetre que es va reunir amb Leire Díez, tot i negar haver cedit a les seves pretensions. El ministre dona per bones les explicacions. Trump augmenta la pressió sobre Cuba amb sancions al president Miguel Díaz-Canel i familiars de Raúl Castro. Avui finalitza el termini que els Estats Units van donar a les empreses estrangeres perquè deixin de fer negocis amb les autoritats de l'illa, cosa que ha afectat empreses hoteleres com Malià. Els Mossos investiguen un nou tiroteig ahir a la nit al barri de Sant Roc de Badalona. No hi ha hagut ferits i per ara no hi ha detencions. La investigació el desvincula de l'últim tiroteig on va quedar ferida un lleu una nena. Condemna de sanció econòmica a la conductora jutjada per provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. La sentència admet que la dona portava un got de cafè a la mà i es va distreure, però descarta que fos una imprudència greu. Fiscalia i família de la víctima ja han recorregut la decisió. Aquesta setmana, aquesta primavera, perdó, ha estat la més càlida a Catalunya des que s'entenen registres. El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les temperatures de març, abril i maig han superat en més d'un grau la mitjana a la major part del país i en algunes comarques l'anomalia ha arribat a superar els 2 graus. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, arrenca avui. El certamen presenta a Roda de Barà, al Tarragonès, una trentena d'estrenes com Burundanga, de José Corbacho. El FICCAT comença amb un homenatge a la Filmoteca de Catalunya i amb la projecció d'una copa restaurada de la Ciutat Cremada d'Antoni Ribas.
1: Esports. El Joventut intentarà igualar avui a partir de les 9 del vespre la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Una derrota implicaria l'eliminació de la penya. En handbol, a la 1 del migdia arrenca Alacant la Copa Masculina, el Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final. I en futbol, el Sabadell rep a les 9 del vespre el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió, a l'anada 2-0 favorable al conjunt blanc.
0: Refrescada general avui. Al migdia no farà gens de calor o poca. Valors màxims entre 22 i 27 graus. Restes de núvols a comarques de Girona, Barcelona, Tarragona i Vall d'Aran. Al cap de setmana, la temperatura tornarà a pujar. 3CAT Info.

En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest dies de ràdio de divendres. Us saludem des de l'estudi Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs, com és habitual, el cinema serà el protagonista en aquests primers minuts del programa d'avui divendres. Coneixerem la cartellera que tenim al cinema Can Castellet de Sant Boi. Tindrem el nostre crític de capçalera amb les seves parletes, el Jaume Vidal amb les seves recomanacions, i també regalarem quatre invitacions als quatre oients que ens telefonin. Com cada 15 dies, obrirem l'espai Comerç de Proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. Avui, amb l'ecobotiga i espai de salut tot natural. I ja a la recta final del dies de ràdio de divendres, l'espai mensual amb el Servei de Rehabilitació Comunitària del Complex Assistencial en Salut Mental Benitomen. I són els podcasters que avui ens presenten els Tardeos. Doncs som-hi, comencem aquest dies de ràdio de divendres, el 18è àlbum d'estudi en solitari de Paul McCartney, ja el coneixem. Es diu The Voice of Dungeon Lane i el primer avançament, la primera de les cançons, és amb la que comencem aquest dies de ràdio. As You Lie There.
1: Past your house, every night I'd look up at your window. The light was on, I saw your silhouette on the blind.

Un parell de minuts i arribem a un quart de 12 del matí amb aquesta banda sonora, que de fet és primícia perquè avui a les 6 del matí es llançava la banda sonora de la que serà la cinquena de les entregues de Toy Story. És ella, Taylor Swift, amb aquest tema I Knew It, I Know You, presenta i s'avança aquest 17 de juny. Banda sonora de Toy Story 5. Que

0: Doncs som-hi, iniciem aquest espai de cinema dels divendres avui amb el Jaume Vidal, el nostre equip de crític de capçalera aquí als estudis de Ràdio Sant Boi. Jaume Vidal, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, molt bé, molt content de tornar de tant en tant.
0: Sí. Que, nosaltres bueno, contentes de que estiguis
1: el que passa
0: amb nosaltres.
1: Sí, el que passa és que, esclar, vull dir, encara que ho faci de l'altra manera, també estic present, encara
0: que
1: no
0: sí.
1: Ho sembli, oi?
0: Clar que sí, Jaume. Doncs ara de seguida ens hi posem, eh? And I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Que el 17 de juny arribarà a Espanya aquesta pel·lícula, cinquena entrega de Toy Story, Jaume.
1: Sí.
0: Cinquena.
1: Bé, vull dir, és una pel·lícula... Jo n'he vist un parell com a mínim, i sí, és tan distret, allò. I té gràcia, no sé, vull dir... Allò que pots arribar a imaginar que les teves pròpies joguines, no, en el seu temps, doncs, també tenien, o si més no, tu els hi veies aquella gràcia, no? Mm. Molt bé, molt
0: bé. Buscarem la banda sonora de la primera, que per mi és de la millor, eh?
1: Sí.
0: La primera... Bueno, aquesta, mira, ja veus, si ens han de... Ja no fa falta que li digui res a l'Albert. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Doncs aprofitant que estàs aquí amb nosaltres avui en viu i en directe, Jaume, obrirem línies telefòniques ara mateix i les obrirem a tothom. Mira, no és necessari que esperin avui tres setmanes. Els nostres oients serem bons avui. Jaume, només avui.
1: Saludem.
0: Saludem avui saludarem els oients que ens vulguin telefonar a partir d'aquest moment al 93 661 35 83 93 661 39 54. Tothom qui vulgui pot telefonar-nos. Quatre invitacions, per tant, esperem a quatre oients.

0: I en aquest moment fem també el repàs de les estrenes que tenim als cinemes Can Castellet de Sant Boi. A partir d'avui teniu Mallorca Confidencial, El Drama, La Luz, Todo lo que nunca fuimos, Scary Movie 6. Que més tenim? Michael, que encara continua una setmana més, Star Wars, The Mandalorian i Grogu, i Cel meu, infern teu. Sí. Aquestes són les pel·lícules que tenim als cinemes de Sant Boi.
1: Trobo que la que destaca és La Luz, aquesta pel·lícula sobre els abusos sexuals d'una institució com l'Església, sí. I en un moment com aquest, no, que ho destaquen, doncs penso que
0: aprofitant
1: és molt...
0: Aprofitant ara l'estrena, també, sí. No? Suposo.
1: Bueno, és una manera molt important, perquè del que es tracta és que és un home que havia fet abusos i que d'una manera o altra mira de connectar amb els que ho havia fet i, bueno, en definitiva, que el perdonin, no? Ha de ser bastant interessant, tot plegat. A més, està molt ben valorada. La dirigeix...
0: És espanyola, oi?
1: Sí, Fernando Franco, sí. Evidentment. Alberto San Juan, Pedro Casablanc i Miguel Rellán són els principals protagonistes i, bueno, anem per feina. Entre Marlon Brando i Christopher Lee, amb un cabell gris repentinats, Alberto San Juan està francament immens.
0: Oh.
1: Una de les coses que diu el
0: doncs
1: crític.
0: Valdrà la pena aquesta pel·lícula que s'estrena avui. I
1: és que és un bon actor, aquest paio.
0: Sí, passa que potser en aquest registre, clar, no, aquest tipus de registre no l'hem conegut encara. Però està bé, està
1: el
0: bé. Així és demostra quan és un bon actor o no, una bona actriu o no, aquest canvi radical de registres.
1: Ho he dit perquè, esclar, és que aquesta nota trobo que llueix,
0: Ara ens hi posem amb les perletes, que ja la tens a la mà, Torno a recordar els números de telèfon, 93-661-3583, 93-661-3954, línies obertes per tothom qui vulgui, això, telefonar-nos, comentar alguna pel·lícula que ha vist o que vol veure a la cartellera aquí a Sant Boi. No és necessari esperar aquestes tres setmanes que sempre diem. Avui, aprofitant que estem en directe amb el Jaume, doncs serem bons i obrim línies a tothom.
1: Hauré de venir més sovint.
0: Voldrà la gent, voldrà que vinguis perquè siguem més bons, no?
1: Vinga.
0: Vinga, som-hi, Jaume.
1: Som-hi. Bueno, avui comencem? La primera pel·lícula que he triat, sí. És segur que és la més seriosa de totes les que tocarem, és L'Espíritu de la Colmena. Aquesta és una pel·lícula que, exactament igual que La caza de Carlos Saura, quan ens la vam fer, no acostumats, que no hi estàvem, a veure un cinema d'una riquesa específica i extraordinària, val a dir-ho, no? Per captar tot un seguit d'aspectes que el cinema sap, els realitzadors que ho saben fer, ho pesquen, doncs aquí es tracta de veure de quina manera el senyor Víctor Erice, que després en va fer dues més, però aquesta és la que marca el pas, oi? Doncs sap reflectir el desencís que va generar la Guerra Civil Espanyola, no? I llavors, doncs, bueno, tenim aquí un Fernán Gómez que està amb les vespes i els bolets i tot això, que tenen una representativitat extraordinària. Hi ha les dues nenes que, en el cas d'elles, són l'Anna Torrent i la Isabel Talleria, la Teresa Gimpera, que és la mare d'elles, i llavors, bueno, l'Ali Soldevila i Miquel Vigazo. Què és el que té d'extraordinari aquesta pel·lícula de L'Espíritu de la Colmena?
0: De quin any estem parlant?
1: Estem parlant de l'any... Espera que no ho veig, 73, sí. Sí, la va fer ja bastant cap aquí, clar.
0: Cap aquí ja fa anys, 73, has dit.
1: Però bueno, vull dir que parla de la Guerra Civil, Vull dir que està parlant de la Guerra Civil. El que és més interessant és agafar el Frankenstein, i posar-lo allà al mig, potser amb un dels registres més interessants que s'han fet sobre el personatge de Frankenstein, que després sí que s'ha fet això, no? Perquè tira el Frankenstein, la nena, dins el llac, no? Doncs perquè la veu tan extraordinàriament formosa i hermosa, esclar, com una flor, no? I llavors, i esclar, l'ofega, perquè la nena no té té els recursos per sortir d'allà. Doncs aquí, en aquesta pel·lícula, això ens hi fa pensar i després això té molt a veure amb tot el que representa, crec jo, l'estima que tots els que tenim fills doncs tenim per ells, no? Aquesta estima que sempre representa un debat entre autoritat i tolerància. Aquesta manera...
0: Sempre estàs jugant a això, no? A veure si què fem, passo, no? Aquesta balança, no?
1: I llavors també tenim, a la pel·lícula està reflectit d'una manera extraordinària, com el fet de la tolerància pot generar determinades constants de mala bala, no? I com altres que, bueno, són les que generen tota la bondat. Al bell mig de dues persones que han viscut la guerra d'una manera traumatitzada, tots dos. Ella, la mare, s'ha enamorat d'un soldat que va passar per allà, i ell, doncs, és un home desencisat, probablement, segur, de la ideologia que s'ha quedat i no la que podria quedar-se. Esclar, tots aquests elements juguen un paper molt important i estan absolutament harmonitzats en la pel·lícula fins a arribar a un final que, al cap i a la fi, les coses són producte de moltes de les coses que passen, i això és el que reflecteix la pel·lícula. Uh-huh. Molt bona, eh?
0: L'Espíritu de la Colmena
1: és una meravella.
0: Un dels clàssics del cinema espanyol.
1: Sí, jo penso que el clàssic més clàssic de tots, eh? Uh-huh. Sí, perquè hem tingut altres com Berlanga o Bardem, com... però ja és una altra cosa, és una cosa més senyalant amb el dit doncs allò que no, oi? I tal, i en canvi aquesta ja no és tant això, que crec que és el que té d'encant i de bellesa, precisament la qualitat de la pel·lícula és aquesta, no?
0: Que el que sona és la banda sonora, mira.
1: Sí.
0: Que les línies telefòniques estan obertes i que avui serien en directe, és a dir, que entraríeu en directe a comentar qualsevol pel·lícula que vulgueu, de les que heu vist o de les que teniu pendent de veure, i que podeu telefonar tothom qui vulguin. No és necessari que hagin passat aquestes tres setmanes, aprofitant que avui tenim el Jaume aquí en directe, doncs obrim línies i així podem parlar una estoneta. 93-661-35, 93-661-3954. Deies, Jaume,
1: que la segona pel·lícula que tinc preparada és El Festín de Babet.
0: El Festín de Babet?
1: Sí. L'has vist, aquesta?
0: No,
1: tu?
0: No.
1: Pues l'has de poder veure, sí? Perquè és una meravella.
0: Vinga, prenem nota. Per què l'hem de veure, Jaume?
1: Bueno,
0: vinga, ens has de convèncer.
1: Aquesta és una pel·lícula que ens posa en contacte amb una misteriosa dona que desembarca a la península Jutlàndia, a la costa del Mar del Nord, fugint de la justícia francesa. Val a dir que això és molt important, no?, a la pel·lícula. Durant la revolta dels comuners, va perdre tots els seus béns i possessions i fins i tot fou arrestada, encara que va posar perdó, distància pel mig, i se'n va escapar, no? I va anar a parar amb una casa, doncs, que en definitiva són persones molt creients, que estan convençudes que tot el que han de fer a la vida és així, senzillament ser molt moderades en tot, vull dir, no abusar de res, ni del goig de menjar, ni el goig del sexe, ni de res, saps? Saps allò tan allò. I llavors ella, aquesta noia, resulta que en el moment que va fugir d'allà, doncs va comprar un número de loteria i li va tocar. Mm. I llavors tot el que li va tocar ho porta amb aquestes senyores i la comunitat en la qual viuen,
0: sí,
1: i els hi fa un menjar immens, perquè ella és una cuinera.
0: És a dir, ho inverteix en fer aquesta, sí, festa gastronòmica.
1: Com a agraïment, sí, a tot el que s'ha anat trobant. La pel·lícula és una mostra d'això, com molt bé, vull dir, com l'altra també, que té aquesta característica, i després el que és més interessant és de la manera que tota la comunitat aquesta dissimula el goig de gaudir d'un menjar tan brillant com el que fa aquesta dona.
0: Ah. Però és a dir, fa veure que no està bo.
1: Diu, no ho manifestem, això, diu, perquè em sembla que no. Que em sembla que això de... de que creieu que era com un pecat, em sembla que ho hem de relativitzar una mica, i més avui, no? Diu, perquè em vas a parar, tu, allò és una meravella. La pel·lícula és meravellosa, perquè, clar, ja, avui he llegit a un paio que diu que el que no volem veure en el cinema és allò que ens passa, sinó més aviat allò que no ens passa,
0: no,
1: o sigui,
0: passa
1: allò que ens acaba bé i que tot allò. I la pel·lícula aquesta, doncs, és una bona mostra d'aquesta qualitat.
0: Molt bé, has dit El festín?
1: El festín de Babet, sí.
0: I la banda sonora és la que tenim de fons.
1: Molt bé.
0: Doncs som-hi, més pel·lícules tens a punt.
1: Sí, tinc una pel·lícula de les que més em va sorprendre, de Woody Allen. Es tracta de Delictes i faltes. Aquesta és una pel·lícula
0: que... És de la primera etapa, aquesta?
1: És de la... Sí, és del 1989. I llavors tracta bàsicament de les persones i els seus tipus de vida, tracta també de l'amor, la realitat, la fe, les il·lusions, l'èxit, el fracàs, el bé i el mal, és clar. El bé i el mal és molt important. És una comèdia d'un tros de vida, no de llarguesa. Resulta que aquí tenim, doncs, un conflicte d'això, interpretat en aquest cas per Martin Landau, Angelica Houston, Woody Allen, Alan Alda, la Mia Farrow, que gairebé sempre treballava, Clyde Blom, i també Caroline Aron. Aquesta és una pel·lícula que del que ens parla és de la capacitat, o no, però que en definitiva la pel·lícula ens ve a dir que sí, la capacitat que podem tenir per destruir amb un altre quan realment ens pot perjudicar d'una manera contundent, no? Mm. I el Woody Allen ho fa extraordinàriament bé, això. Molt bé.
0: Com sempre,
1: sí, com
0: com en moltes de les pel·lícules que tracta.
1: Però aquesta trobo que arriba al punt màxim, no? Saps allò de dir, elimina amb una persona i tant, la treu del mig, no?
0: Delictes i faltes.
1: Delictes i faltes, naturalment.
0: Mira, la banda sonora és aquesta, que el so ja ens recorda, el cinema de Woody Allen, mira.
2: When knighthood was in flower and a man would have made.
0: Doncs som-hi, Jaume, què més tens?
1: Mira, aquesta pel·lícula que he triat també és de Mario Camus, és un dels realitzadors de l'època de l'Espíritu de la Colmena, també, sí, potser una mica abans i tal. La pel·lícula aquesta, que no veig de quin any és ara mateix, però bueno...
0: Ara ho buscarem,
1: sí,
0: digues.
1: La pel·lícula comença...
0: Com es diu la pel·lícula?
1: Sí, es diu La Colmena.
0: La colmena, no l'espíritu.
1: No l'espíritu, no, la colmena.
0: La colmena.
1: Aquesta és una pel·lícula que interpreta Victoria Abril, Francisco, sí, Álcara, Rafael Alonso, Ana Belén, José Badaló, o Bódalo, perdó, Mari Carrillo, bueno, surt
0: del 82, aquí. 82,
1: sí.
0: 1982.
1: Comença el film i gairebé tota la trama té lloc com a la novel·la El cafè, la delícia, a Madrid. Som als anys de la postguerra. Els personatges, solament 60, dels 346 que té la novel·la, semblen, amb les seves relacions, un rusc, amb les seves anades i tornades, els seus passejos...
0: Com les abelles,
1: les seves,
0: vols dir, no?
1: Com les abelles. És un món de picaresca a un Madrid noctàmbul.

0: de crear. A veure, condicionats, evidentment, per als avatars que anem trobant, no?
1: És a dir, semblances perquè són introspectives, és a dir, que intenta analitzar com som les persones, quins són els nostres... En això es poden assemblar les dues pel·lícules.
0: Jo penso que cada vegada...
1: L'Espíritu i la Colmena.
0: Jo penso que cada vegada que trio 6 pel·lícules com ara, busco un símil, busco una manera de que lligui, doncs, amb diferents aspectes del que som capaços de crear nosaltres. I si no ho aconsegueixo és perquè a vegades potser no pot ser, però a veure, vull dir que sí, jo penso que és això.
1: També. Igual que l'Espíritu, la Colmena seria també un dels clàssics del cinema espanyol,
0: sí,
1: amb les seves diferències.
0: Sí, sí, que precisament a vegades penso una cosa molt senzilla. Ara que tenim la televisió en obert, que moltes vegades recuperar determinades pel·lícules.
1: És
0: a mi m'agrada
1: molt. És molt fàcil,
0: és
1: això,
0: molt fàcil
1: ara,
0: i m'agrada molt a mi. Doncs la veritat és que aquesta és difícil que la posin, i llavors això també em fa parlar d'elles, perquè recordeu que hi ha també el que no veiem, el que no ens posen, el que en definitiva sembla que hi ha com una censura, o vés a saber el per
1: què. No, a vegades és perquè, com hi ha tant, el que ens deien sempre des dels cines de Sant Boi, hi ha tanta oferta que a vegades aquests clàssics, doncs, ja queden com una miqueta més amagats. Però això, per això estem aquí, no? Per
0: no fer deixa de ser un argument, però a mi em sona excusa, això,
1: Bé, també
0: però,
1: bueno, pot ser.
0: Hi ha una altra pel·lícula, que aquesta ja és una mica més capciosa. Es tracta del Cel sobre Berlín. És una pel·lícula de Wim Wenders. Aquesta és una pel·lícula sobre àngels. Tampoc l'has vist, aquesta, no?
1: Bueno, doncs és una mica fantasiosa, no?
0: És, bueno, és fantasia, però...
1: Sobre els àngels, dius?
0: Bueno, però aquesta és probablement de les que més bé han tractat, doncs, aquesta mena de convenciment, sobretot quan som petits, jo també m'ho creia, la veritat, que teníem com un àngel que ens guardava o que ens protegia, no? I llavors aquí tenim la forma de l'àngel, clar, i tenim la persona en qüestió que està, doncs, protegit per aquest àngel. I de quina manera això pot ser tan mentida com pot ser una realitat, que això que dèiem ara del cinema, que el que ens agrada és allò que potser és més mentida que real, no? I llavors aquesta pel·lícula, doncs, jo crec que té un encant molt especial. Wim Wenders sempre ha estat una persona també capdalt com la vida mateixa.
1: És aquest cercle de directors de referència.
0: És que és tremenda, sobretot aquella que provoca que el marit busqui la seva dona i la troba en un bordell. És una meravella, aquella pel·lícula. No me'n recordo com se deia. No me'n recordo, ho sento. Però, bueno, vull dir, ja ho arreglarem, això, algun dia, És un segment que fa la troba i la recupera. És que també aquella també era molt interessant. A mi em va agradar molt. I aquesta
1: doncs, és El cielo sobre Berlín.
0: El cielo sobre Berlín, sí.
1: I aquesta és la banda sonora, Mira, escolta, ens ambientem.
0: Sí. És en blanc i negre, aquesta, Sí, però no creguis, això és... Mira, això és com la que vaig passar ahir allà a la biblioteca que passo, com Faldes i a lo loco.
1: Això és una altra cosa. No té res a veure.
0: Aquesta t'agrada més, ahir.
1: Mira, ara buscarem la banda sonora també. Sí. Bé, és molt identificativa amb aquest tipus de cinema, com Faldes i a lo loco, sí?
0: Molt bé.
1: Bé, després parlarem de com Faldes i a lo loco, no? Sí?
0: Sí.
1: Després voldràs parlar.
0: Una mica, sí.
1: Vinga, una mica, a banda de la pel·lícula d'estrena, que no ens oblidem,
0: Que
1: repassarem ara de seguida.
0: No, perquè ja sintonitzarem amb les 4 de la tarda.
1: Sí, amb el programa de salut mental. Mira què tenim de fons. I wanna be loved by you alone. Doncs som-hi.
0: Aquesta és una pel·lícula que me la van recomanar, però una pel·lícula de Marilyn Monroe. I llavors vaig dir, bueno, podria agafar aquella Vida Rebels, que és molt interessant, amb el Cargaible i tal, és molt interessant aquella, Però vaig dir, em sembla que això no és per un homenatge a una actriu que més aviat va destacar per això, perquè canta, perquè sedueix, perquè... Ja, tota l'aventura que té amb el Tony Curtis és impressionant, com li fa fer petons, i te'n recordes?
1: Sí,
0: no?
1: Aquesta és una altra dels clàssics.
0: Sí, això és el que em van dir l'altre dia, és una comèdia americana. Clar, com a tal comèdia americana ja no pot ser millor, perquè, esclar, allà es tracta de tot,

0: tot és doncs com una mica, no sé, com una mica festiu, segur, no?
1: Sí.
0: I llavors, dins d'aquesta festivitat...
1: Juga l'equívoc.
0: Juga l'equívoc, exacte. Sí, sí, sí, senyor, molt bé, molt bé. I al final tenim un final realment brillantíssim, que tant un com l'altre, al cap i a la fi, han seduït en l'altre, no? Però per què l'han seduït? Doncs perquè són com són, no precisament perquè és una cosa de jugar i de tot. I això és el que té més bo aquesta pel·lícula. Em va agradar molt això, perquè, és clar, jo l'havia vist moltes vegades, però aquests detalls tampoc no acabes de trobar-los, no? I la veritat és que, molt bé, és una pel·lícula fresca, molt bona encara ara, eh?
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí,
0: que la veus i d'allò.
1: I passes l'estona com faldes i a lo loco.
0: I a lo loco. Bagdad Café.
1: Espera. Doncs a mi ara sí, Bagdad Café, que també té una banda sonora que va sonar moltíssim en el seu moment.
0: Sí, aquesta és una pel·lícula que va sorprendre molt quan es va, a mi molt. Es tracta d'un realitzador que es diu Percy Aldion, jo no recordo haver vist gairebé res més, i estem parlant d'una xicota que no és precisament com la Marilyn Monroe, sinó tot el contrari. Més aviat és voluminosa, més aviat doncs té dificultats per tenir doncs unes relacions, però en aquesta pel·lícula la posen en una situació d'avantatge, encara que tingui aquests inconvenients. I això és el que m'agrada a mi de la pel·lícula aquesta, no? Llavors és sobretot un conte divertit i commovedor sobre dues dones molt diferents que desconeixen o que descobreixen que es necessiten una amb l'altra, Val? I llavors doncs acabes doncs dient, doncs sí, doncs això és aquesta fantasia que en definitiva doncs podem algun dia doncs albirar, doncs que nosaltres, encara que no tinguem masses encants, doncs podem gaudir de la vida com qualsevol altra. Què és el que hem de creure, jo crec. Vull dir, els encants també els hem de saber posar, de trobar-los, no? I manifestar-los.
1: Bagdad Café, aquesta és la banda sonora que dèiem. I abans de parlar de la novetat encara, de la cartellera, encara no, Sí, perquè repassarem també les pel·lis que tenim al cinema Can Castellet. Digues.
0: Aquesta és una per recordar que, malgrat tot el que hem explicat de diferents pel·lícules i diferents maneres de viure amb molt de goig moltes coses, el que no podem oblidar és una pel·lícula com Desaparegut, una pel·lícula de Costa Graves, que en Jack Lemmon, curiosament, és el seu protagonista i que va viure el terror a Xile de tot el que va passar allà amb la dictadura de Pinochet. És una pel·lícula vital, capdalt.
1: Desaparegut,
0: es diu Desaparecido, sí. I, bueno, jo crec que tothom qui vulgui tenir, doncs, malgrat gaudir de la vida, vulgui tenir, doncs, també, doncs, una impressió com són les revoltes i les dictadures, en aquest cas imposades quan un país ja no funciona, doncs, la veritat, aquesta és de les més bones que hi ha. El senyor Costa Graves ens en va fer moltes de pel·lícules sobre aquest tema, i llavors jo he volgut posar aquesta com a final.
1: És un tipus de cinema també costarut,
0: Sí.
1: Oi que sí?
0: Són durs de pair, perquè durant tot el metratge tenim diferents punts d'engany també, vull dir, aquí també ens enganyen, sembla una cosa i després n'és una altra. Hi ha un protagonisme que és l'Ed Ravis,
1: sí,
0: que fa un paper que sembla doncs com, bueno, com un que imposa la llei i l'ordre, i és tot el contrari. Llavors ho sabem, i el paio, doncs, quan ja s'ha acabat la revolta, o més ben dir, quan ja el Pinochet és al poder, doncs el tenim allà celebrant la victòria també, igual que qualsevol altre, i colpeix molt la pel·lícula.
1: És un d'aquests directors que fa la fotografia ben feta, és
0: exactament,
1: a dir, que vol ser molt realista.
0: Molt. Jo sempre recordo que Imada tenia nomenat moltes vegades.
1: Sí.
0: Doncs aquesta té molta semblança amb Caimada, encara que no sigui ni exactament la mateixa revolta ni res, però té molt, vull dir, és dura. Quan acaba, dius, hosti, tu, de què m'has assabentat avui, no? Què és això? Bueno, i per últim...
1: T'has de preparar una mica, per aquest tipus de cinema.
0: Bueno, no sé, jo penso que una de les coses bones que té el cinema és que pots estar preparat fins i tot per veure el Torrente, no?
1: L'altre dia... T'has de preparar.
0: Sí, t'has de preparar. L'altre dia vaig estar doncs, amb un grup de dones així a dins el camp de la salut mental i va haver un... i se'm va passar pel cap doncs, dir... Diu, home, diu, jo que no busco són pel·lícules com Torrent. Diu, ah, doncs a mi m'agrada molt l'última. I va dir, bueno, però no discutirem ara si és bon o no, eh? No. Però no crec que sigui això. Bueno,
1: bé, ja cinema per tothom, sempre
0: exacte,
1: ho hem dit.
0: Sí, sí, sí, no hi ha dubte. Mm. I qui oblida això, la pifia,
1: malament,
0: com jo.
1: Malament.
0: Jo la vaig pifiar aquest dia. Bueno, i després, doncs, ara parlar d'aquesta pel·lícula d'estrena,
1: sí,
0: ja l'he vist.
1: Mira, fem un repàs de les pel·lícules que tenim al cinema Can Castellet de Sant Boi. Sí. A partir d'aquesta tarda, Mallorca Confidencial, El Drama, La Luz, Todo lo que nunca fuimos, Scary Movie 6, que més tenim, Michael encara, aquest biòpic sobre una part de la vida de Michael Jackson, que ens ho vas comentar en el seu moment, doncs encara
0: molt.
1: Continua
0: sí.
1: Aquí al cinema Can Castellet, Star Wars, Mandalorian i Grogu, i Selmeu Inferenteu. Aquestes són les pel·lícules que tenim aquí.
0: Aquesta enfrontació entre pare i fill va agradar molt a la pel·lícula. I que els altres germans gairebé no juguen, vull dir, va ser molt interessant. Bé, doncs la pel·lícula Corredora
1: sí,
0: és una pel·lícula que l'han fet aquí a Catalunya.
1: És d'estrena, passa... eh? És sí. D'estrena i
0: la
1: encara
0: passa...
1: no la tenim aquí a Sant Boi,
0: no,
1: però
0: bueno,
1: volies explicar una miqueta. Corredora,
0: ja,
1: es diu.
0: Ja que som a Sant Boi,
1: sí.
0: Penso que és una pel·lícula per passar-la aquí a Sant Boi d'una manera extraordinària, sí. Com ja vam parlar d'allò d'això del problema de Turí, que desprenen paraules sense control i tal.
1: Sí, aquí, la síndrome de Tourette.
0: Això mateix. Sí. Aquí estem parlant d'una xicota que, bueno, que és una molt bona corredora, que està molt bé, que es prepara, està convençuda.
1: Professional, que practica aquest esport professionalment o no?
0: Sí, sí, la professionalitat és una d'aquelles coses que s'adquireix a partir del convenciment de que tu ets bona i pots arribar a ser campiona, i llavors això pot ser veritat o no pot ser veritat. En la pel·lícula descobrirem una cosa molt interessant que penso que no l'haig d'esmentar perquè és cabdal en la pel·lícula. I llavors ella està convençuda que com més corre, la esquizofrènia que ella pateix, doncs queda com amortitzada.
1: Mira, o sigui, en aquest punt escoltem el tràiler, que l'ha trobat l'Albert, escoltem el tràiler i seguim parlant d'aquesta estrena a la Corredora.
2: Guanyaré, faré història.
3: Sí, sí.
4: Seguim.
5: Bona.
6: I a Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
7: Ah, molt bé.
2: Normal. Guanyaré. Per història. Ho diuen els atletes.
6: Quins? El company?
2: No, ells no. Estan gelosos.
8: Has entrat a la meva habitació?
2: Està tot diferent.
8: Què m'estàs parlant?
7: Bona.
2: Guanyaré.
6: Que sempre guanyes.
2: I tornaré a guanyar. Per història.
9: Què fa?
2: Has parlat amb ells?
6: Amb qui?
2: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal. Guanyaré.
10: Cris!
11: Cristina, t'estàs prenent la medicació?
2: Guanyaré. Faré història.
0: El que passa, no? Però...
1: Sí, guanyaré, faré història,
0: sí,
1: Repeteix,
0: sí,
1: guanyaré,
0: faré
1: història.
0: Sí. Bé, és aquest convenciment, no? I ella, veritablement, és molt vàlida, és molt bona. I llavors anem veient les diferents necessitats que ella va creant a partir d'aquest convenciment, no? I aquesta necessitat és precisament que el seu pare s'aparta, és el Bram de Bull, el protagonista. És aquest xicot, sí, ha treballat a... Saps aquella pel·lícula catalana amb la... Sí, que fan... Bueno, que són els ocho apellidos catalanes?
1: Sí.
0: És l'actor aquell.
1: Tenim una segona part, diu l'Albert. Espera, que crec que val la pena escoltar
0: una segona
1: això.
0: Part?
1: Sí, del tràiler.
0: Ah, oh, carai.
12: Està bé que facis esport.
13: Que vagi bé.
6: Gràcies.
12: Però l'entorn de la competició és un factor de risc que hem d'evitar.
14: Cris, no pots córrer com estàs.
15: Com que no puc córrer
14: el
15: com
14: estic? El que no pots és competir.
15: Ho he d'intentar, no? És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure. I quan corro marxa, i puc dormir, i puc pensar, i puc estar tranquil·la.
0: Bé, doncs...
1: El seu alliberament és precisament córrer, no? Es troba millor corrent, no? Entenc, o no?
0: Sí, aquest és el tema. Que ella està convençuda que sí.
1: Que sí.
0: I llavors, doncs, el que es va veient és que ella, a partir d'aquest convenciment, crea també unes necessitats i també perd el seu... la seva capacitat d'entendre o arribar a entendre què és el que pot arribar a fer precisament per alliberar-se del que està convençuda que es pot alliberar, no? I la pel·lícula ens va mantenint així fins al final. I al final ens sorprèn, jo crec que no s'ha d'explicar, tot i que la pel·lícula explica prou això que li diu a que és el doctor, o sigui, el que la tracta, no? Perquè llavors ja el paper capdalt de la pel·lícula no és ella mateixa, sinó que el paper capdalt és la seva germana, que l'acompanya en tot, i que ja que ella està tan convençuda que pot fer tot el que fa, i degut a que no està prou bé, i el que també ella veu és que pot arribar a fer per ella, doncs, que pugui arribar a sentir-se bé, si és veritat el que diu, doncs llavors ho sabrem.
1: Molt interessant,
0: molt.
1: I parla de salut mental, que això
0: molt,
1: doncs, sempre
0: molt
1: està
0: interessant.
1: Molt bé, i així en el món de l'esport, no?
0: No hi posa, no hi posa res de dolent, tot és com molt científic, per dir-ho, per una banda, però després també hi ha, per part de la germana, el pare queda fora de joc. A més, el pare representa que queda sense la mare d'elles, dues, i no sembla, i no et deixen clar el per què. I podria ser herència, podria ser, però no t'ho deixen
1: no clar.
0: No cal.
1: Sí.
0: I llavors, doncs, arribem a un final que és una sorpresa, que veritablement aquesta sorpresa el que fa de dir, sí senyor, aquesta pel·lícula és vàlida per veure-la, perquè sintonitza amb una realitat...
1: És creïble a qui anava?
0: Exactament.
1: És que, pregunto, és creïble, Jaume?
0: És molt creïble. I no destrossa res. L'únic que cal és que potser el convenciment... segur, que el convenciment que ella té no és l'adient per portar en la vida, doncs, una vida millor de la que ella creu que ha de portar, corrent, perquè allò és la que l'allibera, i potser no és això. Aquí és la...
1: És el debat, no?
0: És el debat.
1: Corredora, és aquesta pel·lícula que s'estrena, és catalana més, deies, i que el
0: Jaume
1: l'ha vist.
0: Sí, està fet aquí, i l'han fet en castellà, no sé per què, és igual, això ja... ja és tant...
1: Bé, però que és catalana, l'han fet aquí a Catalunya,
0: Pensa, hi ha una cosa que també és molt interessant en la pel·lícula, que no ho he esmentat, que sempre la sentim a parlar amb ella. O sigui... Per això jo ho vaig saber, després la veritat és que no n'he sentit a parlar gaire, és la persona que pateix una esquizofrènia, i no, jo no dic que sigui una esquizofrènia, perquè això diu que no s'ha de dir, pateix una esquizofrènia, té com una veu, una tercera persona que li parla constantment. I això és el que sentim a la pel·lícula. El que passa és que no ho sentim clar, no cal, sabem que és una veu que no és real, o sigui que és producte d'un... Sí?
1: És molt interessant, Jaume.
0: No, vinga.
1: Corredora és la pel·lícula d'estrena que està ara als cinemes i que val molt la pena,
0: molt.
1: Ens diu el Jaume Vidal.
0: És, i a més, està molt ben feta, està feta amb una pista d'això de...
1: D'atletisme,
0: no? Ella allà està com una privilegiada perquè és d'una família que ve, no? I, bueno, tot és molt ben pensat, molt ben estructurat, i quan hagi parlat amb entesos, ja t'ho explicaré, perquè jo he parlat de del meu saber només.
1: Ah, que ets una mica entès, no?, en el tema.
0: Probablement una mica sí, però, bueno, ja t'ho diré, avui parlaré amb un que ho és molt més que jo, i sabré, i llavors ja matitzaré.
1: Fantàstic, doncs aquesta és la darrera recomanació que ens fa el Jaume, a més és una pel·lícula d'estrena, així que hem d'aprofitar per veure-la al cinema, és Corredora.
0: D'acord.
1: Doncs Jaume, que vagi molt bé, bona setmana.
0: Vinga.
1: I ens retrobem en 7 dies aquí al Dies de Ràdio parlant de cinema.
0: Això mateix,
1: que vagi
0: bé.
1: Molt bé.
0: Adéu.

0: dee-dee-dee-dum, boop-boop-dee-doop.
1: Dies de ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
3: 8 minuts i arribem al punt horari de les 12 del migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'espai Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. I avui obrim la porta de bat a bat de l'ecobotiga i espai de salut tot natural que està al carrer Riera Basté número 16 i Pi Margall 91, perquè té dues entrades, Riera Basté 16, Pi Margall 91. I saludem a la gerent de la botiga Tot Natural, la Núria del Rei Solà. Núria, què tal? Molt bon dia, benvinguda al Dies de Ràdio.
4: Molt bon dia, Mònica.
3: Doncs som-hi, ens hi posem avui, parlarem doncs del vostre dia a dia, d'aquesta, deia jo, ecobotiga i espai de salut, perquè s'ha d'entendre així tot aquest univers que teniu a Tot Natural, oi, Núria?
4: Doncs sí, perquè per una banda està el que seria l'ecobotiga, que és per on també més ens coneixen, per l'entrada principal de Riera Basté.
3: Exacte.
4: Però és veritat que tenim tota l'altra banda, amb els nostres terapeutes, les nostres sales també, que d'una manera volem englobar, no? Sempre veure la persona com a no només el físic, sinó tractar també l'emocional.
3: I d'aquesta manera separar una miqueta el que seria l'aspecte més de nutritiu, de nutrició, amb l'altre espai de salut, que no vol dir que la nutrició no sigui salut, sinó l'altre espai, no? D'aquesta manera, amb les dues entrades, ho diferencia una miqueta, no?
4: Sí, és la manera també d'especialitzar-nos, no? També nosaltres a botiga podem donar consells, podem donar receptes, podem així, però és veritat que quan algú necessita i així és millor consulta i queda més reservat i més tranquil.
3: Doncs avui obrim la porta de bat a bat de Tot Natural, és ecobotiga, és espai de salut, teniu aquestes dues entrades, la de botiga carrer Riera Basté 16 i la de l'espai de salut al carrer Pi Margall 91. Aquest projecte, doncs, ja fa uns quants anys que existeix, aquest espai de salut i de nutrició existeix, doncs, tot just, ara aquest 2026 farà 25 anys. Per tant, Núria, estem d'aniversari, no?
4: Sí, ara just al setembre-octubre els fem. De fet, els nostres inicis eren aquí al costat vostre, aquí Jaume I.
3: I tant.
4: I el 2008 vam fer el canvi cap allà a Riera Basté i molt contents, evolucionant també... amb el temps que sempre és, comences amb una iniciativa i la vas canviant, modificant segons també el que la gent necessita.
3: Què va passar fa 25 anys? Doncs com neix Tot Natural, Núria?
4: Doncs mira, jo no hi era, la que era la meva mestressa, no? La Marta Miralles. Jo crec que ella és una persona revolucionària pels temps i així, i veia la necessitat que tenia Sant Boi, no? Com a ciutat, perquè és una ciutat. I entenc que va veure que Sant Boi requeria d'un lloc especialitzat on la gent pogués vindre a sobretot a trobar varietat de producte, perquè de botigues n'hi havia ni n'hi han hagut, però més petites, més arboristeries, més petitones. I el Tot Natural va ser com el pioner en aquest cas, de lo que seria com a supermercat, ecobotiga.
3: Clar, això fa 25 anys, era molt novedós.
4: Molt. Jo recordo, jo vaig entrar el 2004 i recordo que venia gent de tot el Baix Llobregat, inclús més lluny.
3: A buscar productes buscar que només estaven aquí, no? El Tot Natural.
4: Ja et dic, com així, com a varietat, com a amplitud de productes, coses que fins ara el tema celíac aquí, altres coses que trobem... molt més freqüentment a altres comerços també, però que aleshores era molt complicat, molt difícil de trobar.
3: I tant, o havia molt poquet, I havies de fer doncs, uns quants quilòmetres per trobar productes d'aquestes característiques. Doncs avui, obrint la porta de bat a bat de Tot Natural, és ecobotiga, és ecobotiga, és espai de salut, i està a l'entrada de la botiga al carrer Riera Basté 16 i l'espai de salut a Pi Margall 91. Quan vau decidir fer el canvi, és a dir, ampliar el negoci, perquè el d'aquí de Jaume I havia quedat petit.
4: Sí, va ser tot un conjunt de coincidències també, que a vegades ja les coses venen perquè han de venir, però va ser també quan van començar aquí les obres aquí.
3: Sí.
4: I també la necessitat de la Marta també de dir, vinga, va, amb la seva filla Cristina i a mi, de dir, vinga, encarregueu-vos vosaltres d'ara del negoci, no? I la necessitat d'ampliar tant la botiga com l'espai. Sí, aquí a Jaume I teníem dos cabines realment i allà en tenim cinc més la sala i la botiga també va guanyar metres allà. Sí, la veritat que molt contents, i tot i que va ser un any difícil perquè va ser el 2008 i començava també tot el tema crisi d'així, però tot i així molt contents.
3: Cada vegada busquem més aquest tipus de productes, cada vegada volem cuidar-nos més, Núria?
4: Jo el que trobo, ja des de fa uns anys, potser des de pandèmia cap aquí, que hi ha un canvi de manera de compra de les persones, no només amb alimentació ni així. Jo el que trobo que el que més necessitat té la persona, jo dic que nosaltres som botiga de barri, sí, ho tinc claríssim,
3: sí.
4: El que ve a buscar el client, amic ja, perquè és així, és el consell, és la que algú li digui, que algú estigui per ell, que parlis, que estiguis amb la persona. Perquè és veritat que els productes en si, molts, ara hi ha molta més amplitud, i pots, molta gent que agafa també online, així. Però és el venir, explicar-te la necessitat, el consell, sortir d'allà convençut del que està, que el que està agafant, el que té, és realment el que necessita.
3: Sí, perquè clar, online potser ho podem trobar, però vés a saber què trobes, vés a saber si allò exactament és el que va bé o és allò exactament el que estem comprant. Sempre millor l'assessorament d'un professional, i això només ho trobem al comerç local i de proximitat, Núria.
4: És així. A més, és que les botigues que avui en dia som d'aquest caire, és que tu et trobes darrere del taulell, en el nostre cas, el naturòpata, l'acupuntor, tens el dietista, nutricionista, tots tenim formació en aquest cas. Aleshores, és com una... és molt tranquil·litzador per les persones. Ell t'ho diuen, a més, de dir, ostres, jo pensava que això, no, mira, en el teu cas no, perquè tens... Llavors és això, és la confiança de venir a veure't a tu.
3: Doncs ens quedem aquí en aquest punt. Ara continuarem l'entrevista avui a l'Espai Comerç de Proximitat, la Ecobotiga i l'Espai de Salut Tot Natural. Arribem a l'hora en punt, a les 12 del migdia, farem una pausa, connectarem amb 3Cat Info per estar al dia de l'actualitat i de seguida parlem, per exemple, ho deixem sobre la taula, que tenint en compte que Sant Boi ha estat acreditada com a ciutat pel comerç just, precisament Tot Natural té aquest distintiu que els acredita com a botiga en productes de comerç just. Ens quedem aquí i ara de seguida ho expliquem. Fins ara.

0: Són les 12. A aquesta hora arrenca al centre de Barcelona una manifestació de docents després del rebuig ahir al preacord. Els sindicats anuncien noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també l'inici de la selectivitat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es manté ferma, malgrat les peticions de dimissió, i reitera que cal continuar negociant. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, manté la confiança en la directora general de la Guàrdia Civil l'endemà d'admetre que es va reunir amb Leire Díez, tot i negar haver cedit a les seves pretensions. El ministre dona per bones les explicacions. Explota un dron marí al port romanès de Constanta, al Mar Negre, sense provocar ferits. El govern romanès confirma que l'aparell és dels que es fan servir a la guerra d'Ucraïna, però no en precisa la procedència. Els atacs aeris russos, mentrestant, han causat almenys 7 morts a Ucraïna aquesta matinada. Els Mossos investiguen un nou tiroteig ahir a la nit al barri de Sant Roc de Badalona. No hi ha hagut ferits i per ara no hi ha detencions. La investigació es desvincula de l'últim tiroteig, on va quedar ferida lleu una nena. Condemna de sanció econòmica a la conductora jutjada per provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 al FES, al Segrià. La sentència ha admès que la dona portava un got de cafè a la mà i es va distreure, però descarta que fos una imprudència greu. Fiscalia i família de la víctima ja han recorregut la decisió. Jornada de vaga avui i demà del personal de les biblioteques públiques de Catalunya. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública i condicions de treball dignes. La protesta s'estendrà de manera indefinida cada divendres i dissabte fins que s'arribi a un acord. La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats en fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 700 perfils genètics que, comparats amb les mostres aportades per familiars de desapareguts, han permès identificar 27 persones.
1: Esports. El Joventut intentarà igualar avui a partir de les 9 del vespre la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Una derrota implicaria l'eliminació de la penya. En handbol, a la 1 del migdia arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final. I en futbol, el Sabadell rep a les 9 del vespre el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. A l'anada, 2-0, favorable al conjunt blanc.
0: I pel que fa al temps, refrescada general, al migdia no farà gens de calor o poca, valors màxims entre 22 i 27 graus. Restes de núvols a comarques de Girona, Barcelona, Tarragona i Vall d'Aran. El cap de setmana, la temperatura tornarà a pujar. 3CAT Info.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
2: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, són les 12 i 4 minuts al migdia. Iniciem aquesta segona hora del Dies de Ràdio d'avui divendres i també la segona part d'aquest espai, Comerç de proximitat, aquest espai que fem amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. I avui obrim la porta de bat a bat de l'ecobotiga i espai de salut tot natural, que té dues entrades, la de la botiga, que la teniu al carrer Riera Basté número 16, i la de l'espai de salut, que està al carrer Pi Margall 91, que teníem nosaltres a la seva gerent, que és la Núria del Rei Solà. Núria, continues amb nosaltres, eh?
3: Endavant.
2: Doncs som-hi. Abans de la pausa ens havíem quedat parlant del tema del comerç just. A més, avui, el dia d'avui, 5 de juny, que és el Dia Mundial del Medi Ambient, que ha sigut així, casualitat, però és el dia d'avui, 5 de juny, doncs avui aprofitarem per parlar també de comerç just, perquè Sant Boi de Llobregat, des del passat any 2025, el mes de maig, va ser acreditada com a ciutat del comerç just. Vosaltres, a més, tot natural, teniu aquest distintiu que acredita que teniu productes a la venda que és de comerç just. Que tot això, clar, no és qualsevol cosa. Que una botiga tingui aquesta acreditació, Núria, vol dir que és una garantia, perquè a vegades veiem comerços que tenen comerç just i, clar, tot això ha d'estar molt ben acreditat, molt ben etiquetat, etc, etc. Oi?
3: Sí, a més és una de les cosetes que més aviat vam introduir, ja et dic, des dels inicis, i que la gent encara no ho tenia molt per la mà. Me'n recordo els primers barrejants, les
2: filles. Sí, la festa de la solidaritat. Sí.
3: També, que eren molt boniques, i la veritat que ara ho mires en perspectiva, dius, ostres, quin honor també ser-hi allà, i continuar amb el comerç just, perquè realment hi ha tota una filosofia, però també filosofia tant del comprador com realment les empreses que es dediquen a això, al tema del comerç just, per tots aquests països que realment és la seva manera de viure i s'hi guanyen el seu sou.
2: Perquè, clar, nosaltres diem comerç just, hi ha gent que ara ens estarà escoltant i diu, oh, és que és molt més car. Ara ho expliquem exactament. Quan diem comerç just i productes de comerç just, Núria, exactament de què estem parlant?
3: Sí, a més, i posar-hi també l'èmfasi en el que porten també el segell ecològic, que aleshores ja estem no només de donar-li el valor del tema del comerç just, que és superimportant, sinó que tots aquests conreus de totes aquestes coses que estem parlant de productes, de cereals sobretot, de cacau, a més el lloc d'origen, en aquests països s'està treballant de manera correcta, s'està treballant les terres correctament, sense explotació, la gent que hi treballen poden viure del seu sou, amb unes hores dignes, les famílies. Aleshores, hem d'entendre que des de la base s'està fent les coses ben fetes, igual que ens agrada a nosaltres que el nostre treball estigui valorat, doncs hem de valorar també el que comprem i tenir en compte totes aquestes coses també.
2: Per tant, quan parlem de comerç just, vol dir que també s'està pagant, remunerant justament aquests productors, oi?
3: S'està afavorint sobretot que no hi hagi tanta diferència de classes en altres països. Potser que és molt gran aquesta diferència, no? Dels petits productors, dels petits, així que normalment el que passa és que gairebé no poden ni subsistir, en canvi hi ha els grans que arrasen amb tot, es queden amb totes les terres i així, i posen el preu que ells volen, que decideixen. Llavors també estem afavorint això.
2: Quins tipus de productes de comerç just teniu a tot natural, Núria?
3: Sobretot et diria, parlem de cereals, també, tots els que venen també de fora, que és difícil de trobar aquí, no? Tot el que seria la quinoa, el mill, cereals de consum de com el blat, espelta, també. Però és veritat que n'hi ha alguns que són com molt, que es fan a llocs molt determinats i venen dels països d'allà. El cacau, per suposat, jo diria que...
2: És el rei, no?, del comerç just,
3: cacau,
2: oi?
3: Cacau i cafè, també. Sí. Dic, el cafè és superinteressant, també, per la manera de produir-lo i la manera, també, de tractar, ja et dic, a les persones que hi treballen.
2: Doncs tot això, aquests productes que dèiem acreditats de comerç just, els trobeu també a tot natural. A més, hem dit comerç just i ecològic, que això segurament ja és l'excel·lència, no?, d'aquests productes.
3: Sí, ja et dic, perquè així sabem que aquestes terres que s'estan cultivant no estan explotades com com aquí que requereixen, sempre dic, no, aquesta que requerida sempre abonar, de sempre de no deixar descansar les terres. Això, bueno, és que són pagesos de tota la vida, ho saben. Però ens assegurem que, o la deforestació també, que és tan important de, en aquests països.
2: Doncs estem avui parlant amb la Núria del Rei, és a dir, obrint la porta de bat a bat de Tot Natural amb aquestes dues portes, que hi ha una doncs més dedicada a espai de salut, que ara de seguida explicarem amb quines especialitats, i l'altra, l'ecobotiga, que precisament ara estem aquí, a l'ecobotiga, parlant d'aquests productes de comerç just, sostenibles, respectuosos amb els drets humans, amb el medi ambient, etc etc. Però quins altres tipus de productes teniu, a banda de comerç just i ecològic? Quins productes, Núria?
3: Doncs jo diria que actualment ens estem també decantant, precisament perquè dèiem, no?, de la manera de compra de, també de les persones, ens estem decantant cap a això, cap al petit, d'intentar trobar aquell, aquesta casa, aquests productes, amb tot tipus, parlem d'alimentació, però també tenim la cosmètica, tenim els productes de la llar, vull dir, és una ecobotiga, és un supermercat. Aleshores, sí que intentem que tot això sigui ben a prop. Hi ha coses que ja dic jo que és impossible. El plàtan és de Canàries, vull dir...
2: Està claríssim. I és el millor, a més.
3: És el millor que hi ha. Sí. Però sí que és veritat que intentem això. Petits productors que ens aporten també qualitat, ens aporten confiança, i diferenciar-nos també. Diferenciar-nos de, potser d'això, no? de que la gent sàpiga exactament on comprar-ho, on trobar-ho.
2: I d'on ve, no?, tots aquests productes, clar.
3: I sobretot això, l'explicació també que els hi fem.
2: És a dir, que entrem a Tot Natural i podem sortir amb la compra feta per tots els àpats, penso en compra, però també en tot el que necessita una persona des de que es lleva fins que es va a dormir.
3: Sí, jo diria que gairebé, sempre hi ha aquella coseta que dius, ai, però bueno, jo diria que sí, gairebé. I et dic, en aquest cas també el tema dels productes de la llar, trobo que també hi ha com una gran necessitat de cara a la gent per tot el tema d'al·lèrgies també que surten. Jo sí que veig tot aquest tema també és important de tenir en compte, i sobretot productes a granel també, perquè així és una manera de, el que dèiem, no?, del medi ambient, i intentar menys residus.
2: Sí, ara que deies això de les al·lèrgies, productes s'entén pel cos, perquè no produeixen al·lèrgies, i després també tots aquests disruptors, no?, que ara tot això sí que potser està més d'actualitat, tots aquests disruptors hormonals, i cada vegada mirem més o tenim més interès en les etiquetes.
3: Sí, i sobretot amb cosmètica, que és el que va a la pell. Però és veritat que hi ha tota una necessitat, i sí que trobo que, sobretot em trobo amb parelles joves, amb necessitats amb nens petits, que s'ho miren molt més, o quan ja ha sorgit el problema, que també, sobretot amb tema d'al·lèrgies. Però sí que veus aquesta... que s'ho miren tot molt prim, i està perfecte, perquè el consumidor ha de ser exigent.
2: I tant que sí, i per això esteu vosaltres també, no? Per fer aquestes explicacions que després doncs tant ens serveixen.
3: I a nosaltres també ens fa posar-nos al dia. Jo sempre ho dic, jo cada dia aprenc coses a botiga, cada dia.
2: Doncs la botiga està al carrer Irabasté número 16, és Tot Natural, i l'espai de salut a Pi i Margall 91. Sempre fem aquesta pregunta, Núria, i avui evidentment també te la farem a tu. Per què creieu des de Tot Natural que és important, que està bé doncs formar part d'una associació com Sant Boi Comerç?
3: Doncs en el meu cas, ja et dic que va ser la Marta la que va inaugurar botiga, i ella des del primer moment ja hi era, i jo vaig heretar i encantada, però per mi Sant Boi Comerç és la trucada a qualsevol tipus de dubte, qualsevol tipus de qualsevol ajudes, xarxa superimportant. Ara fa poquet que hem fet també un curs molt xulo amb la universitat, amb microcredencials, tant a nivell personal com a nivell de clienta. És molt important la xarxa de botigues que hi ha d'haver en un poble o en una ciutat. És molt important que participin, hem de fer unió, perquè els petits hem d'estar units. En aquest cas, ja et dic, en el meu cas, sempre tinc, quan tinc algun dubte, quan tinc qualsevol cosa, trucada a la Raquel, a la Vanessa, qui sigui, i superagraïda sempre.
2: Doncs Tot Natural forma part de Sant Boi Comerç. I encara a la botiga hi ha algun producte que potser doncs, no teníeu fins ara, algun producte que us ha arribat o algun producte que torneu a tenir que us demanaven molt, no sé, parlo de l'actualitat, que acabi d'entrar a botiga i dieu, doncs mira, finalment ja tenim no, aquest tipus de producte o aquest tipus de grup de productes. Núria.
3: Doncs d'alguna manera sí que és... La manera, no, potser no el producte en si, però sí buscar aquesta exclusivitat de producte, de la necessitat, el que et deia, el que deies tu dels disruptors, sí. Amb cosmètica i així. Però sí que aquesta necessitat de dir, ostres, no tenim pintaungles, tal, doncs busquem-lo i portar-los, i la gent encantada de la vida, perquè sap que si els seus nens, nenes es volen pintar les ungles, tota la tranquil·litat que saps que allò no li farà cap mal. Vull dir, sempre buscar la necessitat de la persona per nosaltres. I et dic, és ampliar, però també és dir, no ho tinc, t'ho porto, no et preocupis, demà ho tens aquí. Llavors és sempre el poder oferir, el poder... No cal que ho vagis a buscar a internet. Jo t'ho porto, tu tens aquí, digue'm el que necessites. Aleshores, sí, són molts productes que avui en dia la gent està molt al dia. Jo sempre ho dic, que estan molt informats, que això està molt bé. I és poder-los oferir el que necessites.
2: Clar, està molt bé.
3: Encara que no ho tinguis, és igual, els hi portes.
2: I que vinguin, no?, a Tot Natural, que ho vegin, però diguin, no, jo aniré a Tot Natural i ho demanaré allà. Natural, no?
3: Però en realitat parlo de totes les botigues de barri. No et preocupis, això, mira, la setmana que ve ho tens, demà ho tens. Llavors pregunteu i el que segurament us ho poden portar si no ho tenen.
2: I podeu anar a botiga o podeu trucar al 93 635 40 33, també hi ha un telèfon mòbil que és el 651 77 30 84, Tot Natural. Si no us podeu desplaçar a Riera Basté 16, doncs teniu aquestes altres possibilitats a través del telèfon, a través de la pàgina web totnatural.es, allà també podem fer una ullada, oi, Núria?
3: Sí, està actualment l'estem posant al dia també dels tallers i de les cosetes, però sí.
2: I esteu present a les xarxes socials, principalment a Instagram,
3: sí.
2: @totnatural. Doncs ara passem a l'espai de salut. Què és el que oferiu? Quin tipus de serveis? Perquè això també s'ha anat creixent, us heu anat adaptant a les necessitats de la clientela, no, Núria?
3: Sí, és veritat que el nostre espai ens hem especialitzat sobretot a tractar temes terapèutics. Ja et comento, és la nostra sala, per exemple, les classes són petitones, 8-9 persones, però les activitats que oferim sobretot estan encarades cap a persones que requereixen necessitats especials, algunes patologies, problemes, els que siguin. Però és veritat que estan adaptades a totes les persones, vull dir que no passa res, el nostre fisio, el nostre ioga, el fisio amb ioga, el pots fer amb cadira. Vull dir que està adequat a qualsevol tipus de persona. Les nostres classes de pilates, per suposat, no té res a veure amb el pilates que potser ens podem trobar així en grans sales. És més individualitzat. El nostre entrenador personal, per exemple, de pilates, té més de 25 anys d'experiència. Vull dir que tenim gent molt especialitzada.
2: Per exemple, estem parlant de pilates, estem parlant d'aquest ioga que és especial, que és fisio. I ioga, quins altres serveis teniu a l'espai de salut?
3: Tenim també acupuntura. Dic, la nostra acupuntura, a més, és el que dic, tota una filosofia.
2: Sí.
3: Perquè no només és l'acupuntura, és la filosofia de vida. Vull dir, les persones que venen amb nosaltres, amb el David, ja el coneixen, també és el nostre professor de Qigong. I aleshores és fer no només a vegades dir, ai, em fa mal aquí, vaig a fer l'acupuntura. Bueno, et continuarà fent mal si no fem algun canvi, no?
2: Clar, no només és, no?
3: No només és venir.
2: La punxadeta, si no hi haurà després una segona part, no?
3: Clar, i amb tot això és el que et deia, sobretot tractar la persona, no només el físic, l'emocional, la ment, intentar que totes aquestes necessitats que venen, que et demanden, fer-los i veure, no?, que no només és el dolor d'aquí o el dolor d'allà, és de dir, va, anem a fer coses per canviar-ho.
2: I tot això va lligat, sí o sí, amb la nutrició. Per tant, d'una porta en dona l'altra després, no?
3: A més,
2: amb una bona nutrició.
3: Això t'anava a dir, dic, per sort també sort o perquè ho hem treballat també nosaltres, però és veritat que moltíssims clients que venen no només són de botiga, venen a fer les seves classes, venen a fer-se els seus massatges, tenim servei de quiromassatges i d'estètica natural, a més amb tres terapeutes, vull dir, superespecialitzats i que tenen a més la seva gent molt, molt fidel. I us recomano que els proveu si us ve de gust.
2: És un equip molt gran, el Tot Natural. Cada vegada s'ha fet més gran aquest equip. Qui sou? No sé si de memòria sabrem tot l'equip de Tot Natural. Tots aquests especialistes, els de l'espai de salut i les persones que ens atenen a botiga.
3: Sí, a més tenim també el valor de que et trobes a botiga potser personal, però cada mes és el que et deia, que després són terapeutes, són quiromassatgistes. Nosaltres ara actualment a botiga som 4 persones. Avui justament acaba la Paula, que ha estat de pràctiques 4 mesos amb nosaltres, molt maca també. Tenim gent en pràctiques de dietètica i nutrició. I després a l'espai de salut, ja et dic, 3 terapeutes de massatges estètica, el David, el professor de Qigong i d'acupuntura, l'Esther amb el fisio amb ioga, el Cristian que fa l'entrenament personal i el pilates, i després tenim terapeutes que venen puntualment amb tallers, fem tallers de constel·lacions familiars també, que és una activitat relativament nova.
2: Sí, ara t'ho anava a dir. Jo l'he descobert fa poc perquè vam parlar d'uns llibres una vegada amb una samoiana que ha tret un llibre i parlava d'això, de les constel·lacions familiars, que és tot un món. Que estem descobrint fa relativament poc i que vosaltres ja teniu doncs, algun d'aquests tallers.
3: Vam començar l'any passat amb la Carme, a més ella és doctorada en psicologia, ve de Reus, i realment és molt, molt interessant. A més, no només es pot fer de manera grupal, que està molt, molt xulo, ho recomano, però sí, si algú té necessitat, ella fa individuals, que jo gairebé que ho recomano si no sabem el que és.
2: Clar.
3: D'així. Però realment es poden tractar tot tipus de no dir emocions, però sí aquella... Ara està molt... molt d'això, no? De l'enclatge que tenim, no? A darrere nostre, el que portem, les motxilles que portem, o el perquè som d'una manera o d'una altra. Així, és molt interessant.
2: Doncs això, el cos i la ment, i les sensacions, i la nutrició, tot això barrejat, és el que ens ofereixen a Tot Natural. D'aquí el nom, no? Perquè més natural ja impossible, no, Núria? Sí.
3: Realment ens vam proposar, quan vam fer el canvi, canviem el nom, no el canviem, no el podem canviar. No. És tot natural. Ja et dic, a més és que et coneixen pel Tot Natural.
2: I tant. I que estan la botiga, la ecobotiga, al carrer Riera Basté 16, i que aquest espai de salut, amb tots aquests serveis que ara ens explicava la Núria, al carrer Pi Margall 91. Dèiem algun producte que us acaba d'arribar. Si ara entrem a botiga, què és el que veiem? Vinga, fem una fotografia. Coses que tenim avui, és divendres, per tant, és dia que ja la gent prepara el cap de setmana, prepara potser la setmana. Què teniu? Què acaba d'arribar? Què heu descarregat ara a la botiga?
3: Doncs, fa un momentet abans de venir que parlàvem dels coixins.
2: Sí. Ah, bé, no, ho hem parlat entre tu i jo, perquè jo he comprat molts coixins d'aquests d'herbes per les contractures.
3: La Mireia amb els nous models preciosos.
2: Uns estampats fantàstics.
3: Sí, fantàstic, amb els sabons d'Alepo preciosos també. També el que dèiem, aquests sabons que venen d'on venen.
2: Sí.
3: I també de Comerç Just, darrere un treball important. Llavors, avui ens ha arribat tot el que són cosetes així, d'això de cosmètica, d'espelmes naturals... i els coixins, que són una passada, amb uns dibuixos preciosos.
2: Jo el que convido a tothom és que quan entri a Tot Natural respiri, no? Perquè aquesta olor que teniu allà...
3: Això ens ho diu molta
2: gent. Que sí, veus?
3: Nosaltres estem molt acostumats.
2: Ja, però
3: que
2: no és normal aquella olor.
3: Ja et dona bon rotllo, la gent ho diu. Que bé que esteu aquí.
2: Sí, sí, sí. Tot Natural, és la botiga que avui ens acompanya i de la qual hem estat parlant, això, una miqueta de tot, però especialment el tema del comerç just, d'aquests productes ecològics i d'aquest preu que dèiem, aquest petit plus que val la pena pagar, perquè això vol dir que també s'està pagant d'una manera responsable als productors i les productores, Núria.
3: Sí, així és, i a més... Avui perquè parlem del comerç just, però sí que és veritat que amb el tema de l'ecològic a vegades sí que et trobes que es desvalora, no? De dir, ostres, és que, bueno, és que... Però això passa amb tot també, Mònica, perquè amb el tema de la roba, per exemple,
2: també.
3: Jo crec que també és un tema molt, molt exagerat, llavors hem de prendre consciència, no cal tenir 10 samarretes, si amb 4 passo. He de ser conscient del que compro, no cal menjar carn cada dia, no cal... Llavors hem de valorar, hem de mirar la nostra compra, què comprem, perquè a vegades volem estirar d'aquí i d'allà, són coses que a més som de productors d'aquí o de fora, en aquest cas de Comer Just, però i mirar el que comprem, la resta, llavors és dir, és comprar salut. Llavors no hem de veure com un gasto, és una inversió de vida, doncs, aquesta compra.
2: Jo crec que amb això ho resumiu perfectament. Estem comprant salut.
1: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
2: Doncs arribem al final d'aquest espai quinzenal, Comerç de proximitat, un espai amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. Avui obrim dues portes, la porta de l'Ecobotiga al carrer Riera Basté 16, tot natural, i la porta de l'Espai de Salut, que la teniu al carrer Pi Margall 91, tot natural, al 93 635 40 33. És un dels números de telèfon, si voleu fer doncs alguna consulta. També tenen telèfon mòbil al 651 77 30 84. Ens ha acompanyat la gerent de la botiga, Núria del Rei Solà. Núria, quins són els horaris d'atenció que teniu?
3: Sí, a botiga sobretot sí que estan més marcats,
2: sí,
3: de 9 i mitja a 1 i mitja, de dilluns a dissabtes, i a la tarda de 5 a 8 i mitja. Espai de Salut sí que jo recomanaria, si és per qualsevol consulta, entrar per botiga.
2: D'acord, i preguntar allà, no?
3: Sí, millor.
2: Que tenen pàgina web, que ara doncs l'estan actualitzant, a tonnatural.es, i que estan presents a les xarxes socials @tonnatural. Doncs un plaer, moltíssimes gràcies a la Núria del Rei Solà. Núria, que vagi molt bé, fins la propera.
3: Moltes gràcies, molt agraïda, Mònica.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
0: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio. Iniciem tot seguit l'espai mensual amb el Servei de Rehabilitació Comunitària del Complex Assistencial en Salut Mental Benito Men. I ells són els podcasters. Que avui ens presenten els Tardeos. I comencem per les salutacions. José, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Luis, benvingut.
2: Gràcies, bon dia.
0: Felipe, bon dia. Imma, què tal?
3: Hola, bon dia, Albert, bon dia, Mònica.
0: Bon dia, Estefania.
4: Hola, bon dia.
0: José, benvingut. José, benvingut.
5: Bon dia.
0: I el monitor d'aquest grup, que és el David Bastor, què tal? Benvingut.
6: Bon dia.
0: Doncs som-hi, presentem el tema d'avui, que són els Tardeos. Ara anirem analitzant doncs, cadascú de vosaltres per ells i per elles què implica això dels Tardeos, però primer comencem per introduir aquest tema amb la següent sintonia.

0: I la introducció ens la fa el David.
1: Hola, bon dia. Pues sí, parlarem una miqueta de on surt aquest, això del tardeo. I bé, al principi, bueno, dic a començar que el terme tardeo prové de la paraula tarda i es refereix a una activitat que comença després del migdia i abans del vespre. A diferència de la festa nocturna, el tardeo combina gastronomia, begudes i música des de la mitja tarda. És Albacete la província que assegura haver inventat el tardeo. Segons es diu, va ser l'acostum d'allargar els àpats de cap de setmana als bars del seu nucli antic, el que va donar origen a aquesta nova costum que trencava amb la tradició de sortir només a la nit. Tanmateix, també té un dur competidor, Alacant. En el seu cas, a més, compta amb un avantatge a seu favor, el bon clima i l'ambient animat dels seus estius. Però tal se val qui portés a terme la iniciativa. El que està clar és que la moda s'ha estès com la pólvora, fent que molts joves hagin substituït el sol per les llargues nits d'estiu. Una de les grans característiques del tardeo és que no té límit d'edat. A ell s'uneix els més joves que veuen aquest pla una oportunitat per aprofitar més la diversió del cap de setmana, però també els més grans, als quals la idea de sortir per la nit els sedueix una mica menys. El que en un principi semblava una moda local, avui és una tendència nacional que ha transformat la manera de sortir, socialitzar i gaudir de la gastronomia. Dit això, els meus companys explicaran una miqueta millor en què consisteix un tardeo. Però abans, per mi, i ara que arriba la calor, començar un

0: Som-hi, arribem a la recta final d'aquest espai amb els podcasters des del Servei de Rehabilitació Comunitària del Complex Assistencial en Salut Mental. Avui hem parlat dels tardeos, però no marxem sense abans fer un repàs a les efemèrides. 1891, any 1891.
1: En Madrid se coloca la primera piedra del edificio de la Real Academia Española.
0: 1897.
2: Bram Stoker publica la famosa novel·la Dràcula.
0: Any 1980.
3: La OMS declara oficialmente la erradicación del virus de la viruela en todo el planeta.
0: Any 1990.
4: La OMS elimina la homosexualitat de la llista d'enfermetats mentals.
0: Any 1997.
5: Desde este año se celebra el Día Internacional de los Museos.
0: Doncs arribem al final d'aquest espai. Moltíssimes gràcies al José. Fins la propera.
2: Hasta la próxima.
0: Gràcies al Luis també, que ha hagut de marxar, però que des d'aquí li agraïm la seva intervenció. Gràcies al Felipe.
3: Gràcies.
0: Fins la propera, Imma.
1: Sí, fins la propera, i gràcies a vosaltres i als radioients.
0: Gràcies, Estefania.
6: A tu, merci.
0: Al José també, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies.
0: I al monitor d'aquest grup, que és el David Pastor. Gràcies, David.
4: A vosaltres.
0: Doncs som-hi, arribem al final, com sempre, amb la darrera cançó, que resumirà una miqueta el que avui hem explicat sobre el món dels tardeos. Qui la presenta?
2: Estefania.
0: Estefania, som-hi.
6: Pues aquesta és una cançó, bueno, que ya entra dentro de los tardeos de cine, ya no es un buen tardeo. Como un burro amarrado en la puerta del baile.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio d'avui divendres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem al proper dilluns, serà com sempre a partir de les 11 del matí. I us diem fins dilluns desitjant un excel·lent divendres i un molt bon cap de setmana, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar la mateixa cançó, diferents versions. La versió d'avui la signa el cantant Al Jarreau. I la cançó que hem estat escoltant tota aquesta setmana és Ain't No Sunshine. I sona així.

Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: Informatius locals, edició migdia. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi, l'edició informativa del migdia, on us destaquem el nou dels docents al preacord, la reducció de l'ERO de Nestlé que afecta Esplugues o el mercat de fitxatges esportiu. Avui és divendres 5 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Els docents tomen el preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària. USTEC, el sindicat majoritari, respecta el resultat de la consulta i crida tothom a la vaga, tot i que defensava el sí al preacord, Albert Vilà.
2: El no s'ha imposat amb el 65,1% dels vots i més de 31.500 mestres i professors, entre ells els de Sant Boi, han rebutjat tirar endavant amb les millores que van firmar divendres passat el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Educació, però, tira endavant l'acord per l'aval de professors de secundària. Aquest sindicat ha fet una enquesta interna on ha del sí amb un 63,2%. En aquesta votació ha participat un 52,9% del cens.
1: Carina Viver, La Xarxa.
3: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
4: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
3: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació prevista per demà al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demana que reobrin les converses amb el govern. Laura Gené, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
3: El sindicat professors de secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
1: Recordem, més de 60.000 mestres i professors de l'escola pública han votat a la consulta sobre el preacord, un 61,11% dels que estaven cridats a participar. Assemblees com la de Sant Boi mantenen la convocatòria de manifestació durant tota la jornada de divendres de Marc de Triomf com a punt de trobada a partir de les 12 del matí. Eric Romero és docent del Baix Llobregat afiliat a la CGT. L'escoltem a Gent de Carrer.
6: Nosaltres no estem en contra d'aquestes millores, sinó que són unes millores que ens semblen insuficients. La proposta que hi havia en aquest acord era una proposta de pau social, és a dir, que si el sindicat signàvem, rebutjaven la possibilitat de poder-nos mobilitzar per millorar aquest acord. No podien signar això perquè era donar l'esquena a gran part del col·lectiu. Celebrem hi hagi aquesta petita pujada de sou que segueix sent insuficient perquè no va lligada a l'IPC amb una clàusula de garantia salarial. Sí, demà no és només una vaga del col·lectiu docent, al final és una vaga de tota la comunitat educativa, no va només d'ensenyament, sinó va de com estan treballant o com estan tractant el PSC i el govern actual els serveis públics.
2: Recordem que en aquestes negociacions participava la consellera d'Educació, Esther Niubó, que va afirmar que el no de dijous podria suposar un escenari de caos educatiu. Niubó s'ha reunit d'urgència amb Salvador Illa, arran d'aquest no, decidint tirar endavant amb el preacord. Escoltem valorant el pacte.
7: Considerem que el preacord, el que vam doncs, poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina, ho hem fet escoltant les demandes de les diferents organitzacions sindicals, dels seus representants asseguts a la mesa, i ho hem fet, per tant, també arribant a acords.
1: Més coses. Preacord per reduir l'ERO de Nestlé. Els acomiadaments passen de 300 a 242 a tot l'estat. L'acord incorpora millores en les indemnitzacions i condicions molt potents, segons els sindicats, per incentivar la voluntarietat.
2: Nestlé ha reduït de 301 fins a 242 els acomiadaments a tot l'estat de l'ERO que va presentar a mitjans d'abril. En el cas de Catalunya, la reducció és de 178 a 119 acomiadaments. Sindicats i direcció han arribat aquesta matinada a un preacord que en les pròximes hores haurà de ser ratificat per la plantilla.
1: A Catalunya, la principal afectació és ben a prop, a les oficines centrals d'Esplugues de Llobregat, on es rebaixen de 158 a 102 els acomiadaments. Pau Pasqual, ETV.
8: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa de les Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 301 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
9: Ha sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Hacer una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
8: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
2: El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, assegura que la prioritat absoluta era reduir l'impacte en els acomiadaments i que s'ha fet tot el que s'ha pogut.
1: L'Ajuntament de Sant Boi ha rebut un nou reconeixement per la seva aposta per les microcredencials universitàries, una fórmula formativa que obre noves i millors oportunitats laborals a la ciutadania.
2: El programa de microcredencials Logistics Training in Motion ha guanyat el Premi Francesc Santacana i Martorell 2025 d'innovació formativa que atorga l'Institut de Formació Continuada de la Universitat de Barcelona dintre dels seus premis anuals per a projectes propis.
1: I un apunt pel temps, ens esperen unes hores d'intensitat de pluges amb una tongada de xàfecs i tempestes que afecten Barcelona i el Baix Llobregat. En breus minuts, escoltem més detalls. Informació de servei, també s'acosten els exàmens finals i les aules d'estudi de Sant Boi presten servei en horari nocturn.
2: La sala d'estudi de l'Olivera i el centre de recursos per als i les estudiants de Can Bassellera amplien el seu horari en època d'exàmens en nocturn. Ho fan de l'1 al 30 de juny, excloent els dies 23 i 24. A l'Olivera el servei funciona de 9 a 2 quarts d'una laborables i de 8 a 2 quarts d'una els caps de setmana. El centre de recursos de 10 a 1 laborables i caps de setmana de 9 a 1.
1: Atenció a les famílies, en els propers dies comencen les matriculacions per les escoles bressol.
2: El 29 de maig es van publicar les llistes amb el barem dels infants que han sol·licitat plaça a les diferents escoles bressol municipals. Recordeu que el divendres 5 de juny es tanca el període d'al·legacions.
1: I un cop finalitzat aquest termini, el dia 11 de juny es celebrarà el sorteig de desempat i el 16 es publiquen les llistes definitives dels infants que tindran plaça. Finalment, entre el 16 i el 25 de juny és el període per realitzar la matriculació. Més informació. Ara que pugen les temperatures, la piscina d'estiu ultima els preparatius amb data d'inici i fi del 13 de juny al 6 de setembre.
2: Els preus seran els mateixos d'altres anys, tant els de les entrades puntuals com els dels abonaments. Com sempre, hi haurà abonaments a preus reduïts per a infants, adolescents i joves majors de 64 anys, famílies nombroses i famílies monoparentals. Al juliol, 1.500 infants dels casals d'estiu aniran a la piscina als matins. Els dijous de juliol, la piscina obrirà la nit per l'After Sant Boi, que són activitats per a joves de 16 a 13 anys amb el carnet SB Jove.
1: Aquesta serà ja la sisena temporada de la piscina després de la seva remodelació. En el mateix sentit, l'Ajuntament presenta els refugis climàtics per aquest estiu, on s'hi sumen comerços de la ciutat.
2: Són un conjunt d'espais destinats a garantir el benestar i la salut de la ciutadania en períodes de temperatures elevades, especialment per la població més vulnerable. La novetat d'aquesta temporada és la implicació directa del teixit comercial de la ciutat, que s'incorpora al projecte a través dels anomenats microrefugis climàtics. Aquests comerços permetran l'accés a qualsevol persona, sigui clienta o no, durant l'horari comercial, oferir-li aigua i un lloc per seure i descansar durant 10 15 minuts, sense que calgui consumir.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Als esports, les santboianes juguen la permanència a la divisió d'honor B a la sintonia de Sant Boi en joc. Com us dèiem, el primer equip femení de la UES es juga aquest diumenge a mantenir-se a la segona categoria del rugbi estatal.
2: Es viurà la sintonia Sant Boi en joc a partir de les 12 en una final que jugarà Sitges davant del Club Natació Poblenou, que té una segona oportunitat després de perdre l'anterior final per l'ascens contra el Gaztedi. La capitana és Núria Jou, a Agenda Cara.
10: L'equip es troba bastant bé, portem bastantes setmanes entrenant, la veritat. Ens estan sortint coses molt xules que espero que al partit les podem demostrar. I del Poblenou les hem seguit a la fase d'ascens. Sí que tenen una delantera molt gran i unes ales molt ràpides, això és el que més podríem destacar d'elles, però bueno, nosaltres ja estem bastant preparades per aquest diumenge per donar-ho tot i demostrar el nostre joc.
1: En futbol, pel que fa a la Ciutat Cooperativa, tenim novetats en clau d'incorporacions en projectes de jugadors joves.
2: Adrián Sánchez, Gerard López o Diop Oseinu són els nous fitxatges de Javi Calvo per intentar tornar a guanyar la primera catalana. Els dos primers són juvenils i el segon és un migcampista provinent del canvi de l'ETB, que portarà treball a la zona medular.
11: Hola, coperos y coperas. Soy Adrián Sánchez.
12: Hola, soy Gerard López, lateral izquierdo.
13: Hola, soy yo. Encantado de estar aquí.
11: Y estoy muy orgulloso de estar aquí. A tope para darlo todo.
13: Vamos, vamos.
1: El poliesportiu Sant Boi i Viladecans acullen el Campionat d'Espanya sub-15 de softball.
2: Les ciutats tornaran a convertir-se aquesta setmana a l'epicentre del softball nacional amb la celebració del Campionat d'Espanya del Club Sub-15, una de les competicions més importants del calendari de formació de softball femení. Participen equips com els Capitalins de Gran Canària, el Fènix València o Ribas Madrid Oliva Tècnica, a més dels equips locals que allotgen la competició.
1: Moment del Muay Thai, perquè aquest dissabte 6 de juny se celebra a Sant Boi una nova edició del Stars Fighters Night.
2: En total hi haurà 15 combats d'aquesta disciplina i amb diversos títols regionals, autonòmics i nacionals en joc en una gran vetllada que es viurà aquest cap de setmana a la nostra ciutat.
1: David Pedrosa és promotor de l'acte i Denis Pedrosa, lluitador del Bonsuai Gym.
14: Este deporte está muy vivo aquí en Sant Boi, gracias a nosotros que llevamos ya muchos años montando este evento y gracias al Ayuntamiento de Sant Boi por dejarnos realizarlo.
15: No todos los días se vive un evento tan increíble de Muay Thai, tan bien organizado, con tan buenos combates. Tenemos muchísimas ganas.
14: Tenemos luchadores que han luchado en Tailandia profesionalmente, luchadores que vienen de Valencia, de Madrid. La verdad que se presenta una buena tarde de Muay Thai.
1: I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, divendres 5 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 4 amb el Sempre és Massa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix, al punt de les 8 de la tarda. Bon dia.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8, més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva la repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Ha començat la segona part 18-13 a favor del conjunt català.
0: Fem un cop d'ull també al temps per saber si ja han passat l'episodi d'aiguats. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant davant de les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb accions reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i al Maresme.
5: Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital i al Maresme una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2. A Barcelona, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al passeig de la Zona Franca amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes exigint-ne la dimissió.
0: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella. Ha estat sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen el parc de la Ciutadella i són molts els que es concentren davant del Parlament. Hi ha 90.000 persones, segons els sindicats, que xifren el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga educativa d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar la reivindicació dels docents.
11: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima. Necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
9: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, on faran sentir la seva veu. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
11: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Per ara es manté la concentració dels docents repartits aquesta hora a la Ciutadella i també davant del Parlament.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat d'aquesta consulta. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
12: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
5: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
0: De la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
13: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
5: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
0: I més enllà dels docents, avui també jornada de vaga general a les biblioteques, en concret a les portes dels exàmens de selectivitat. És una aturada que serà indefinida tots els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
5: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que es plantilla en aquest cas de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga d'avui.
0: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
14: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
15: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política. I per tant, el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar, esperar i esperar.
14: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política i comencem parlant del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, que ha promès que mai no havia tingut coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díaz. Sánchez ha dit que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
5: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díaz li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia. Como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
5: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: A Catalunya, el president Salvador Illa demana al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els dos anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei de l'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els dos anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
17: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys, no?
16: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
17: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
16: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus dos anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un dia anem coneixent més detalls de la visita del Papa a Barcelona, prevista per la setmana vinent. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin en temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat que hi haurà per l'arribada de Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé dels més grans i rellevants que s'han fet mai a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt Pontífex, sense oblidar que planeja a nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
19: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
18: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: Justament la visita també implica un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
5: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: I en el compte enrere per la visita del Pontífex a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
5: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
20: és possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el Papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que surtin.
5: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al Si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb aquesta visita del Papa.
0: És un quart de tres, ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic fet a Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a 8 aerogeneradors. Són més grans i amb més potència, tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i en l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
21: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Culladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
22: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
21: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí, especialment a les comarques de Girona.
5: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall de la línia R3 de Rodalies pel xoc d'un tren en un arbre que havia caigut a la zona de Vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia i s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Una altra conseqüència de l'episodi ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els de caps de cartell com Massive Attack, Matt Gial o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
23: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. 4, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
24: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
23: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: D'alta baix política a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrufó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i d'Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins l'equip de govern i obre un procés de reflexió per valorar-ne la continuïtat. Girona FM, Pau Villafañe.
25: Tot després que la Junta de Govern local, Junts i Esquerra hagin votat a favor de l'adjudicació en base a la legalitat del procés i, per altra banda, Guanyem Girona hagi votat en contra basant-se en un informe que, segons l'alcalde, avala l'interès general de l'equipament i revocaria l'adjudicació per començar un procés d'estudi sobre el model de gestió. Així ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
26: Si hem votat contràriament a aquesta adjudicació és perquè portem setmanes treballant i justificant a través d'informes que existeix un interès general que, tal com preveu la normativa i la mateixa llei de contractes, justifica que es pugui resoldre sense adjudicar un procés de contractació com aquest.
25: Unes discrepàncies que han fet palès un esquerda dins l'equip de govern, i és que tant Junts com Esquerra han explicat que la confiança s'ha trencat i que obren un període per valorar la continuïtat del pacte de govern.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
5: És el segon en pocs dies, després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, aquesta passada nit, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors dels trets sense ferits.
0: Una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà.
5: L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstic assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres i que per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. Segons un estudi publicat avui mateix, a Catalunya el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar a la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
3: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic, i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
2: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
4: També a la premsa es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
2: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: I atenció a aquesta troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre.
5: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
7: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'arxiu.
8: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
7: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
10: Bon dia, Marta. En joc al partit de quarts de final de la competició del CAO, el conjunt blaugrana s'està enfrontant a l'Atlético Valladolid. Segona part, 29-19, domina clarament el conjunt català. I el Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off, el títol de la Lliga CB a Múrcia, en perdre ahir el Palau Blaugrana, amb polèmica al final contra l'equip murcià per 87-90. Xavi Pasqual, tècnic del conjunt català.
11: Serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment,
6: ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
10: I la penya rep aquest vespre al Palau Olímpic de Badalona el Baskonia, segon partit de la sèrie de quarts de final. Tenen l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar, per tant, un tercer i definitiu partit a Vitoria. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, el Sabadell busca avui la remuntada davant el Real Madrid Castilla per aconseguir el bitllet a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que es prepara per penjar el cartell de no hi ha entrades. Escoltem Ferran Costa.
9: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
10: Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a la Tercera Federació. I diumenge, a 6:45 de la tarda, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà, els badalonins buscaran la gran remuntada, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i també a la xarxa Més. Partidassos aquest cap de setmana de futbol, tots plegats a la xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts, arribem ja a 3:45, fem una petitíssima pausa i seguim amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
14: ¿Qué has encontrado?
15: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
15: És maravilloso. ¿A que sí?
17: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos?
27: ¿Ha perdido la fe?
15: Lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
15: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
14: ¿Qué más?
28: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba 2 dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
29: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
30: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire 10. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions

0: en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
1: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
1: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
2: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Últims minuts de partit, clar domini català. El Barça guanya 35 a 22.
0: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Luis Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa, i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis. Mi al control de so, tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb Vostec. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Esther Minguell. Bon dia, Esther.
5: Bon dia, milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació en què han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
6: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
7: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
8: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
5: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï en el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
9: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre.
5: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga, coincidint amb la visita del Papa. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
10: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
5: Es manté la concentració doncs, de docents repartits aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
11: Portem més d'una dècada des del moment

0: moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
1: Jiménez també ha lamentat que USTECH no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
2: Notícies en xarxa.
3: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
1: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
4: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
3: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
6: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
5: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del Fla i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
6: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
5: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Seguim coneixent detalls de la visita del Papa a Catalunya. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents, recordem, i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
7: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del Pontífex, sense oblidar que planeja a nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
8: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
7: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
3: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
1: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
3: Ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic de Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a només 6 aerogeneradors. Això sí, són més grans i amb més potència. Tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
9: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
10: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar, renovar abans d'ocupar més territori.
9: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
3: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
1: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren amb un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Pat Guiel o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
2: Notícies en xarxa.
3: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Gasino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
12: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
11: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
3: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
13: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cusí n'és el president.
14: No tria si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis jugater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
13: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
15: L'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica mediambiental.
16: Estem preparant un díptic que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
15: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
3: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
18: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
17: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
19: I també a l'aparença es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
17: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
3: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
1: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
3: Canal T, Leonor Bartomeu.
20: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'arxiu.
21: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
20: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
3: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
22: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
23: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport en la cultura, en aquest cas a la Fira de Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que per tant per nosaltres doncs, poder participar i poder ser portar part del nostre garet de sorra en aquesta activitat doncs, ens omple d'orgull.
22: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
3: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Seran les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb tres concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
0: El quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Copla Juvenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
4: Parlar de les nits del claustre és parlar, doncs, de viure, no? Una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu. I que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
0: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix. Si saps

0: Estem escoltant el grup Buhos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català. Fugit per mi.
1: Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña. Posa't a caminar.
0: Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet es jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB a Múrcia. Ahir el Palau Blaugrana van perdre contra l'equip murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la primera federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. A l'anada, el conjunt català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
3: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
2: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes de posar al cartell de No hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a tercera federació. Diumenge a 6:45 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remuntada.
4: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
2: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell, Liceo i Igualada, Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça-Inter-Movistar. La cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
5: Al final, estos partidos se suelen ganar por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que, bueno, de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición quiere, que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar y nosotros queremos que disfruten.
2: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora, el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club usonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa Més i a les televisions locals.
0: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda, el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsunboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsunboy.cat.

0: Bé, doncs sí, una de les coses bàsiques del que és la problemàtica mental diuen que és precisament entrar al cap de la drogodependència. És cert, això, Eli?
1: Home, jo no sóc la més adequada per comentar això.
0: No, però jo sé que sí, eh? T'ho pregunto.
1: Home, crec que no,
0: Però Vara.
1: Sí que m'agradaria preguntar-li al Vara, o sigui, per què escriu el que escriu, si quina temàtica és la que...
2: Mira, Barfly, este libro, la necesidad era sacarlo por lo que he dicho antes, cerrar ciclos de mi vida, y otra está relacionado con el ámbito laboral que tengo, el ámbito de la salud mental, trabajo social.

0: Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Endavant, equip viari.
1: Destaquem les cues provocades per accidents a l'AP7, 10 quilòmetres del Papiol a Bellaterra, direcció Girona, on hi ha dos carrils tallats per una topada. Més endavant, lentitud a Santa Perpètua de Mogoda, sobretot direcció Girona, per la columna de fum de l'incendi en un polígon industrial. I destaquem també la C55 entre Castellbell i el Vilar i Monestrol de Montserrat, on es fa pas alternatiu per una altra topada.
0: Més de 15.200, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona l'endemà de rebutjar el preacord amb Educació. L'USTEC, la CGT i la Intersindical han convocat noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també amb l'inici de la selectivitat. La vaga d'avui ha tingut un seguiment de prop del 28%, segons la Conselleria. Pedro Sánchez es desvincula de la suposada trama del cas Leiré per entorpir casos judicials del seu entorn. Assegura que no en sabia res ni va donar cap ordre. Un dels assenyalats pel jutge, l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, defensa la seva innocència i diu que Luco el vol destrossar. El diari El País publica un informe que sosté que 7 cardenals i una seixantena de bisbes espanyols van encobrir casos de pederàstia durant dècades. Entre els assenyalats hi ha l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Els Mossos d'Esquadra han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les protestes i la vida diària dels ciutadans. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. Aconsegueixen extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil. Són 700 perfils genètics que s'estan contrastant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts i que han permès identificar 27 víctimes. Els Estats Units imposen sancions financeres contra el president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, alguns familiars seus i de Raúl Castro i les Forces Armades, una mesura que afegeix pressió contra l'Havana i que coincideix amb la fi de l'ultimàtum a les empreses de fora que tinguin lligams amb el règim.
2: Trescat Info.
0: Els esports.
2: Informar. Explicar. Entendre.
3: Pedro Acosta ha liderat amb claredat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, on Marc Márquez ha estat setè. Els altres dos catalans, Vinyales i Rins, hauran de passar per la repesca. Demà tota l'acció a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per a la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de guanyar en dos sets Bolelli i Babasori. A la final s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patten. I en handbol, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugranes s'han imposat a l'Atlètic Valladolid per 38 a 24. A les semifinals jugaran contra el Nava o el Ciudad Encantada.

En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
1: Hola, buena tarde, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos otro viernes más. Aquí estamos en la radio. Una radio que te acompaña con Stills y, por supuesto, con nuestros amigos, el Joan, el Albert. Y hoy la Vero pues no está con nosotros, pero está. Fijaros.
2: Exacto. Bona tarda, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Hola, què us conteu de la setmana?
2: Pues és una més, i a l'estiu ja, que el tenim aquí...
3: Ah, sí.
1: Aquí, ja tenim a l'estiu i a la papa.
3: Una petita pausa de frescor i
2: això. Ara, bueno, de fet ara tenim una setmana que desapareix del mapa, que sí, és la setmana que ve, sí, amb la visita d'aquest personatge.
1: Del Bani, el de la moto.
2: És com una mica con la pandèmia, eh? Vull dir, que vivim a Barcelona, sí, no podem sortir de casa perquè no podrem ni anar ni al nostre bar de referència.
1: De la cantonada.
2: Quasi. Tot ho tindrem això tallat perquè aquest senyor vingui a beneir la...
1: Bueno, que ho faci com diuen per les redes, que ho faci des del Vaticano, des d'un punt molt alt per tot el món.
2: Que faci la
1: beneïció, no?
2: Benedicció global.
1: La benedicció.
2: De totes les esglésies del món mundial.
3: Clar, no? Suposo que a molta gent li agrada.
1: D'aquesta manera, dic que d'aquesta manera es beneiria tot i no tindria per què anar a un lloc o a un altre.
2: Correcte.
3: Coses que passen.
2: I així podria anar als llocs on realment fa falta.
1: Que consti que és un toc humorístic, eh? Aquí no estem en contra de res, eh?
2: Evidentment.
1: Bueno, pues nada, anem per la pel·lícula, no?
3: I tant.
2: Vinga,
1: bueno,
2: això és la teva.
1: A veure si aquesta la coneixeu, perquè... Bueno, esteu al tant de la cosa.
3: Tira.
1: Vinga,
2: tira.
1: Anem-hi. És una pel·lícula de l'any 1982, amb una durada de 129 minuts. 129, no 29 solament, perquè el Joan la setmana passada deia coses... Bueno, és una pel·lícula, com sempre, quasi americana, de nord-americana. La direcció és de John Milius. Ja li sona per aquí segurament algú. La música de Basil Poledouris, també crec que li sona algú. El gènere és una pel·lícula d'acció, aventura, fantàstico, fantasia medieval, espases, bruixeria... En definitiva, és una pel·lícula de cult. I res més. De premis té el Globo d'Or a la millor actriu revelació, però... Hi ha un premi aquí en aquesta pel·lícula molt especial, que és el Premi Razzie, nominada pitjor actor. O sigui que està molt bé. Després el Premi Saturn Award, millor actriu, i 5 nominacions. La crítica és d'un 60% positiva. O sigui que no puja molt, però bueno, passa del 5. O sigui que aquesta és la pel·lícula que us presentem avui a la banda sonora i a veure si l'encerteu, d'acord? Endavant.

0: Ahora sí, ya llega un momento en que el nuestro amigo Joan nos va a explicar cosas sobre los 100 discos más vendidos de la historia.
1: Ya lo aprendí por fin.
2: Joan? Ha costat, però...
0: Però ja està.
2: És com...
0: De mica en mica s'omple la pica.
2: Com diuen, a base de palos, tot el món aprende.
0: No, però de mica en mica s'omple la pica.
2: Clar que sí, home, clar que sí, clar que sí. És una qüestió de voluntat, això.
0: Bueno, i avui què ens portes?
2: Vinga, avui us porto... Anem al número 76, amb uns 25 milions de còpies venudes. Us porto una cantant.
0: Una cantant?
2: Una cantant anomenada... Carole King, que el... Ara.
0: Ara comença a sonar.
2: Ara comença. Doncs... Doncs com us deia, avui parlem del que considera la revista Rolling Stones com el 25 millor disc de tots els temps, que és el Tapestry de la Carole King, editat el 10 de febrer del 1971 per AM. Nothing is going right. Com us comento, és el seu segon treball i que va arribar a uns 25 milions de còpies venudes. Això que sona de fons és el famosíssim tema You Got a Friend, que s'ha convertit amb el pas dels anys com un himne a l'amistat, i tant la història d'aquest tema com la història del disc comença a un club molt famós de l'època, anomenat Club Trobador de Los Angeles. You know, la Carole King s'havia separat del seu marit i amb els seus dos fills es va mudar com a les afores de Los Angeles, i es va posar molt de moda aquest club, que era on anaven tots els cantautors i la nova gent per escoltar nous tipus de música i a tenir noves oportunitats. Allà va conèixer el senyor James Taylor, el qual la va convidar a formar part de la seva banda, i la Carole King va estar girant com a membre de la banda de James Taylor, fins que un dia James Taylor li va dir: escolta, i per què no totes aquestes composicions que són tan fantàstiques no les cantes tu? Aquest tema, el You Got a Friend, es va incloure en un disc de James Taylor anomenat Mute Slide Jim, i va arribar al número 1 de vendes dels Estats Units, però cantat per James Taylor. El que segueix ja després és història pura d'aquest disc que avui presentem, perquè la Carole King va publicar Tapestry, on va incloure també aquest tema, i no només va suposar l'èxit de la seva autora, sinó que va servir per posar una miqueta a nivell d'igualtat les composicions i els treballs discogràfics tant d'homes com dones als Estats Units. Tapestry va estar 300 setmanes, que es diu aviat, 300 setmanes a les llistes d'èxits, de les quals 15 va estar al número 1. És molt difícil trobar un disc en el que tots els temes funcionin com una autèntica piconadora, i aquest és un d'ells. En aquest disc inclou la famosíssima It's Too Late. Inclou el You Make Me Feel Like a Natural Woman, que va servir per fer famosa a l'Aretha Franklin. Inclou el So Far Away, inclou el Home Again. Va obtenir 4 premis Grammy: millor disc de l'any, millor interpretació femenina, millor gravació de l'any i millor cançó per aquesta que sentim. Jo, per acabar i per dedicar, em costava molt trobar una cançó per acabar, però com sempre sóc una mica més curiós, he agafat una de les menys conegudes, anomenada Snake Water Jack, que també ha estat versionada per molts artistes, que és un tema més pujadet de tempo, però que serveix per posar un colofó fantàstic a aquesta meravella de disc. Així que...

Avui us parlaré del major èxit de Michael Bolton, del tema How Am I Supposed to Live Without You, que és com se suposa que he de viure sense tu. El va incloure el seu àlbum de 1989, Soul Provider, proveïdor d'ànimes, i el single va arribar al número 1 de la llista Billboard Hot 100 i en Bolton va guanyar un Grammy. Però ara el que estem sentint de fons és un tema de la Ray Hamilton Orchestra del 2006. Però anem a l'origen. El trobem 8 anys abans, el 1982, quan un jove i desesperat Michael Bolotin, que és el seu nom no artístic, el nom de naixement, va escriure aquesta cançó amb el músic Dow James. El duet australià Air Supply va decidir gravar-la, però el president de la discogràfica Arista va exigir canviar algunes frases de la tornada, que és el que dona el títol. Tot i la necessitat, els creadors s'hi van negar perquè els dos creien que en la seva feina i que la lletra era perfecta. Aquesta insistència realment té molt de mèrit perquè en aquell moment en Michael Bolton, casat amb tres filles, estava arruïnat. Havia dissolt el seu grup de hard rock Black Jack per no pagar els deutes, l'havien fet fora de la discogràfica RCA després de publicar dos àlbums que no es van vendre i sobrevivia fent jingles, és a dir, cantant per anuncis de televisió de begudes. I això que aquesta banda van arribar a ser els teloners de Ozzy Osbourne. Però el cas és que Atlantic Records sí que van acceptar tal qual la cançó estava creada, sense canviar ni una coma, per incloure-la al segon àlbum de la Laura Branigan. Ella venia de triomfar en les pistes de ball amb la versió en anglès del Gloria d'Umberto Tozzi i buscaven consolidar el seu èxit. Així que aquesta interpretació de la Laura Branigan, que a continuació sentirem, va ser la primera a publicar-se el juliol de 1983 i es va convertir en el primer número 1 de la carrera de la Laura a les llistes de balades dels Estats Units. Aquest gran èxit de la Laura, tot i que aquí va passar bastant desapercebuda, li va permetre al Michael Bolton liquidar deutes i passar a ser un compositor cotitzat, reconduint la seva carrera musical. Anem ara a sentir aquesta desconeguda primera gravació amb la veu de Laura Branigan.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 6. I d'entrada a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: La via més plena és l'autopista AP7 amb trams de congestió intermitents entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès, a Bellaterra, a Santa Perpètua de Mogoda, a causa del foc a la nau d'Onda, i el més llarg entre Mollet del Vallès i Montornès, direcció Girona. També cua a Martorell i molta intensitat fins a Sant Sadurní d'Anoia, direcció Tarragona. Destaquem també l'autopista del Garraf, la C32 de Viladecans a Sant Boi, direcció Barcelona, per accident, i per una altra topada la C55 entre Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat.
1: Doncs aquest foc que crema des de mitja tarda a una nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda ja està controlat. Així ho ha confirmat l'alcalde del municipi en declaracions a Catalunya Ràdio. L'incendi ha generat una gran columna de fum negre perquè les flames han cremat un magatzem amb motos i recanvis. No hi ha ferits i tampoc s'ha ordenat el confinament dels veïns. Pedro Sánchez es desmarca del tot de la suposada operació liderada per Leire Díez i Santos Cerdán per entorpir causes judicials del seu entorn. El president espanyol assegura que si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, la fiscalia ha demanat al jutge del cas que interrogui la presidenta del PSOE per les seves converses amb Díez. Més de 15.200, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona l'endemà de rebutjar el preacord amb Educació. L'USTEC, la CGT i la Intersindical han convocat noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també amb l'inici de la selectivitat. La vaga d'avui ha tingut un seguiment de prop del 30%, segons la conselleria. El diari El País publica un informe que sosté que 7 cardenals i una 60 de bisbes espanyols van encobrir casos de pederàstia durant dècades. Entre els assenyalats hi ha l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les protestes i la vida diària dels ciutadans. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. Han aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil. Són 700 perfils genètics que s'estan contrastant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts i que ja han permès identificar 27 víctimes. Vladimir Putin diu que no a la proposta del president ucraïnès Volodymyr Zelensky de reunir-se cara a cara per negociar el final de la guerra. El mandatari rus assegura que encara no es donen les condicions i que una possible trobada entre els dos líders només interessa a Ucraïna.
0: Esports.
3: El barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per a la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de guanyar per 2-16 a Bolelli i Babasori. A la final s'enfrontaran al finlandès Helio Vara i a l'anglès Patton. En motor, Pedro Acosta ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez fent el setè millor temps. Els altres dos catalans, Viñales i Rins, hauran de passar per la repesca. I en handbol, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugranes s'han imposat a l'Atlètic Valladolid per 38-24 i s'enfrontaran contra el Nava o el Ciudad Encantada.
1: I pel que fa al temps, tarda mitja ennuvolada, estarà una mica més tapat a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. Cap al Ripollès, Osona i a les Gavarres no es descarta algun ruixat puntual. L'ambient és molt suau, amb màximes que no han arribat als 30 graus. En alguns indrets, fins i tot la tarda serà fresca.
0: 3CAT Info.

0: En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda, el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mirada santboiana.

0: Molt bona tarda, què tal, com esteu tots plegats, eh? Que estem aquí tots quatre, la mar de bé.
1: Hola. Sí. Hola, Matías, què tal?
2: Hola, hola a tothom, què
3: hola, esteu? Hola, què tal, com estem?
1: Hola, Jaume, hola, Joan.
0: Bé,
3: hola,
0: bé.
3: Hola.
0: Molt bé.
1: Hola, hola, Dani.
0: Encantat d'això, d'estar amb
1: 10 minuts de salutació.
0: Ah, això mateix.
3: Que té mig programa fet.
1: Què, com ha anat la setmana?
0: Bé, aquesta setmana he vist una pel·lícula nova, que és això de Corredora, que l'he fet aquí a casa nostra, I, bueno, hi ha una cosa que jo penso que és molt important, que en definitiva a mi em van explicar quan vaig fer el primer programa d'això de la problemàtica mental en general, em va dir que la persona que té una característica d'esquizofrènia té un personatge tercer que se'l fa seu. Ho sabies tu, això?
3: Sí.
0: Vale, doncs en aquesta pel·lícula això queda claríssim. Això és molt important perquè anem sentint... Escolta, és que no acabo d'entendre què diuen. I és clar, és que no s'acaba d'entendre perquè tampoc, com que s'entén ell només, i tal. I llavors la pel·lícula parla de, bueno, de la problemàtica mental. En definitiva, de l'esquizofrènia. Molt interessant i molt ben tractat, i la veritat és que hem arribat molt bé, i em servirà per explicar moltes coses de les que normalment anem explicant en aquest programa i en altres que fem entre diferents persones. Avui érem 6 aquí dins, Bé, que Déu-n'hi-do, no? N'hem fitxat un altre, ara.
3: Sí,
0: ja
3: tenim un altre.
1: Hem de demanar més micròfons.
0: No, ja n'hi havia prou. Ja n'hi havia prou.
1: Bueno, pues,
0: parlem de cinema.
1: Pues parlem de cinema, que tu també l'acabes de parlar, de Corredora, la pel·lícula, però anem a veure què és el que s'està programant als cinemes Can Castellet.
0: Sí.
1: I avui presentem 4 novetats.
0: Oh!
1: 4 novetats.
0: N'hi ha una que és molt interessant.
1: Bueno, a veure si és la primera, que segurament encertaré.
0: Segur.
1: Ah, que sí, Joan, Scary Movie.
3: Scary Movie és impactant, molt bona, és absolutament... Jo, per una cosa, si hi ha pel·lícules de por que fan pena, aquesta és riure's de les pel·lícules de por que fan pena. O sigui, és una pel·lícula absurda, tonta, que no m'agrada gens, és crítica al cinema de por, i han fet 3 o 4 ja, no és la primera que fan.
0: L'has endevinat, doncs, veig. Sí.
1: Matías, de què va Scary Movie?
2: Sí, 26 anys després d'aconseguir escapar d'un assassí emmascarat sospitosament familiar a Ghostface, el Core 4 estan de tornada al punt de mira de l'assassí, i cap pel·lícula de terror està fora de perill. Marlon Wayans, que és Shorty, Sean Wayans, que és Ray, Anna Faris, que fa de Cindy, i Regina Hall, que fa de Brenda, es reuneixen a Scary Movie al costat de favorits que tornen i noves cares fresques per a cortellelatges sense piet. Seqüeles, spin-offs, terror elevat, històries d'origen, tot això que tingui la paraula legacy al títol, i cada títol final que, per descomptat, no és final. Res no és sagrat, cada tòpic sobreviu, es creuen totes les línies, els Wayans estan de tornada per cancel·lar la cultura de cancel·lació.
1: Bueno, el tràiler...
0: Ha quedat clar, eh?
1: Sí, el tràiler no és molt il·lustratiu, però no. A veure, si a algú li agrada el que escolta, doncs pues ja sabeu, Scary Movie.

0: joder se dice, Cookie.
1: Hay que joderse. ¡Alguien
2: te ayude! ¡Socorro!
3: ¡Pava! Aquí estamos de chill. Tú a tu rollo, que yo voy a seguir aquí con mi chica teriyaki jangueando con mis panas. ¿Lo pillas?
4: Bé, seguim amb les novetats.
5: Jo diria una cosa, aquesta pel·lícula és anticinema. Total, que no.
6: L'anticine.
4: La següent pel·lícula pues, està basada en una novel·la d'aquestes que s'han posat molt de moda en els últims anys, que són novel·les romàntiques, en aquest cas de Alice, ara no em recordo el nom, Alice Kellen, i bueno, és la primera part d'un llibre que es va publicar el 2019, però realment de què va, Matías, la pel·lícula? De...
6: La pel·lícula titulada Todo lo que nunca fuimos ens posa la pell de Lea, interpretada per Margarida Corciero, una jove aspirant a patinadora...
4: Pintora.
6: Que està destrossada. Des del tràgic accident que es va emportar els seus pares, s'ha convertit en una ombra del que solia ser. Quan a l'Oliver, el germà gran de Lea, li ofereixen una feina lluny de casa, li demana al seu millor amic, Axel, interpretat per Maxi Iglesias, que en tingui cura, sense saber que Lea sempre n'ha estat enamorat i que la vida de tots dos està a punt de canviar radicalment. Axel promet tenir-ne cura. La seva missió és ajudar Lea a refer la seva vida i a tornar a ser la noia que era abans. A mesura que la seva atracció mútua creix fins a proporcions insuportables, Lea i Axel han de decidir si reprimir el seu amor o deixar que passi.
4: Un drama romàntico a l'espanyola, i anem a recordar el tràiler.

0: Bé, doncs és la segona pel·lícula de cinema en castellà. Hi ha una tercera, que també que és espanyola, que es diu La Luz.
1: La Luz.
2: Molt interessant, aquesta, eh?
1: Jo no sé per què, però fan pel·lícules de religiosos, no? Los Domingos, La Luz...
0: És que ve el Papa.
1: El Papa.
2: Ve el Papa.
0: Ha de ser el Papa de Roma. El Papa de Roma. Clar, i suposo que per ambientar-lo...
2: El fan, sí.
0: El fan, això.
2: En definitiva, és un capellà que vol ser perdonat de tots els destrosses que va fer, no? Sí.
0: Molts?
2: Sí.
3: Ha fet destrosos el Papa?
2: No, aquest? El Papa no.
3: Ah, vale.
2: Aquest el no. El capellà, el protagonista de la pel·lícula.
0: De la pel·lícula.
3: Ah, vale. De La Luz.
0: De
3: La
0: Luz. Sí, el de La Luz.
3: Anem a comentar-la. Sí. La Luz. Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia, és a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Tot i això, quan el seu passat amenaça a sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn en el que desfilarà obertament la institució que el va protegir.
0: Bueno, una crítica a la institució, em sembla bé, no?
2: Sí, i tant.
3: Sí, sí.
2: Bueno. És una pel·lícula espanyola, dici per Fernando Franco, la interpreta el San Juan,
0: Alberto
2: San Juan, que es veu que fa un paper fabulós, no m'estranya, és un bon actor, i, bueno, és una pel·lícula per veure, evidentment, i s'escau en el dia que, precisament, bé, el
0: sí. Bueno, curiós, no? No sé.
2: Bueno, ho fa coincidir. Jo suposo que és una estratègia comercial, sí? No? Oi?
0: Sí. Podria ser.
2: Sí,
0: allò que tu has fet una pel·lícula sobre el tema i dius, pues podem esperar que vingui
1: per fer-la.
2: I si no ve, va, ja...
0: Sí, sí que vindrà, ja, està tot programat.
2: Bueno, ja està.
0: Pues tenim el tràiler.
4: Tocarme.
5: A menudo?
4: Un par de veces.
6: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
7: Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
4: ¿Podría decirme usted lo que contenía?
7: Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
4: Vamos a ver, no puedo ni siquiera enumerar los documentos.
7: Tenga paciencia, ya se enterará. Estará bien detallado en la denuncia.
4: Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años. Alberto.
8: No ha comido usted de colonia.
4: Por favor.
8: Que te vayas, hostia.
6: Donarán cátero para el que lo ate y para el que lo tapa.
4: ¿Y eso me lo dice usted, excelencia?
8: Si lo que quieres es que todo esto trascienda, olvídate de la justicia y ve directamente a los medios.
4: Yo creo que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
8: Delito. Lo que tú has hecho es delito.
4: El Señor me ha hablado. Y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.

0: La crisis profesional, porque no deja de ser una profesión, pero diferente, ¿no? Pero la crisis profesional existeix, no? Com molta gent deixa la seva feina per diferents qüestions.
1: No, però perquè aquí... li toca jubilar-se a vegades, no?
0: Ah, sí,
1: jo
0: sí.
1: Mateix.
0: Sí.
1: Això també sí. És un altre tema. Jo me'n
0: no,
1: recordo...
0: però en aquest cas no seria la jubilació,
1: no,
0: seria
1: no.
0: Altra història que no sabem perquè és part de l'argument de la pel·lícula.
1: Jo penso que parteix d'una base molt sòlida, aquesta pel·lícula. No, diu, és que l'única cosa que cal és explicar la veritat. Jo he fet això i si vull superar l'inconvenient del que he fet, precisament és que ho sàpiga tothom. I l'altre diu, per al carro, tio, que això no depèn de tu sol, això, eh? Molt interessant, aquest joc.
0: I per acabar, tenim una quarta estrena que es diu, és en català, Cel meu, infern meu.
2: La comentem. Cel meu, infern meu. Al llarg dels anys, Adela i Victòria viuen una història d'amor impossible i són fortament castigades per la llei i per la societat valenciana dels anys 60 i 70. No obstant això, malgrat tots els impediments, no es poden oblidar l'una de l'altra.
0: Clar, l'amor entre dos dones en una dècada en la que Espanya, tristament, estava tancada a les llibertats, doncs és una realitat. I les dones lesbianes, tant com els homes, patien, havien d'estar tancats, no s'hauria de veure, no es podia veure, per tant també és una història bastant interessant en aquest sentit.
1: Això és el que comentaria l'altra pel·lícula,
0: sí,
1: també, eh?
0: Sí.
1: D'una manera molt clara. Vull
0: sí.
1: Dir, com és que es van produir aquests fets? Doncs, bueno, perquè estaven en una situació de claustre, no? De no sortida, de no evolució, i lògicament llavors es produïen aquests fenòmens. Ja no es tracta de parlar de la culpa, sinó del fenomen que genera la culpa segons els que castiguen, no? Sí?
0: No, i de fet, per exemple, quan abans parlaven dels sacerdots, va ser molt típic en els anys 80, a començament dels anys 80, que molts d'ells, molts capellans i sacerdots, van deixar la seva professió i es van casar. És el que es deien els curas rojos, no?, en aquell moment. Era gent molt compromesa amb el seu barri, amb el seu poble.
1: Sí.
0: I suposo que l'ideal que van tindre aquesta gent per fer-se sacerdot era ajudar a l'altre. Un canvi social espectacular.
1: Bestial.
0: Amb respecte a una professió que sempre estava molt lligada amb l'aristocràcia i, bueno, recordeu que en les èpoques anteriors el primer fill que es tenia era el que heredava
1: tot.
0: Les terres, el segon era militar i el tercer era cura, obligat.
1: Obligat.
0: Clar.
1: Sobretot la gent rica, la pobra no,
0: no,
1: eh?
0: La pobra no, estic parlant de gent rica. I clar, una persona que no tenia devoció ni obligació ser cura, doncs imagineu-vos el que feien en els llocs on paraven, no? O sigui, sí. I bueno, doncs això.
1: Vinga.
3: Doncs anem amb la sèrie, en sèrio?
0: No, passem primer al tràiler.
1: El
0: Jaume és el que m'estava...
4: Quiero que me veas como una persona con la que puedes abrir tu corazón. Necesito conocerte en lo más íntimo para salvar tu alma.
5: Señora.
6: Qué buena cristiana demuestra ser contratando a esa chica.
7: Este es el que depara mí el camino.

0: Juan, irás al infierno, me espera estimarme.
1: Aquí está Dios. Aquí.
0: Oremos.
2: Pues que yo siga normal.
3: Te invertía del pueblo y que todos rebuchen. Pues te por reconduirla, salvarla.
1: Amén, Padre, Espíritu Santo.
0: Amén.
1: Yo estoy aquí y estaré. Haremos que vuelva al buen camino.
4: Molt relacionada amb l'anterior, sí. Mm.
5: Cal
4: recordar que la setmana que ve també es projectarà un documental precisament el dijous a les 5 i a les 9 de la tarda, a les 9 de la nit, que es diu Mr. Nobody contra Putin. Explica la història d'un professor que agafa informació en secret com la seva escola es converteix o es transforma en un centre de reclutament de nois per a la guerra contra Ucrània. Em sembla superinteressant, perquè són coses d'aquestes que podem imaginar, però que existeixen, és a dir, com enganyen, com adoctrinen a joves per fer aquesta... Així que recordeu el documental Mr. Nobody contra Putin. I a més, en la imatge es veu un Putin de perfil i el nas trencat, el nas de Pinocho trencat per al mateix professor, que és el que està fent contrapès, no?
5: Val.
4: Bueno, són coses que hem de veure per veure de som? Països que, bueno, que no estan fent les coses molt bé.
5: No.
4: I continuen en el cinema el drama Mallorca Confidencial de Mandalorian, Las Ovejas Detectives, El Diablo Viste de Prada i la Incombustible Michael, que continua encara
5: diverses
4: setmanes.
5: Sí,
4: así que
5: molt.
4: Esto es todo.
6: Ah, sí,
5: ara sí.
6: Ara sí, la sèrie és en sèrio. Sintonia.

0: Bé, aquesta sintonia pertany a la sèrie Rivals, drama britànic ambientat als anys 80, creat a les lluites de poder, successos i les rivalitats en el món de la televisió i l'alta societat anglesa. L'acció es situa a l'any 1986 al comtat fictici de Rockhill, als Cotswolds. Es explica la rivalitat entre Lord Tony Barnigan, magnat de la televisió, que cerca expandir el seu imperi, i Rupert Campbell Black, exatleta convertit en polític carismàtic i donatixant. El conflicte és perquè Brandigan contacta el periodista irlandès Declan O'Hara, acabat de sortir a BBC, el que portarà tensions amb Campbell Black i obre un joc d'aliances, traïcions i escàndols. Temes que tracta: la política, sexe, drogues, infidelitats i l'opulència de la elite britànica. És una comèdia negra i trama d'època en to de glamurós, excessiu i deliberadament crobronesc, amb un aire satíric sobre la televisió i l'aristocràcia dels 80. Passem a la següent sèrie, que ha estat molt anunciada, molt interessant, Se tiene que morir mucha gente. Comèdia negra i irracional que exposa la frustració, l'esgotament i les contradiccions de tres amigues de 30 anys que s'enfronten a la precarietat emocional i vital sense lliçons ni idealitzacions. Protagonistes: Bàrbara, Anna Castillo, guionista frustrada, dependent de fàrmacs, contra l'ansietat, atrapada en un treball machista i amb una crisi vital. Maca, Laura Wessemer, actriu que sobreviu com a cambrera, aporta un contrapunt més serè, i Elena, Macarena García, embarassada i casada amb un empresari més gran que ella, que viu entre privilegis i un buit emocional. La crisi personal de Bàrbara porta tensions i secrets que posen en perill l'amistat de les tres. Amistat marcada per la dependència, el desgast i les contradiccions. En tota la sèrie és incòmode, àcid, brillant. No busca herois o lliçons, amb personatges imperfectes que s'odien a si mateixos. Amb un humor incòmode, el riure sorgeix de la cruesa i el cas emocional, no de situacions edulcorades. La sèrie ha estat nominada a millor sèrie en el Festival Internacional de Sèries de Cannes 2026.
1: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo?
2: Claro.
3: ¡Hola!
4: ¡Hola!
3: ¡Qué ilusión!
5: ¿De qué os conocéis?
6: El cole, de toda la vida.
1: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa?
7: Maca es rica, o sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
8: Esta hija de puta no viene para dos días.
9: La matamos.
10: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
11: Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
12: Y tú sola.
6: ¿Por qué no intentas sonreír? Y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz.
11: Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso.
13: Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
14: Bueno, yo te puedo ayudar.
15: Un aplauso para Bárbara.
11: Igual valgo para esto.
16: ¡Danos las putas pastillas!
17: ¿Te ha acosado alguna vez?
11: No.
17: Normal.
11: En plan de que no soy acosable.
18: Es que tú no vales para nada.
19: ¡Yo no tengo putos sueños!
20: Silvia Plath tampoco venía de un contexto terrible y acabó con la cabeza.
21: ¿Quién es esa, Gordy?
19: ¡Joder!
18: No intentes ser buena persona. Te sale como el culo.
11: Que estés mal me hace sentir mejor.
22: Yo creo que es que eso es la vida.
11: ¿Y qué hago?
22: Pues te jodes.
23: La verdad es que te comportas de una manera muy infantil a veces.
19: ¡Estoy completamente loca! ¡Fuera del coche!
21: ¡Loca!
19: ¡Estoy loca! ¡Fuera!
24: ¡Ah! Ojalá me violen embarazada.
19: ¿Pero quién coño te va a violar embarazada con esas pintas?
0: La següent sèrie que comentem també és molt interessant, Cochinas, comèdia ambientada a Valladolid als anys 90, barreja humor irreverent amb crítica social, explorant la sexualitat femenina, els prejudicis i l'hipocresia del barri. La protagonista és Nines, Marlena Alterio, ama de casa conservadora. La seva vida canvia quan el seu marit entra en coma. Així, ha de fer-se càrrec del videoclub, que està a punt de fer fallida. Descobreix que l'únic gènere rentable és el cinema per adults i decideix reconvertir el negoci en el primer videoclub porno de la ciutat. La seva decisió provoca un escàndol veïnal, però també obre un espai inesperat per liberació sexual i autodescobriment per a les dones del barri. Temes: liberació femenina, hipocresia social, diversitat corporal, i utilitza la comèdia per incomodar i reflexionar en situacions provocadores i diàlegs incisius.
25: Dedicar una última plegària a la salut de nuestro vecino Mariano.
26: La leche que te han dado, Mariano.
27: Nines, yo necesito el dinero.
26: ¿Qué dinero?
19: ¡3 millones de pesetas!
28: Señora, es que el negocio no...
29: Desde que abrieron el Videomaster, la gente ha dejado de venir.
26: ¿Pero cómo has podido ser tan boba?
29: Necesitamos que este local se llene de mucha gente
26: y darles lo que nadie más les da.
30: Es curioso que todas las que van son tías.
29: No es cualquier videoclub, es el primer videoclub porno de Valladolid.
26: ¿Business? Oh. ¡Nos vemos dentro!
31: Menos pasarla de mano en mano y más alquilar, ¿eh?
32: Una amiga me dijo de un aprendiz de herrero con un miembro en mi casa.
1: Grandes esperanzas.
2: Titonas no hijos.
3: Mamá, ¿por qué cierras?
25: Repetid todos conmigo. Marrana.
3: Marrana.
25: Marrana.
3: Marrana.
19: Venga, cochinas, que siga la fiesta.
0: I la darrera sèrie que comentem aquesta setmana és Agatha Christie, Les Siete Esferes. Minissèrie britànica basada en la novel·la d'Agatha Christie, El misteri de les Siete Esferes, combina intriga clàssica amb un aire juvenil i conspiratiu. Ambientada a l'Anglaterra de 1925, durant una festa a la mansió dels Caterham, un grup de joves gasta la broma a Gary Waite, conegut pel dormir massa. Col·loquen 8 despertadors que sonaran a la vegada, però el mateix següent, Gary apareix mort al costat del cadàver es troben 7 rellotges alienats, suggerint un missatge ocult i connectant amb una societat secreta anomenada Les Set Esferes. Lady Ellen Brent, una jove aristòcrata intrèpida, decideix investigar el crim i es veurà embotada en una xarxa de secrets, espionatge i tensions que afecten l'alta societat anglesa.

0: someone in this room knows more than they're telling us.
1: None of this adds up.
2: Please stay away from anything to do with Seven Dials.
3: Bé, s'ha sortit en anglès o en rus o no sé.
4: Sabeu parlar anglès? Ho entenem perfectament, eh? I si no, pues ho explica del costat.
3: Crec que la culpa és de Putin, eh? Perquè l'hem anomenat aquí.
4: S'han putinejat, no pot ser.
3: Fallo mío, fallo mío. Bueno, pues parlant de sèries, Joan, te volia fer una pregunta. Si tu segueixes una sèrie, quatre temporades, i ets dels que no treuen la sintonia i l'escoltes els 30 i pico episodis, aquesta sintonia què fa en la teva ment?
4: Bueno, jo realment, quan portem, per exemple, 20 episodis, la passo la sintonia. Directament vaig al punt quan comences, perquè o se queda cervell i comences a cantar-la, no?
3: Bueno, pues jo volia avui rescatar una d'aquestes sintonies perquè... és una cançó que jo havia escoltat de la Doris Day. El que serà, que serà. Però en versió noventera d'una banda que es diu The Pixies. I és la banda sonora de la sèrie From, que recomano.
4: Sí, sí.
3: I així sona.

0: Home, ja, com entendre de les coses, eh?
1: No, però és que, clar, quan l'escoltes... Perquè jo no trec l'entrada, no la trec de la sèrie. I clar, si l'escoltes 30 cops...
0: Clar, ja,
1: és com que te queda ahí. I és hipnòtica, és una cançó hipnòtica.
2: Sabeu de quina pel·lícula sortirà la cançó?
1: Jo crec que la cançó és més bona que la sèrie. No, però no, la sèrie és molt bona.
2: La pel·lícula és el nombre que seguia demasiado de Hitchcock.
1: Ah.
2: I la van fer expressament per aquesta pel·lícula, aquesta cançó.
1: Ah, vale, vale.
2: L'hombre que se ve demasiado.
1: Ah, vale,
0: sí?
1: Vale.
2: Sí, sí.
1: Ah, no, això no ho sabia. Sí.
0: Mira que bé.
2: Mira, Tomàs.
0: Què tenim? Ah,
1: clar, la versió de la Doris Day és, pues eso, clàssico.
2: És que tu la imagines amb la sèrie i fins i tot fa poc aquesta cançó, eh? Però dius, què serà, què serà? I un plan tenebrós.
1: Sí. Bueno, pues ahora ya ve la sección de la peli de Matías.
2: Olé, olé,
3: vamos, vamos.
1: Pero abans,
3: como siempre,
1: un tráiler, ¿no?
3: Claro.
1: Un fragment. A ver si saben de qué película trata.
4: ¿Quién eres tú?
5: Soy Cero, señor, el mozo portería nuevo.
4: ¿Cero, dices?
5: Sí, señor.
4: Ni sabía de ti ni te había visto. ¿Quién te ha contratado?
5: El señor Mosher, señor.
4: ¡Señor Mosher!
6: Diga, Monsieur Gustave.
4: ¿Es verdad que de un modo subrepticio ha contratado a este joven para el puesto de mozo portería?
6: Solamente está en periodo de prueba, a falta de su aprobación, claro.
4: Tal vez sí. Gracias, señor Mosher.
6: No se merecen, Monsieur Gustave.
4: Ahora procederé a la entrevista oficial.
5: No debería ir antes a encender la vela.
4: ¿Qué?
5: La
4: vela. No. ¿Experiencia?
5: Hotel Kinski, mozo cocinas, 6 meses. Hotel Berlitz, mozo fregonas, 3 meses. Antes de eso, frigasartenes en el banquete.
4: Experiencia cero.
7: Gracias de nuevo, me sigue gustando.
4: Ese gorro, Anatol, ha sido un placer, Harsnay.
8: Se ha roto la tira.
4: No son admisibles.
8: Estoy de acuerdo.
4: Estudios.
5: Estudié lectura y ortografía. Luego empecé la educación primaria. Casi terminé.
4: Estudios cero.
8: Ahora ha reventado.
4: Buenos días, Cicerón. Coño, llama al fontanero.
9: Esta tarde, me sigue gustando.
4: Sin falta, Frau Lindy.
10: ¿Qué es esto de aquí?
4: Ahora no. Familia. Sexta, Igor.
1: Ja saben per què es diu Cero, no?
3: Doncs aquest és un fragment de la pel·lícula El Gran Hotel Budapest, pel·lícula de comèdia escrita i dirigida per Wes Anderson i protagonitzada per Ralph Fiennes i Tony Revolori. Esta pel·lícula es presenta com una polifania narrativa, és a dir, el primer que veiem és una noia que llegeix un llibre que explica la vivència que va tenir un escriptor al moment d'allotjar-se a l'hotel on va conèixer el propietari. I el propietari ens acaba explicant com va ser que va convertir-se en el cap de l'hotel, sent aquesta última història la base de la pel·lícula. El que més nutreix la pel·lícula és, sens dubte,

0: els seus grans paisatges, que m'atreveixo a dir que podrien ser d'un quadre. Els colors càlids i les formes de l'hotel li donen a la pel·lícula una sensació d'enyor i seguretat que contrasta directament amb els tons freds que s'utilitzen per representar la duresa del món exterior. Un altre punt fort de la pel·lícula són els seus grans personatges, que tot i no ser realistes per la seva forma d'actuar o parlar, són molt interessants i molt divertits de veure. En definitiva, El Gran Hotel Budapest ens demostra que una pel·lícula no ha de tenir trames complicades ni personatges que no aportin res i sense personalitat, i que només necessitem una pel·lícula amb una història senzilla, amb personatges entranyables i un apartat artístic preciós per fer una pel·lícula ideal en tots els aspectes.
1: Molt bé!
2: Aquesta part final està molt bé.
1: Està molt ben fet.
2: Estic molt d'acord.
0: Sí?
2: A vegades pensem que una pel·lícula ha de ser explosiva, però a vegades una cosa tan senzilla com aquesta, un dia a dia, con humor... I aquesta barreja que has dit tu dels colors em sembla molt vàlida. En la pel·lícula perfectament aquest color càlid de l'hotel contrasta també, com ha dit ell, amb tot el que li demanen. Així que felicitats. Jo crec que és una molt bona, no crítica, sinó bona crònica, no? Per dir-lo d'alguna forma.
1: Bueno, però, gràcies, que no amaga, doncs, una capacitat de fer una crítica que és molt vàlida.
2: Pues sí.
1: D'acord?
2: Pues... parlant una mica d'aquesta pel·lícula, que millor pues, escoltar una música que sona també del Alexander Desplat. Vamos a escoltar algun fragment de la banda sonora.
1: Molt bé.

0: Bé, doncs ja sabeu, si voleu veure el Gran Hotel de Budapest, allà a dalt de les muntanyes, doncs ja sabeu. I bueno, pues, aquesta setmana ens ha deixat una realitzadora molt interessant, que és Josefina Molina. Jo crec que l'hauríem de fer un petit homenatge i he recollit algunes dades d'ella i alguns fragments d'alguna cosa, perquè considero que després mirant-lo havien coses d'ella que a mi, a la meva vida, m'havia impactat molt, i sempre lo havia dit ja moltes vegades aquí en xerrada. Després us lo dic. La Josefina Molina, podem dir que va ser la primera dona en graduar-se en la direcció de l'Escola Oficial de Cinematografia en els anys 60. Això ja és important. Li van donar el Goya d'Honor en el 2012, i en el 2006 va crear l'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals per a donar més importància a la igualtat laboral de les dones. Per tant, a part de ser una realitzadora, guionista, directora de teatre, també de televisió, pues bueno, va donar aquesta importància al paper de la dona. Entre les obres jo destacaria diverses coses. A nivell de televisió destacaria Teresa el Jesús. En el any 1984, amb una Concha Velasco. És una obra interessantíssima sobre aquesta escritora santa, allí de Ávila, que se col·locava per veure a Dios, tal qual. I El Camino, en el any 1978, basat en la novel·la de Miguel Delibes, i una pel·lícula que per mi va ser molt important, Función de Noche, una pel·lícula de 1981, basada en l'actriu Lola Herrera. Lola Herrera havia fet 5 hores con Mario, una obra de teatre de Miguel Delibes espectacular. I va basar la seva separació. Era com un documental i una pel·lícula, que Lola Herrera està interpretant aquest paper i té la seva separació amb el seu marit. Estem parlant dels anys 70, quan encara ni el divorci estava... I a mi va ser molt impactant aquesta pel·lícula, Función de Noche. Era, jo no havia vist una cosa igual. No havia vist com una pel·lícula realitat, ficció, i a mi em va impactar. Des de llavors, Lola Herrera va formar part de la meva llista de preferències a l'hora de veure-la en el teatre, perquè cinema ha fet molt poc, però teatre... No m'he perdut mai una obra de teatre de Lola Herrera. I 5 hores con Mario, per mi, és lo màximo que ha pogut fer aquesta dona.
1: I jo l'he vist també, el 89, vaig veure la Lola Herrera en Teatre Victoria allà a Barcelona, i és molt impactant. Està molt bé, però és una mica avorrida, no? O sigui, per mi és una mica avorrida perquè és un monòleg constant, no?
0: Clar, és que costa, no és fàcil. Però clar, és que estàs parlant amb un mort...
1: Sí, sí.
0: 5 hores con Mario. Mario és el seu marit. I realment és espectacular, no? Tot un monòlogo creat per un actiu. Jo la vaig veure un altre cop, en el 89 la vaig veure, però també la vaig veure fa poc, fa 3 o 4 anys que la va tornar a fer.
2: Ella mateixa.
0: Ella mateixa, té 80 i pico d'anys, ja.
1: Sí, sí.
0: Vull dir que, Déu-n'hi-do. Per mi, Lola Herrera, tot el que diu, una dona... molt democràtica, anem a deixar-lo ahí, no? M'encanta. És una dona que m'encanta. Bueno, pues, en homenatge a Josefina Molina, en aquest cas, tenim un petit reportatge de Televisió Espanyola sobre ella.
2: D'acord.
3: Fue la primera mujer que se graduó en dirección en nuestro país y una de las directoras más valientes de su generación. Se atrevió a hacer lo que quería.
4: Yo diría que siempre he hablado de la libertad y sobre todo de la libertad de las mujeres para hacer su propia vida. En el fondo es lo que siempre me preocupó desde que era niña, ¿no? Hacer lo que yo quería y hacerlo como yo quería. Esto no era fácil para las mujeres. Sigue sin serlo.
3: Comenzó en televisión, ha sido una de las principales realizadoras de esta casa. En la memoria de todos, la serie Teresa de Jesús con Concha Velasco.
5: ¿Qué se les ofrece?
3: Su salto al cine llega en el 73, luego decenas de películas, entre ellas Esquilache, que consiguió 12 nominaciones a los Goya con Fernán Gómez, o La Lola se va a los puertos con Rocío Jurado y Paco Rabal. Inolvidable también Función de Noche con Lola Herrera y Daniel Dicenta interpretándose a sí mismos, hablando sobre el fracaso de su matrimonio.
6: No estoy dispuesta a fingir nunca más.
3: Josefina Molina dedicó su vida a luchar por el derecho de las mujeres a contar sus historias.
2: Voy a trasladar aquella niña de Córdoba, contra viento y marea, hizo todo lo posible por romper la implacable inercia que entonces destinaba a las mujeres exclusivamente a las tareas del hogar.
3: Dicen que fue luchadora, revolucionaria, pionera, feminista y que siempre luchó por ser fiel a sí misma.
0: Bueno, un petit homenatge que l'han fet a Televisió Espanyola i crec que en les notícies i crec que era interessant. Jo tinc dos fragments de dos pel·lícules d'ella, precisament de Funció de Noche, ja que parlo tan bé d'aquesta pel·lícula que millor que escoltar un fragment d'aquesta Funció de Noche.
5: Yo me resistía a pensar que podía parecerme en algo a Carmen Sotillo. Es una mujer bastante fea en apariencia.

0: Era tarde para su costumbre. Pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudiera estar dormido. Me chocó su postura, sinceramente. Porque Mario solía dormir de lado y con las piernas encogidas. Que le sobraba la mitad de la cama. De larga, claro, que de ancha. A mí cohibida.
1: Y consistía en lo siguiente, en que, por ejemplo, a mí me surgían imágenes en momentos determinados de la obra, me surgen imágenes que corresponden a mi vida, a nuestra vida. O sea, a veces esa cosa que hay allí que representa una caja de muerto con un muerto, pues a veces te veo. El Mario de pronto se convierte, o sea, el Mario que yo conozco en esa caja es la cara tuya. Y...
2: ¿Qué es una navajo? Es que como una obra de teatro va a impactar tan a la vida personal de la actriz, de Dora Herrera, para después explicarlo en esta película amb el seu marit, no? De dir-li, és que el que l'estic dient a l'actor i al muerto, al protagonista, al Mario, eres tu. És que és curiós, no? Vull dir que esta simbiosis, a mi m'ha semblat molt interessant. Després de veure 5 hores de Mario, veure la funció de noche és com un complement, però en la vida personal d'una actriu, en aquest cas, no? M'ha semblat molt interessant.
3: A mi també m'agradava molt. I tant que sí. I tant. Molt, molt, molt.
2: I també tenim un fragment d'Esquilache, una pel·lícula sobre aquell ministro madrileño que també feia de les seves, protagonitzades per Fernando Gómez.
4: Ya ves, Esquilache. Parece que abrimos un camino de ida sin vuelta al poner en las manos de los españoles un espejo en el que se pudieran mirar. Se han mirado. Nos han mirado a nosotros. Y ahora ya no es nada como fue. De tanto seguir las luces, temo que nos hayamos quedado ciegos, convirtiéndonos en las primeras víctimas de tiempos de oscuridad. Hemos forzado a la historia a dar un paso hacia adelante. La historia lo ha dado, y nosotros nos hemos quedado haciendo equilibrio sobre el vacío. Agradezco a esta sociedad de amigos del país la oportunidad que me brinda de manifestar mi perplejidad. Porque, señores, soy casi un anciano y les puedo asegurar que ni la más casta de las doncellas me ha dicho no tantas veces como esa parte del pueblo español que se resiste a cualquier innovación.
2: Sí, això va provocar un motín, el motín famoso d'Esquilache en el siglo XVIII, en 1766, perquè va fer unes ordenances, havien de canviar la forma de vestir. I a partir d'aquí, pues, bueno, la gent va començar a fer boicots, vamos. I a més, bueno, a part que també va pujar els preus dels productes bàsics, no?
5: Del pa, no?
2: És curiós que Esquilache és un... ve d'una paraula italiana que es diu Esquilache, de Calàbria, i, o que el seu origen és grec, i, bueno, és una paraula que s'utilitza, no? Esquilache, com un adjectiu. Vull dir que, bueno, va ser important. Así que esa sería la obra de Josefina Molina, muy interesante. No muchas películas, pero no. Básicamente atrae.
3: Muy válida, sí.
2: Muy
3: sí,
2: válida. Y bueno, pues eso.
3: Tenemos que escuchar ya.
2: Bueno, sí, estem a punt d'acabar, ens queden poquets minutets. Avui per acabar he portat, ja la setmana passada vam parlar de Shrek, que fa 25 anys, i havia seleccionat perquè no va donar temps de posar la cançó.
3: M'agrada molt a mi el d'Shrek.
2: Shrek t'agrada?
6: Oh, no, Shrek és molt entretinguda. A mi també m'agrada molt.
2: I la Fiona?
3: La Fiona és...
5: És un gir, que no sigui maca, sinó la ogra qui s'enamora, vull dir...
3: M'agrada més l'altra. La maca no l'altra m'agrada molt. La sento pagada, sí.
5: I ara... el Ruc és bo, el Ruc és l'hòstia.
6: Ah, sí, el Ruc és el millor.
3: I ara què escoltem?
2: Bueno, pues ara escoltarem una de les cançons, perquè el grup és Mad Mode, va fer diverses cançons per a la pel·lícula, i altres, que ja van comentar alguna, de Leonard Cohen, etcètera. I bueno, amb aquesta cançó ens acomiadem i donem molta sort al Matías en el seu viatge de fi de curs.
6: Sí, que jo no estaré la setmana que ve per acompanyar-vos. Ah, sí, em despedeixo aquí.
3: Molt bé, bueno. Però la següent sí.
6: Home, la següent sí, clar, no, és clar.
5: Tienes mono, tienes mono. Mono,
3: doncs bon viatge.
5: Bon viatge.
6: Adeu a tots.
3: Adeu. Adeu.
5: Adeu. Adeu. Adeu.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. I el primer que fem a aquesta hora és un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: Destaquem la congestió a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès, direcció Girona, i molta intensitat entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, direcció Tarragona. Per accidents, aturats encara a l'autovia de Castelldefels, la C31 a l'altura de l'Hospitalet, direcció Barcelona, i l'autopista del Garraf, la C32 a l'altura de Sant Boi.
1: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquesta tarda a la fàbrica Montesa Honda de Santa Perpètua de la Mogoda. Les flames han calcinat completament un magatzem logístic i la columna de fum s'ha fet visible des de tota l'àrea metropolitana. No hi ha ferits. Pedro Sánchez es desmarca del tot de la suposada operació liderada per Leire Díez i Santos Cerdán per entorpir causes judicials del seu entorn. El president espanyol assegura que si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, el jutge del cas ha rebutjat la petició de la Guàrdia Civil d'analitzar la informació econòmica del PSC. Més de 15.200, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona l'endemà de rebutjar el preacord amb Educació. La USTEC, la CGT i la Intersindical han convocat noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també amb l'inici de la selectivitat. La vaga d'avui ha tingut un seguiment de prop del 30%, segons la conselleria. Vladimir Putin rebutja la proposta del president ucraïnès Volodymyr Zelensky de reunir-se cara a cara per negociar el final de la guerra. El mandatari rus assegura que encara no es donen les condicions i que una possible trobada entre els dos líders només interessa a Ucraïna. La Unió Europea descarta de moment restringir l'entrada de viatgers procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir controls sanitaris als aeroports d'origen. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut es compromet a recaptar 450 milions d'euros per evitar que el focus s'estengui. I les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la seva formació futura.
0: Esports.
3: Acaba de començar a les Comes el tercer partit de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina entre l'Igualada i el Barça. Acaba de començar i és que només duem 10 segons, per tant el partit encara continua amb empat a 0. D'altra banda, el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a l'Atlètic Valladolid per 38 a 24 i el seu rival sortirà del duel que ara mateix està guanyant per 9 a 8 al Ciudad Encantada contra el Nava. Minut 26 de la primera meitat. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per a la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, mentre el quadre individual masculí, l'alemany Alexander Zverev, ha guanyat per 4 sets al txec Mensik, i ara, tot just a les 7, comença l'altra semifinal entre l'italià Cowboli i el també italià Arnaldi.
1: I pel que fa al temps, tarda mitja ennuvolada, estarà una mica més tapat a les Terres de l'Ebre i també a l'Empordà. Cap al Ripollès, Osona i a les Gavarres no es descarta algun ruixat puntual. L'ambient és molt suau, amb màximes que no han arribat als 30 graus. En alguns indrets, fins i tot la tarda serà fresca.
0: 3CAT Info.

0: Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
0: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
4: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
3: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
4: Qui estima la música, estima la vida, que la música t'acompanyi.
3: Forever Joves.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
0: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove?

0: Més de 45 anys amb tu. After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a la desinformativa del vespre, on us destaquem les vagues dels docents i el no al preacord educatiu, la presentació de l'agenda urbana de l'esport o el maig clau per la Unió Esportiva Santboiana per mantenir la segona categoria estatal. Avui és divendres 5 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Tarda marcada per les retencions de trànsit de la carretera C32 a l'alçada de Sant Boi, sentit Barcelona. Un accident ha tallat un carril i ha provocat una circulació molt congestionada amb fins a quilòmetre i mig de cues. Ara la situació es troba molt més normalitzada, amb circulacions denses però lleugeres, amb dos sentits de la marxa. Desallotjament d'urgència a Sant Boi després de detectar-se un risc estructural. Una incidència que inicialment semblava una simple fuita d'aigua ha acabat amb el desallotjament de 3 persones i un important dispositiu d'emergència al municipi. Els fets van tenir lloc aquest dijous 4 de juny al número 47 del carrer Joan Martí, segons han confirmat fonts de bombers de la Generalitat al programa Gent de Carrer. L'avís es va rebre a partir de les 6:55 hores de la tarda i aquesta comunicació alertava d'una fuita d'aigua en un edifici de 2 plantes. Així tot, quan els efectius d'emergència van arribar al lloc dels fets, van detectar una situació molt més complexa de la que s'havia notificat inicialment. Els bombers van comprovar que existia un risc estructural en una part de l'immoble. Concretament, el problema afectava un bany situat a la primera planta, on 2 vies presentaven afectacions que comprometien la seguretat de tota l'estructura. Els docents van votar en contra del preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària. El no s'ha imposat amb el 65,1% dels vots. Més de 39.500 mestres i professors, entre ells els de Sant Boi, han rebutjat tirar endavant amb les millores que van firmar divendres passat al Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Educació, però, tira endavant l'acord per l'aval dels professors de secundària. Carina Viver, La Xarxa.
2: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
2: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
1: Fins a 60.686 mestres i professors de l'escola pública han votat a la consulta sobre el preacord i un 61,11% dels que estaven cridats a participar. Durant tot el matí, un grup de manifestants avui ha tallat la ronda litoral a l'altura del passeig de la Zona Franca, en els 2 sentits de la marxa. El tall s'ha mantingut 2 hores i mitja, fins a la 1, hora en què aquesta via s'ha reobert al trànsit. A més, un centenar de docents convocats per sindicats han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès, al passeig de la Zona Franca de Barcelona, amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. L'USTEC parla d'una participació del 80% en la vaga convocada per avui i xifra en 90.000 els docents que han sortit al carrer. La Guàrdia Urbana, en canvi, parla de 15.200 manifestants. Eric Romero és docent del Baix Obregat, afiliat a la CGT i present a aquestes protestes, a Gent de Carrer.
4: Nosaltres no estem en contra d'aquestes millores, sinó que són unes millores que ens semblen insuficients. La proposta que hi havia en aquest acord era una proposta de pau social, és a dir, que si els sindicats signàvem, rebutjaven la possibilitat de poder-nos mobilitzar per millorar aquest acord. No podien signar això perquè era donar l'esquena a gran part del col·lectiu. Celebrem que hi hagi aquesta petita pujada de sou, que segueix sent insuficient perquè no va lligar lligada a l'IPC amb una clàusula de garantia salarial. Sí, demà no és només una vaga del col·lectiu docent, al final és una vaga de tota la comunitat educativa. No, no va només d'ensenyament, sinó va de com estan treballant o com estan tractant el PSC i el govern actual els serveis públics.
1: Recordem que en aquestes negociacions participava la consellera d'Educació, Esther Niubó, que va afirmar que el no de dijous podria suposar un escenari de caos educatiu. Niubó es va reunir d'urgència amb Salvador Illa arran del no, decidint tirar endavant amb el preacord. L'escoltem valorant el pacte.
5: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina, ho hem fet escoltant les demandes de les diferents organitzacions sindicals, dels seus representants asseguts a la mesa, i ho hem fet, per tant, també arribant a acords.
1: El dilluns 8 de juny, Sant Boi presenta l'Agenda Urbana de l'Esport, pionera a Catalunya i Espanya. Esportistes locals com Pau Capell i Paula Silva hi aportaran els seus testimonis en una taula rodona juntament amb altres referents de l'esport local. Sant Boi es convertirà així en el primer municipi de Catalunya i Espanya que disposa d'una agenda urbana dedicada específicament a la planificació de les polítiques en l'àmbit esportiu. A més, l'Ajuntament ha rebut un nou reconeixement per la seva aposta per les microcredencials universitàries. Una fórmula formativa cobra noves i millors oportunitats laborals a la ciutadania. El programa de microcredencials Logistics Training in Motion ha guanyat el Premi Francesc Santacana i Martorell 2025 d'Innovació Formativa que atorga l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona dintre dels seus premis anuals per a projectes propis. Més coses, Sant Boi estrena amb un fòrum internacional la capitalitat mundial de les polítiques del temps. La ciutat activa així la seva capitalitat el pròxim dimarts 9 de juny a partir de 9:45 amb la celebració del Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret al Temps, un espai de reflexió i intercanvi sobre el paper clau dels municipis i els usos dels temps. L'activitat es produirà a la plaça 3 de Vallcidiví i el programa inclou taules rodones, ponències, tallers d'experiències i espais de networking. I avui nosaltres posem el focus en el pàrquing dels ferrocarrils de la ciutat de Sant Boi, concretament la parada que posa nom al municipi i alberga diari un enorme trànsit, tant pels veïns del municipi com persones que contribueixen al barri i a la ciutat. Des de fa un temps, veïns i veïnes arrosseguen una enorme demanda per millorar les condicions pel que fa a la seguretat, la il·luminació o la neteja. Els usuaris denuncien casos de sustracció de peces de vehicles, robatori d'objectes i unes trencades en un espai que l'Ajuntament explica que la gestió és competència de ferrocarrils, tot i trobar-se en terreny municipal. La Maica Mujano és una veïna del barri centre que està promovent la millora de les instal·lacions i instant a l'Ajuntament a dignificar l'espai. Ho analitzem amb la Maica Mujano, que és veïna del barri centre. Què tal? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Daniel.
1: Comencem analitzant el tema. Quins són els principals reclams que fa sobre el pàrquing?
6: Bueno, jo crec que el principal reclam és la seguretat, el poder aparcar amb tranquil·litat a un espai públic i, entenem que perquè això succeeixi necessitem, hauríem de fer alguns canvis en aquell pàrquing, una miqueta la il·luminació, que hi hagi càmeres. Hi ha il·luminació, hi ha fanals, però jo crec que és totalment insuficient. Hi ha zones molt fosques. Llavors, això, una miqueta d'alguna càmera de seguretat que pugui gravar. I llavors, presència policial de tant en tant, perquè jo personalment no n'he vist pràcticament mai. Crec que en 4 anys que hi ha parc ho he vist 2 vegades. I això és una miqueta, jo crec que amb això, crec que això faria... podria fer un canvi amb tota la problemàtica que tenim en aquell pàrquing.
1: Per aterrar aquest tema, que fa temps que s'arrossega, no sé si ens voldries explicar quina situació personal has viscut, o també hi ha diversos testimonis que han viscut els usuaris, perquè recentment a més s'han registrat més detencions per vidres trencats, sustraccions, però també han arribat a cremar-se vehicles, per exemple.
6: Sí, jo personalment a mi m'ha passat, m'han trencat les llunes del vehicle per intentar sostraure, han remenat el cotxe, afortunadament jo no guardo res de valor al cotxe i llavors realment no m'han tret res, vull dir que a part del trencament de llunes i de tot el que comporta, no?, de la pèrdua de temps d'anar a un taller, que et posin les llunes i tot això, no he patit res més, però ha sigut... Sempre et fa, al final no és un acte de vandalisme que estan sobre una propietat teva i t'enfada. A mi m'ha passat 2 vegades, llavors jo vaig una miqueta pues, a part de fer la denúncia a la web de l'Ajuntament, vaig parlar al Facebook, a diverses pàgines, i la veritat és que a molta gent li ha passat, em comentaven que això passava tant als Mossos com la seguretat d'allà de l'estació, em deien que això és a diari i que hi ha trencament de llunes, i hi ha, bueno, els joves es fa botellón allà moltes nits. De fet, moltes vegades camines per allà i hi ha ampolles trencades, amb el perill que suposa que et puguis fer mal. I fins i tot han robat peces. Té una persona que li van robar un catalitzador, per exemple. Vull dir que això és... I per les informacions que em van donar tant els Mossos com les altres, és a diari que passen aquestes coses. I, bueno, Déu vulgui que no passi res més greu.
1: I que, sobretot, hi ha una sensació que potser t'arriba a emprenyar, que és el fet de que moltes vegades des de l'acció municipal o policia sembla no haver-hi resposta, no? Com que és una competència que és de Ferrocarrils i no hi ha capacitat.
6: Sí. A mi, per exemple, em va sobtar molt quan la primera vegada que em va passar vaig anar a fer una denúncia. És veritat que la segona, com el seguro no t'ho demana i la segona vegada, i no m'havien robat res, la segona no vaig fer denúncia. Però la primera vaig anar als Mossos i vaig sortir molt sorpresa perquè realment ells ho sabien. Ells són conscients que cada dia hi ha llunes trencades, hi ha robatoris i ja està. Vull dir, saps? T'ho diuen i realment veus bron, però i què hi feu? I proposeu fer més patrulles? Esteu mirant de fer alguna cosa? Saps? Vull dir, vaig sortir una miqueta com molt parada de que ells tenen la informació, ho saben, però jo vaig tenir la sensació de que no es feia res, vull dir que ja està. Es va així posar d'ombros com dient, bueno, pues és el que hi ha, no? Pues, ho vaig trobar una miqueta sorprenent, la veritat. I llavors també he vist això, que hi ha com que es passen molt la pilota, perquè jo quan vaig parlar amb la gent de seguretat del Ferrocarril em van dir taxativament que el pàrquing no era de la Ferrocarril, de la Generalitat de Catalunya. Vull dir, la gent de seguretat, ells tenen el pensament de que aquell pàrquing és de l'Ajuntament i llavors ni entren, ni s'ho miren. En canvi, l'Ajuntament diu que ells només tenen el sòl i que allò ho gestiona Ferrocarrils. Llavors és un pla... Veig que hi ha com... que no hi ha molt clar qui ha de fer què en aquell pàrquing. Vull dir, es van passant la pilota i ningú fa res. És una miqueta sorprenent,
1: sí. Sí, això s'ha dit diverses vegades al ple municipal, que és una competència que li pertany a Ferrocarrils. Igualment, com a veïna del barri centre, si no tens un pàrquing privat, clar, no. Hi ha alguna altra alternativa per aparcar un vehicle al carrer?
6: Cap ni un. Hi ha una miqueta de zona blava, que, bueno, si tens el cotxe inscrit aquí a Sant Boi de Llobregat, doncs tens un descompte com a veí i tal. Per exemple, jo no és el meu cas, el meu cotxe no el tinc aquí, llavors no tinc aquest descompte. Però, bueno, igualment, al final has de pagar, i és veritat que la zona centre... Tampoc no hi ha, a tots els carrers no hi ha possibilitat d'aparcar el pàrquing, vull dir, tenim quatre, vull dir, hi ha molta zona peatonal al barri centre, no hi ha gaires carrers on hi puguis aparcar el cotxe, vull dir que hi ha opcions, no hi ha pràcticament cap.
1: Clar, llavors és un tema que va més enllà, perquè que sigui d'aquí sigui la competència, hi ha un espai, com és aquest barri, on no es pot aparcar, almenys sí que hi ha un espai prop de la policia, que és aquest pàrquing de sorra, sí. Que es troba en el carrer dels Ferrocarrils, però que a més moltes vegades el trobem pràcticament amb les pluges queda inutilitzable pràcticament per molts vehicles. No sé si és un espai
6: que és molt petit, és molt petit, amb el pàrquing de Ferrocarrils de Catalunya no sé quants cotxes hi arriben a haver-hi, però sempre hi trobes lloc i a part que l'altre pàrquing és molt minúscul, vull dir, no soluciona la problemàtica de tots els cotxes que han d'aparcar. Sí, sí.
1: Parlem de... Digues.
6: No, digues.
1: No, ja per acabar, volia acabar fent propostes, bàsicament, perquè és un tema que s'arrossega de fa molt temps. Al final, tant Ferrocarrils com l'Ajuntament tenen els ulls posats. Fem una miqueta de propostes, de precisament, què dignificaria el servei o els veïns del barri, que és el que veieu amb més bons ulls, perquè al final sou el testimoni al qual s'ha de fer més cas. Il·luminació, personal de seguretat, càmeres, neteja, no sé quina hauria de ser una miqueta per vosaltres el pas a pas per acondicionar aquest espai.
6: Bueno, per mi això que justament és el que deies, que és el que dèiem al principi, doncs això més una il·luminació bona, vull dir, de cada racó d'aquell pàrquing, perquè, clar, segons a quines hores a vegades aparques, realment fa por caminar per allà. Al final estem parlant d'un lloc poc il·luminat fora de la ciutat, vull dir, fa por. Llavors, doncs, càmeres de seguretat que es puguin gravar, i llavors, bueno, això sempre és... sempre la gent, doncs, a vegades tira més enrere de fer segons quins actes de vandalisme. I llavors, seria ideal que poguessin fer, pues, que hi haguessin patrulles, que anessin donant voltes la policia per allà, tant en tant, els Mossos o la local, vull dir que es veigués presència policial allà. Realment, jo no sóc cap experta i potser hi ha d'altres idees millors, a mi se m'acudeixen aquestes, jo crec que amb això, evidentment, al 100% crec que els actes de vandalisme potser no es podrien eliminar, perquè això sempre hi ha un, no, un perill de que passin coses, però jo crec que ajudaria moltíssim a la seguretat i a que deixessin de ser tan regulars aquests actes.
1: Ho hem analitzat amb la Maiko Moyano, que és veïna del barri Centre. Moltes gràcies.
6: Gràcies a tu.
1: Més informació de servei, ara que pugen les temperatures, la piscina d'estiu ultima els preparatius amb data d'inici fi del 13 de juny al 6 de setembre. Els preus seran els mateixos d'altres anys, tant els de les entrades puntuals com els dels abonaments. Com sempre, hi haurà abonaments per a preus reduïts per a infants, adolescents i joves, majors de 64, famílies nombroses i famílies monoparentals. Al juliol, 1.500 infantals que els d'estiu aniran a la piscina als matins. Els dijous de juliol, la piscina obrirà la nit per l'After Sant Boi, activitat per a joves de 16 a 30 anys amb el carnet SB Jove. I atenció a les famílies, perquè en els propers dies comencen les matriculacions per les escoles bressol. El 29 de maig es van publicar les llistes amb el barem dels infants que han sol·licitat plaça a les diferents escoles bressols municipals. Recordeu que el divendres 5 de juny es tanca el període d'al·legacions. Un cop finalitzat aquest termini, l'11 de juny se celebrarà el sorteig de desempat i el dia 16 es publiquen les llistes definitives dels infants que tindran plaça. Finalment, entre el 16 i el 25 de juny és el període per realitzar la matriculació.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Els esports, la Sant Boiana juga la permanència a la divisió d'honor B a la sintonia de Sant Boi en joc. El primer equip femení de la Unió Esportiva Sant Boiana juga aquest diumenge a mantenir-se a la segona categoria del rugbi estatal. Es viurà la sintonia de Sant Boi en joc a partir de les 12 en una final que jugarà Sitges davant del Club Natació Poblenou, que té una segona oportunitat després de perdre l'anterior final contra el Gaztedi. La capitana Núria Jou, agent de carrer.
7: L'equip es troba bastant bé, portem bastantes setmanes entrenant, la veritat. Ens estan sortint coses molt xules que espero que al partit les podem demostrar. I del Poblenou les hem seguit a la fase d'ascens. Sí que tenen una delantera molt gran i unes ales molt ràpides, això és el que més podríem destacar d'elles, però bueno, nosaltres ja estem bastant preparades per aquest diumenge per donar-ho tot i demostrar el nostre joc.
1: En futbol destaquem la renovació de Joan Avellanet pel Sant Boià, capità i un dels líders futbolístics del planter. Després de conèixer la no continuïtat de Sarín Saliu, tampoc continuen Munir, Òscar Manchado, Mario Montagudo i Sergi Lasota. Qui sí continuen són Albert Vázquez, Pedro González i Joan Avellanet, que l'escoltem valorant aquesta nova etapa al club.
8: He renovat amb el Sant Boià, ja que després de 15 anys vestint aquesta samarreta, la veritat és que la decisió era fàcil perquè em sento molt identificat amb el club, amb la gent i amb el projecte que s'està construint. Una de les raons principals és perquè el club vol que continuï la majoria de jugadors de la temporada passada i completar-ho amb noves incorporacions que puguin ajudar en aquest projecte. I crec que això és el més important, ja que s'ha de mantenir una base sòlida. També ha estat clau la feina que va fer Alberto, ja que va arribar en un moment molt complicat quan érem últims i l'equip estava força desmotivat i ell va aconseguir canviar-nos la mentalitat. Ara comencem una nova temporada des de zero. Crec que hem de tenir calma perquè hi haurà un procés de construcció, però al mateix temps hem de ser ambiciosos. L'objectiu és continuar creixent com a equip, consolidar el projecte i competir al màxim cada cap de setmana.
1: Pel que fa a la Ciutat Cooperativa, tenim novetats en clau d'incorporacions en projectes de jugadors joves. Adrián Sánchez, Gerard López o Diopo Seinú són els nous fitxatges de Javi Calvo per intentar tornar a guanyar la primera catalana. Els dos primers són juvenils i el segon és un migcampista provinent del canvi de l'ETB, que portarà treball a la zona medular.
9: Hola, coperos y coperas. Soy Adrián Sánchez.
10: Hola, soy Gerard López, lateral izquierdo.
11: Hola, soy yo. Encantado de estar aquí.
9: Y estoy muy orgulloso de estar aquí. A tope para darlo todo.
11: Vamos, vamos.
1: El poliesportiu Sant Boi i Viladecans acullen el campionat d'Espanya sub-15 de softball. Les ciutats tornaran a convertir-se aquesta setmana en l'epicentre del softball nacional amb la celebració del campionat d'Espanya de clubs sub-15, una de les competicions més importants del calendari de formació de softball femení. Participen equips com els capitalins de Gran Canària, Fènix València o Ribes Madrid Oliva Tècnica, a més dels equips locals que allotgen la competició. I és moment del Muay Thai perquè dissabte 6 de juny demà se celebra a Sant Boi una nova edició de l'Star Fighters Nights. En total hi haurà 15 combats d'aquesta disciplina i amb diversos títols regionals, autonòmics i nacionals en joc, amb una gran vetllada que es viurà aquest cap de setmana a la nostra ciutat. David Pedrosa és promotor de l'acte i Denis Pedrosa, lluitador del Bonchoy Gym.
12: Este deporte está muy vivo aquí en Sant Boi, gracias a nosotros, que llevamos ya muchos años montando este evento. Y gracias al Ayuntamiento de Sant Boi por dejarnos realizarlo.
13: No todos los días se vive un evento tan increíble de Muay Thai, tan bien organizado, con tan buenos combates. Tenemos muchísimas ganas.
12: Tenemos luchadores que han luchado en Tailandia profesionalmente, luchadores que vienen de Valencia, de Madrid. La verdad que se presenta una buena tarde de Muay Thai.
1: Pel que fa al temps, el Meteocat apunta a una estabilització després de les pluges, però amb cels tapats. La tempesta ahir va registrar 12 litres per metre quadrat i alguns incidents, com un despreniment d'una branca d'un arbre sobre dos quarts d'una a la matinada en el carrer Viladecans de Sant Boi, caient sobre vehicles i tallant el carrer. Avui divendres hem tingut una jornada amb predomini de sol, tot i alguns intervals de núvols baixos a primera hora. Les temperatures es mantindran agradables, amb màximes al voltant dels 26 i mínimes properes als 18. Vent de marinada moderat durant la tarda. De cara al cap de setmana, continuarà el temps estable amb cel poc ennuvolat o amb alguns intervals de núvols. Ambient lleugerament càlid al migdia, amb temperatures semblants a les de dissabte. No es descarten alguns núvols d'evolució a l'interior, però sense afectació destacable a Sant Boi. En resum, un cap de setmana força tranquil, amb moltes estones de sol, temperatures suaus i sense pluges destacables. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, divendres 5 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb Porto Vivat. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem el dilluns. Bon vespre!

0: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.
1: Amor, tranquil, que no acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir. Amor, tranquil, m'has tornat a veure com em veus.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Senyores, senyors, molt bona nit i us donem la més cordial benvinguda a Jazz Setmanal, el programa que la nostra emissora dedica i reserva als afeccionats al jazz, però que nosaltres, optimistes de mena, fem extensiu a tots els afeccionats a la música en general. Doncs bé, una setmana més continuem amb la nostra metodologia, que bàsicament consisteix en triar un d'aquells temes considerats estàndards, ja sigui per la seva qualitat, ja sigui per la seva popularitat, i sotmetre'ls a un repàs cronològic, començant per les versions més antigues i finalitzant per les més actuals i servits per instrumentistes que han deixat la seva empremta a la història de la nostra música. Un repàs que ens permetrà veure l'evolució de que qualsevol tema pateix amb el pas del temps i dels estils dominants a cada època. Doncs bé, el tema que hem triat avui no ofereix la més mínima dubte. És un estàndard que reuneix totes les condicions i que s'ha convertit en una peça imprescindible en el repertori de qualsevol jazzman que s'apreciï. Avui repassarem el Embraceable You, el tema que l'any 1928 van escriure els germans George e Ira Gershwin, música i lletra respectivament, per una opereta titulada East is West i que dos anys més tard van incloure en un musical de Broadway titulat Girl Crazy i que es va convertir, o que va convertir, a Ginger Rogers en una autèntica estrella universal. De fet, l'obra va ser portada al cinema en tres diferents ocasions. La més notable va ser la que l'any 1943 van protagonitzar Michael Rooney i Judy Garland. Doncs bé, a partir de la seva estrena, aquest Embraceable You ha contemplat milers de versions. Dic milers i no exagero. I nosaltres encetarem la selecció en la versió que Charlie Parker ens va deixar en un llunyà 1947.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb aquesta versió a nom de Charlie Parker, que hem recuperat d'un recopilatori que la companyia discogràfica Magnum Collection va publicar, on recollia els enregistraments que el saxofonista va gravar entre octubre i desembre de l'any 1947 i en el que presentava el seu quintet, un quintet format per ell mateix, evidentment, el saxo alt, amb Miles Davis a la trompeta, Duke Jordan al piano, Tommy Potter al contrabaix i Mudge Roach a la bateria. L'àlbum en qüestió conté 22 diferents temes i es va publicar amb el títol de Cool Bird. Aquest Embraceable You es va enregistrar concretament el 28 d'octubre de l'any 1947. No cal dir que l'enregistrament original era sobre un vell disc dels anomenats popularments de pedra, un disc de 10 polzades i que girava a 78 revolucions per minut. Doncs bé, tot seguit rebrem un altre saxofonista, però en aquest cas un saxofonista tenor. Estic parlant del senyor Don Byers, que a la mateixa època enregistra un disc també de 10 polzades i també de 78 revolucions per minut, amb dos únics temes. En la cara A figurava el The Shake of Araby i en la cara B el nostre tema d'avui. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Don Byas, saxo tenor i líder de la sessió, Johnny Guarnieri, el piano, Al Hall, el contrabaix, i Sid Catlett, a la bateria. Bé, són enregistraments originals de l'any 1947 i, evidentment, la qualitat de so no és la ideal, però, en canvi, sí tenen un grandíssim valor històric. I ara, doncs, avançarem i ens detindrem en l'any 1953 per assistir a una actuació en el Massey Hall de la ciutat canadenca de Toronto, on en aquell moment actuava el trio del pianista Bud Powell, un Bud Powell que ja patia seriosos trastornos mentals, però que, malgrat tot això, com no podia ser d'una altra forma, va deixar mostres evidents del seu virtuosisme i del seu estil tan i tan personal. Escoltem, doncs, a Bud Powell en formació de trio.

Doncs bé, hem escoltat el trio del pianista Bud Powell en una actuació en directe en la ciutat de Toronto. Bud Powell al piano i direcció, Charles Mingus al contrabaix, Mitch Roach a la bateria, han estat els protagonistes. I d'un pianista a un altre, de Bud Powell a Art Tatum, del bop més rabiós a l'ortodoxia i el virtuosisme dut fins a les últimes conseqüències. Art Tatum, el gran pianista nascut a la població de Toledo, a l'estat d'Ohio, el 13 d'octubre de l'any 1909 i que ens va deixar amb només 47 anys el 5 de novembre de l'any 1956. Cal significar, per si algú desconeixia aquesta dada, que Art Tatum patia des del seu naixement de cactarates que el van deixar sec d'un ull i amb una visió molt limitada de l'altre. Però malgrat això, Art Tatum està entre els pianistes més determinants de la història del jazz. Acompanyant, anem a escoltar-lo, acompanyat d'una gran orquestra.

Doncs bé, hi ha estat el senyor Art Tatum al piano acompanyat d'una gran orquestra. Pel mig, si més no, una magnífica interpretació molt agradable d'escoltar i que ens haurà servit per entendre el que dèiem a l'inici en la presentació del programa. Les diferents versions, les diferents lectures, els diferents estils que hi havia entre Bud Powell i Art Tatum. I això, precisament això, és el que a nosaltres ens agrada posar en valor. I bé, els nostres propers convidats són un quartet que l'any 1963 i pel segell Atlantic enregistren un àlbum que es publica sota el títol de Dear Interaction. El disc es va enregistrar els dies 25 i 29 de juliol i l'1 d'agost de l'any 1963 a la ciutat de New York. I van a nom de Art Farmer Quartet. Conté sis temes, de fet, sis estàndards, i el que precisament obre la cara bé és aquest Embraceable You. Escoltem-lo.

Doncs bé, any 1963, el quartet d'Art Farmer, composat per, evidentment, el propi Art Farmer, el Fritz Korni, Jim Hall a la guitarra, Steve Swallow al contrabaix i Walter Perkins a la bateria. Una versió pausada, voluntàriament suau, on tots els components del quartet doncs, han tingut espai i han tingut temps per deixar la seva empremta. Una lectura que ens transmet tranquil·litat, que ens transmet pau. Bé, i tot seguit tornarem al piano ara per retrobar-nos ni més ni menys que amb Bill Evans. I l'escoltarem en l'actuació que va protagonitzar en formació de trio en la seva participació en el Festival de Jazz de Montreux, a Suïssa, en l'edició de l'any 1968. Una actuació que es va realitzar en el casino d'aquesta ciutat. Aquesta actuació es va enregistrar i es va publicar en un àlbum comercialitzat amb l'inequívoc títol de At the Montreux Jazz Festival en el segell Verve. Apuntar que el disc va ser premiat amb un premi, valgui la redundància, Grammy, el millor àlbum instrumental d'aquell 1969. Escoltem-lo, Bill Evans.

publica un àlbum en el segell discogràfic Contemporary amb el títol de Easy Living. Com a curiositat apunta que, malgrat la carrera musical de Frank Morgan, discogràficament parlant, es va iniciar l'any 1955, i aquest Easy Living va ser el primer àlbum al seu nom i com a líder. Un disc que es va enregistrar concretament els dies 12 i 13 de juny de l'any 1985. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Frank Morgan, el saxo alt i líder de la sessió, acompanyat per un trio format per Cedar Walton al piano, Tony Dumas al contrabaix i Billy Higgins a la bateria. I tot seguit, doncs, un nou saxofonista i també en aquest cas saxofonista alt. 6 anys més tard que el de Frank Morgan, es publica un àlbum a nom de Antonio Hart. Es titula For the First Time i es publica en el segell Novus. Va ser enregistrat aquest disc al febrer, entre febrer i abril de l'any 1991 als estudis d'enregistrament Clinton, a la ciutat de New York. Un disc excel·lent que es mostra, doncs, una esplèndida mostra, valgui la redundància, una esplèndida mostra d'aquest estil anomenat post-bop. Escoltem, doncs, a Antonio Hart.

Doncs bé, any 1991, Antonio Hart publica, tal com dèiem, aquest For the First Time, del que hem extret aquesta versió del nostre tema d'avui. Anthony Hart, el saxo alt i líder, Malgrove Miller, al piano, Christian McBride, al contrabaix, i Lewis Nash, a la bateria. Apuntar, no en aquest, evidentment, sinó en altres tracks, en altres temes del mateix disc, col·laboren Bill Pierce, el saxo tenor, Ray Harrop i Thomas Williams, a la trompeta. Bé, i no ens separarem del saxo. Tot i que sí que canviarem de tonalitat del saxo alt d'Antonio Hart al saxo tenor de Joe Lovano. Amb ell, tot i que es van registrar els dies 3 i 4 de novembre de 1999, però no es va publicar fins l'any 2000, així que podem afirmar que amb Joe Lovano hem canviat de segle. Recuperem un disc titulat 52 Street Times, un àlbum d'estudi editat en el segell Blue Note i que va ser un recompensat amb el Premi Grammy al millor àlbum de jazz de gran grup. El disc es va enregistrar als Avatar Studios, la ciutat de New York, i l'àlbum conté 13 temes, i precisament el que tanca el treball és la lectura del nostre Embraceable You, el que avui hem dedicat al programa. Doncs bé, sense més, escoltem la lectura del gran Joe Lovano.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Joel Obano, el saxo tenor i líder, acompanyat d'un grup que podríem qualificar com de mitja big band, un grup composat per John Hicks al piano, Dennis Irwin al contrabaix, Lewis Nash a la bateria, Conrad Erving al trombó, Tim Agans a la trompeta, Gary Smulian al saxo baríton, Ravla Lama i George Garzon al saxo tenor i Steve Slake al saxo alt. Bé, ens queden poc menys de 2 minuts, així que escoltarem fins allà on el temps ens ho permeti, un últim tema. Un tema en el que escoltarem l'organista Brian Charette. Escoltem-lo.

0: Brian Charrett, d'un disc titulat Borderline, enregistrat al febrer del 2011. I amb ell, doncs, ens acomiadarem. Recordar-vos que podeu escoltar de nou el programa, doncs, accedint al servei de podcast que té establert l'emissora, i també informar-vos que el penjaré en el mur de Facebook en el jazz setmanal. I en el meu propi, evidentment. Sabeu, sóc en Valentí César. Gràcies una setmana més per la teva sintonia i agraeixo, evidentment, doncs, que ens escoltis, i et cito per la propera setmana. Tornarem amb un altre estàndard de la nostra música. Gràcies i a reveure, amics.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi. Zaka zaka za, ra, ra, zaka zaka za, ra.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret, el món des d'una

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.